0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Pati.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi. Hey, Billy, you there?

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, local i en català.
8: Yo sí recuerdo cuando nos conocimos. Por ahí yo andaba con la novia de un amigo.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
1: Oh boy.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 22 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Ocrevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de De La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura, avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha decidit fer una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber si a aquesta hora hi ha gaires problemes per circular a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i un dia més amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es destaquen ni incidències, per tant, no tenim actius ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat arreu del vessant Besòs, per la B20 també, i la C33 i la C58, que tot plegat de retruc, doncs, també afecta de manera puntual a les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt amb retencions fins a Horta i a la ronda litoral, en aquest cas des del Fòrum fins la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès, de les retencions més destacades, continuem amb aquestes cues intermitents per la C58, sobretot el tram de Cerdanyola en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, de moment, congestió habitual per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calor una altra vegada. De fet, ja en aquests moments l'ambient és francament suau. Moltes temperatures arran de mar, sobretot, no han baixat dels 23-24 graus de temperatura mínima. I al llarg d'aquest matí, simplement amb algun núvol prim i, sobretot, aquesta calitza i aquesta mala visibilitat pel polsim en suspensió. Continuarà també aquest ambient terrós al llarg d'aquesta tarda, però compta amb les tempestes que es formaran al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins a la comarca del Solsonès i Osona, i després es desplaçaran en forma de vent, sobretot per les comarques de Ponent. Avui amb una calor molt destacable, a Ponent més de 40-42 graus, gran part del prelitoral barceloní i la Catalunya central cap als 40 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, el Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit, que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan. Malauradament es tracta només o es tractarà només d'un descens lleu, i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom, qui ha pogut, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
5: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema, i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor, i els més grans i els més menuts, doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
4: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals aquest diumenge. Han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
6: Aquests dies s'està notant molt que pique, i mira, les piscines és el millor invent, i això de poder venir és un gran què.
7: Doncs mira, pues, com podem, avui, com que apretarà sobretot per la tarda, hem decidit el dematí vindré aquí.
4: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
1: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals, o l'ús de material pirotècnic. I Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat, i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop de 90. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens fa una fotografia de la situació.
8: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar, situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
9: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
8: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
9: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Però clar, és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
8: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
9: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Doncs, com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
10: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones ni las reformas que deberían tomarse.
11: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
12: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Pendents del que acabi decidint el Consell General del Poder Judicial sobre si expedienta o no el jutge Peinado a partir de les 9 del matí, busquem ara entendre què implicarà això i què hi ha realment en joc. Li preguntem a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Senyor Pérez Royo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Buenos días.
1: A les 9 d'aquest matí, el Consell General del Poder Judicial es torna a reunir per decidir si obre un expedient disciplinari al jutge Peinado. Què creu que pesarà més, l'anàlisi estrictament jurídica del que ha fet o el joc de majories entre blocs?
13: Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque yo más o menos voy siguiendo por la prensa lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, pero no estoy dentro de él ni sé los matices que pueden entrar en juego en un caso como este, ¿no? Pero me imagino que el caso es tan extraordinariamente grave que cabe esperar que el Consejo General del Poder Judicial actúe de la forma en que debe hacerlo, es decir, como un órgano de gobierno. El Poder Judicial no es poder, el Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, no ejerce una función jurisdiccional, no ejerce, sino que es un órgano de gobierno, es un órgano de naturaleza política y no jurisdiccional. jurisdiccional. Por lo tanto, no puede controlar la acción del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí puede y debe actuar cuando el juez se comporta de una manera que sale por completo de lo que es ejercicio de la función jurisdiccional y se convierte en un juez que actúa con una agenda política y con una finalidad que no es la propia de un juez en el ejercicio de la función, sino que pasa a ser un juez que actúa políticamente con una agenda política, y ahí sí debe intervenir clarísimamente el Consejo General del Poder Judicial y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque si no, pues no encontramos.
1: Després hi entrarem, si tenim temps, una mica més a fons, però li volia preguntar si finalment aquest màxim òrgan de govern dels jutges decideix obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado, què vol dir exactament i quines conseqüències pot tenir això?
13: Bueno, depende de por qué causa le abra el expediente disciplinario y en consecuencia determina, según el motivo por el cual le abra el expediente disciplinario, la decisión que puede tomar el Consejo General del Poder Judicial puede ser ir más lejos o puede ir menos lejos, ¿no? Entonces, si esto lo entiende que es una causa muy grave, incluso, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? O sea que esto él tiene. Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es la causa por la que y cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento en el momento en el que se decide abrir el expediente disciplinario o si por el contrario se decide no hacer nada hasta que se concluya el expediente disciplinario y venga la propuesta del instructor en el sentido que sea, ¿no?
1: Pues entrem una mica. Les mesures cautelars que el jutge Peinado ha imposat a Begoña Gómez, recordo, retirar-li el passaport, prohibir-li sortir del país i obligar-la a comparèixer cada 15 dies, són pertinents en un cas com aquest o estem davant d'una desproporció que no s'aguanta jurídicament?
13: Claro, es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente. Cuando ella sale del Palacio de la Moncloa, ella va siempre acompañada por motivos de seguridad, por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no es una persona que pueda actuar libremente y entrar y salir libremente como ella quiera del territorio nacional ahora mismo, sino que está muy condicionada su movilidad precisamente por la condición de mujer del presidente del gobierno y, en consecuencia, el control que existe sobre ella es permanente y, por lo tanto, esta medida es una medida que no tiene ningún sentido, nada más que la de humillar. O sea, la finalidad de esta medida es la finalidad de humillar a la mujer del presidente del gobierno y humillar, por lo tanto, al presidente del gobierno, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Entonces, esto, desde todos los puntos de vista, es una auténtica barrabasada, es una barbaridad y bueno, espero que el Consejo General del Poder Judicial tome nota de esto y que realmente actúe de la forma que tiene que actuar y pare los pies a este juez.
1: I una altra qüestió que també li volia preguntar, i és una mica el que va generar que ahir el Consell General del Poder Judicial es reunís en caràcter extraordinari i, a més, de manera telemàtica. El fet de que la policia, el fet de que el jutge Peinado insinués que la policia podria ajudar a fugir a la dona del president, des del punt de vista jurídic i institucional, fins a quin punt és acceptable que un jutge faci afirmacions d'aquesta naturalesa i sense proves?
13: Bueno, yo creo que esto no se puede aceptar. Aquí yo me imagino que los propios policías que han sido aludidos deberán actuar y deberán querellarse contra el juez por haber actuado de esa manera, y por supuesto tiene que hacerlo también la defensa de la mujer del presidente del gobierno, que también tendrá que hacerlo. Y exigir que del Poder Judicial, de estricto senso, no solamente el Consejo General del Poder Judicial, que realmente se actúe en relación con estas palabras del juez, ¿no? Yo pienso que con estas palabras el propio juez se ha inhabilitado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez en el momento en el que actúa de esa manera. Y en consecuencia, él con su propia conducta se ha inhabilitado. Yo me imagino que esto se tendrá que poner de manifiesto por parte de la defensa de la mujer del presidente y por parte de los policías afectados o aludidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, esto no se debe de consentir. Y yo creo además que esto pone de manifiesto que la falta de imparcialidad del juez. Es decir, esto, en mi opinión, podría conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Y debería conducir a la nulidad de la instrucción del caso, porque el juez había sospechas de que no estaba siendo un juez imparcial y los indicios eran numerosísimos. Cuando ha puesto esto en este auto, ya ha confirmado que ha dejado de ser un juez imparcial y, por lo tanto, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y, en consecuencia, se podría solicitar la nulidad de la instrucción. La nulidad de la instrucción. Esta instrucción ha sido una instrucción nula de pleno derecho porque el juez instructor no ha tenido la imparcialidad que es necesaria para hacerla.
1: Queda clar, ell mateix s'ha posat en evidència. Gràcies, Javier Pérez Arrayó, per estar amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries, volíem dir, de Junts, i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. En la primera intervenció com a guanyador, Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit.
14: Estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit. Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: I en plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
15: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha recordat la prohibició de banyar-se a la zona de roques, al mateix temps que admet que es plantegen millorar la senyalització.
16: Les zones de roques de Tarragona estan prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges.
1: I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han actuat per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb terra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de De La Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
17: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Y a mí como titular, no puedo pedir más.
18: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de De La Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el darrer partit de la final pel títol de campió de l'Hockey Lliga. Els de l'Anoia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2. Matías Pascual va encetar el marcador amb 2 gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González, amb un doblet, va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran guanyar a Riazor un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran 2 partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. I arribarem a 2:15 amb la cultura. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí dels Xiprers de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
19: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
20: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
21: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
22: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens, un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
19: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
0: La xarxa de comunicació local.
23: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
24: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
25: Orgull de L, orgull de G.
26: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
27: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
2: Sabies que...
3: La llista vermella que gestiona i publica la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa es queda curta en el nombre d'aus que inclou en les categories d'espècies amenaçades o en perill d'extinció. L'actualització del 2015 d'aquesta prestigiosa llista vermella inclou 1.300 espècies d'aus, però almenys seria necessari incorporar-ne 200 més, segons un estudi liderat per experts de la Universitat de Duke als Estats Units. Aquestes espècies viuen en 6 zones d'alta diversitat del planeta: la selva atlàntica del Brasil, l'Amèrica Central, la part oest dels Andes colombians, Madagascar, Sumatra i el sud-est asiàtic.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença avui dilluns. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que manté uns 300 municipis de Catalunya amb alt risc d'incendi i que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En parlarem tot seguit amb Santi Caudevilla, responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. De la cultura destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada arrenca amb força tranquil·litat, tot just amb alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Hi ha lentitud cap al nus de la Trinitat al vessant Besòs i al primer tram de les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze i a l'AP7 en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. I al Llobregat, congestió per l'A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallat

0: cap a ponent.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 5 minuts de 8:15 del matí. Després d'haver tancat la portada, ara sí, entrem de ple en matèria. Catalunya viu avui al pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. De només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 els municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. És clar, doncs, que en aquesta plena onada de calor, la sega avança a un ritme altíssim a tot el país. Són dies crítics al camp, molta activitat, molta maquinària i un risc que puja amb cada grau de temperatura. Per saber com ho està vivint la pagesia i què necessita per treballar amb seguretat, avui ens acompanya Santi Caudevilla. Ell és responsable de cereals i herbacis del sindicat Unió de Pagesos. Senyor Caudevilla, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia.
0: Dèiem que aquest any la sega ha arrencat abans i de manera simultània arreu del territori. Com està afectant aquesta onada de calor el ritme de la recol·lecció i el risc real d'incendi al camp?
2: Bueno, bàsicament estem anant molt de pressa perquè el producte s'ha de treure del camp l'abans possible, perquè si no tinc una pèrdua de qualitat de quilos, i la simultaneïtat és una mica complexa pel fet de falta de mà d'obra per poder portar moltes vegades la maquinària que tenim i poder avançar ràpidament a fer les feines.
0: Quines són les principals dificultats que teniu al camp per complir la normativa de prevenció? No sé si parlem d'extintors, de manteniment de franges horàries i alhora no perdre la collita ni tampoc els dies de feina, com vostè ara apuntava, ni tampoc la qualitat del cereal.
2: Bueno, bàsicament, des de fa ja gairebé 14 anys, duem a terme unes reunions i un treball en conjuntament entre departament, agents rurals, bombers i sector, no? I tot el sector està totalment conscienciat de que ha de portar tots els extintors, els porta, i els franges horaris se fa el que se té que fer, el que està pactat, i les recomanacions perquè tothom és prou conscient de saber el que té que fer, i bàsicament el que sempre nosaltres acusem és una mica la criminalització injusta que té el sector, una mica pel desconeixement realment del número d'incendis que la pagesia acaba tenint realment, i tot el món d'incendis que hi ha que no són fruit de la nostra feina, no? És aquesta la situació, però bàsicament en aquests moments el que és el sector està treballant tot el que pot i fa i tot el que el sector li diu, o sigui, tot el que l'administració se pacte, el sector compleix, però a rajatabla.
0: Per tant, senyor Caudevilla, aquest operatiu de prevenció durant la sega que ja fa temps que perdura i que suposa també una vigilància extra per part dels agents rurals, us és realment útil sobre el terreny?
2: Els agents rurals moltes vegades nosaltres veiem que ens ajuden ben poc, segons, a vegades sí, a vegades no, o sigui, no podem trobar-nos a vegades que hi ha hagut pagesos que han anat a fer una ajuda d'extinció i se li ha demanat una revisió, moltes vegades ens ha passat, a veure, estem per la feina, estem per tapar l'incendi, per parar i no per mirar per

0: Això és una vegada ens ha passat, s'ha fet, s'ha transmès als agents rurals i s'ha ficat una mica de coherència a la situació. A partir d'aquí, nosaltres des de fa molts anys ja demanem un tema de franges, nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges, una part del departament no se'ns va escoltar, els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector i bàsicament no ens ha valorat, ens han sentit molt poc valorats realment de la feina que fem i el que ens juguem moltes vegades.
1: Perquè és cert, i acabo molt ràpid, en molts incendis els camps treballats i les llaurades dels pagesos han ajudat precisament a frenar les flames. Entenc que això també s'ha de posar en valor, eh?
0: Totalment d'acord. O sigui, una granja perimetral és clau, d'acord. Però nosaltres, per exemple, ja vam oferir fer-ho amb un tema de PAC i d'aquesta manera, avui en dia, quan tothom estarien ja les granges perimetrals fetes, abans del mes de maig ja estarien fetes. Perquè hi hauria una coherència i un treball fet per això, per tenir aquestes granges. Aquesta és la situació que ens trobem a dia d'avui. El que sí és realment que tenim és que els incendis han canviat, la situació ha canviat i nosaltres com a sector el que fem és aclimatar-nos ràpidament a el que tenim al davant.
1: I ho heu de fer, està clar que sí. Santi Cau de Villa, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Us ho destacàvem també en titulars, reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se, de fet es va reunir ahir telemàticament, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Aquesta interlocutòria, com dèiem, obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el partit, el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
3: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
4: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
5: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I en plana internacional destaquem que ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no s'aturen les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: 7:45, consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a la Ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima amb un missatge a les xarxes socials. Bote condemna l'agressió i assegura que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi ni tampoc per la intolerància. I en surt aquest diumenge a la tarda a Arenys de Mar per l'esfondrament d'una casa de planta baixa que afortunadament es trobava buida en el moment dels fets. Així doncs, no hi ha hagut cap ferit, però sí que s'han hagut de desallotjar de manera preventiva una desena d'habitatges propers a la casa afectada i 18 persones han hagut de passar la nit en un hotel. Un cop els bombers han inspeccionat la zona amb drons, s'ha traspassat la gestió del servei als tècnics municipals. I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc va afectar principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar de Barcelona. Actuava a prop d'un dels escenaris principals i quan el van detenir portava més d'una trentena d'aparells al pantaló. En una altra operació, els Mossos han detingut un home de 29 anys que robava mòbils de forma violenta a l'estació de metro de Badal, també a Barcelona. El lladre seleccionava principalment víctimes dones. En arribar a l'estació de Badal i quan s'obrien les portes, els robava el telèfon de les mans i sortia corrents. Les denúncies de les víctimes i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per detenir-lo. L'acusen de 8 robatoris violents entre els mesos de maig i juny. Els mòbils sostrets estan valorats en uns 8.000 euros. Comissions Obreres ha convocat per avui una nova vaga al BBVA Technology, la filial tecnològica del BBVA. El sindicat reclama un augment del sou per frenar la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la plantilla. Denuncia que el banc no vol seure a negociar mentre tanca contractes vinculats a la intel·ligència artificial, que arrisquen l'operativa futura. Durant el matí, la plantilla està convocada a concentrar-se davant les oficines del BBVA a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona. És la tercera jornada de vaga d'aquest any, després que de les dues que van ja fer el 19 i el 20 de març, coincidint amb la Junta d'Accionistes. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu de la Plataforma.
7: El Delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
1: Minuts per arribar a les 8, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
8: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha traído hasta ahora. Y a mí, como titular, no puedo pedir más.
9: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. El Centre d'Esport Sabadell ha emès un comunicat en què lamenta i rebutja els insults dirigits a Pedro Sánchez per part de l'afició i instigats pel porter arlequinat Diego Fuoli. La situació es va produir en la celebració per l'ascens de l'equip a segona divisió quan Fuoli es va dirigir als seguidors des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà. El club diu que la sortida de to de l'aragonès és impròpia d'un acte institucional i assegura que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat. Avui l'equip sabadellenc rebrà un nou reconeixement amb la recepció a la Generalitat. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers dos mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
10: Sí, jo sempre dic, fins que no creus meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats, però jo t'hi dic, no, fins que no creus meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
1: I recuperem ara una informació que els explicàvem fa uns minuts, la proclamació de Jordi Martí com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de les primàries celebrades aquest cap de setmana. Per saber com encara aquesta nova etapa, parlem amb el propi protagonista, en Jordi Martí. Bon dia i felicitats per la victòria. Gràcies per atendre'ns aquest matí.
11: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
1: Què creu que ha valorat la militància per fer-li confiança i què ha marcat la diferència perquè vostè guanyés aquestes primàries, senyor Martí?
11: Bé, jo crec que estàvem parlant d'una experiència molt novedosa i que, per tant, d'alguna manera ens hem estrenat amb unes primàries menys de caràcter local, on precisament el pes, la importància principal, més enllà de les capacitats polítiques de cadascú, el que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal, l'especialització en la ciutat, amb els 73 barris. Jo crec que tot aquest conjunt d'elements són els que la gent ha valorat per sobre d'altres consideracions. Crec que això és el més important.
1: Les primàries han expressat, sens dubte, sensibilitats diferents dins de Junts. Com pensa integrar-les? Quin paper vol que tinguin els altres tres candidats de cara al projecte del 2027 que vostè encapçala?
11: Bé, certament, Junts és un partit amb diverses sensibilitats. Jo crec que això és bo. Tots hem convenit en que, les sensibilitats diverses enriqueixen el projecte. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers dies, amb tots i cadascun d'ells. Ahir ho vam fer la nit, però va ser per felicitar-nos. I, per tant, també hem de veure exactament quines són les... què és la vocació, quins són els objectius de cada un d'ells. Pot ser que es mantinguin en la seva tesitura, no?, de dedicar-se a Barcelona, o pot ser que tinguin altres idees, no? Per tant, però vaja, l'objectiu meu com a candidat encara provisional, però candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, és d'integrar, de comptar amb tothom que, evidentment, vulgui, tingui la voluntat de formar part d'aquest projecte.
1: Durant la campanya, vostè ha defensat l'autonomia de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista. Com es traduirà això en la pràctica? Tindrà algun paper la direcció nacional en aquest procés o no?
11: Jo crec que serà com sempre ha estat. Tenim experiència de fer llistes electorals quan toquen, ara jo crec que aquest no és el moment, però tenim experiència de fer-ho amb diàleg permanent amb la direcció del partit a nivell nacional i amb la direcció del partit a nivell de Barcelona, també molt important. Per tant, el que farem és el que hem fet sempre. Ja amb en Xavier Trias, jo en el seu moment com a director de campanya amb en Xavier Trias l'any 23, doncs ja vam fer-ho, i per tant no hi veig cap problema. Evidentment haurem de comptar amb la col·laboració, l'acompanyament de les direccions, però també, evidentment, tindrem, i això ha estat sempre així, l'autonomia pròpia d'una agrupació, en aquest cas d'una federació local.
1: Acabo molt ràpid, perquè tinc molt poc temps. Ara que ja és alcaldable, quin és el primer pas per construir el projecte de Junts a Barcelona? Faci'm un titular molt ràpid.
11: Tornar a guanyar, fer tota la feina que hem fet aquests últims temps per tornar a guanyar l'Ajuntament de Barcelona, que ja l'hem guanyat fa 3 anys.
1: Jordi Martí, gràcies per atendre'ns aquest matí. Insistim, enhorabona, i anirem parlant segurament. Gràcies, bon dia.
11: Moltes gràcies i fins ben aviat.

0: Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem amb el nostre equip viari perquè ja tenim alguns problemes, sobretot els trens. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, sí, està sent un matí amb dues incidències destacades a Rodalies. L'R3 no circula en trens per un robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses. Hi ha abusos alternatius per carretera. I a la R14 tampoc hi ha trens entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies provocat també per un robatori de coure. També hi ha transport alternatiu en aquest cas. A les carreteres, lentitud amb aturades a les vies habituals, sobretot direcció Barcelona i especialment a la Ronda de Dalt i la Litoral.
0: L'òrgan de govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, decideix avui si expedienta el jutge Peinado, en concret per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per a Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria ajudar a fugir la parella de Pedro Sánchez. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots. I els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz. Les converses de Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir, en què Donald Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. L'alcalde de Manchester té el suport majoritari de les bases per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà als seus valors màxims, tot i que es mantindrà encara alguns dies més. A les portes de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, més de 300 municipis d'arreu del país es troben en risc molt alt d'incendi. Mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani són les tres opcions per anomenar el departament que els nord-catalans poden votar fins al 15 d'agost. I cada cop més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen. Aquest curs ho han fet 600 alumnes més que l'any passat perquè diuen que cada dècima compta. Avui torna a la plataforma 3K la sèrie documental Punt de No Retorn de Raúl Gallego Avellán, guardonada amb el Premi Emmy Internacional. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants: per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front.
2: Esports.
3: El blaugrana Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant el primer gol del 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Mentrestant, Cap Verd torna a donar la sorpresa i empat a 2 contra l'Uruguai. La final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. Aquest vespre, a les 8, es disputarà el tercer partit d'una final que està empatada a 1. I Marc Márquez se situa només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
0: I el temps avui s'arribarà, ara us ho dèiem, al màxim de l'onada de calor. Entre el migdia i la tarda els termòmetres pujaran fins als 40-42 graus al Pla de Lleida, fins als 37-40 a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu amb ruixats i alguna tempesta també.
2: 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dilluns 22 de juny de 2026 i això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Primera setmana radiofònica amb modus d'estiu i, per tant, un motiu més per celebrar que estem aquí i amb ganes de dir la nostra. Estrenem també un nou rengle del calendari amb casella festiva inclosa, marcada en vermell per aquest proper dimecres, que serà Sant Joan. Per tant, sense que això sembli una revetlla, però amb el caràcter del tot estiuenc, començarem a fer-la petar una bona estona amb el nostre consell de sàvies i savis dels dilluns. Després, i aprofitant el bon temps i la caloreta, farem allò que ens agrada tant, de la mà de la Sílvia Quero, la bona viatgera de la República. Emprendrem el vol cap a algun raconet proposat per Sima Travel, l'agència de viatges de la nostra amiga. I parlant de bons amics, com no podria ser d'altra manera, tindrem la segona tertúlia dels dilluns, la dedicada exclusivament als esports, amb la veterania de la casa, els experts en competicions tant locals com nacionals, internacionals, i en principi avui estrenarem allò de les curiositats del rumbi. Benvingudes i benvinguts, doncs, a un nou dilluns i a l'estiu de la República Santboiana. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia a la nostra parròquia i molt bon dia a l'equip que ho fa possible. A producció, l'Àngel Rodríguez. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Amadeu.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt content, com sempre.
0: Estrenant estiu, ara ja sí.
1: Sí, ara ja estem.
0: En modus estiuent.
1: Oficialment ja estem a l'estiu. Hem passat el soltici.
0: Sí.
1: I aquí som, aquí seguim.
0: Sí, senyor, i suposo que tindràs la curiositat de dir què marca el termòmetre
1: com
0: del barri centre.
1: Com cada matí.
0: Doncs mira, 26, assolellat, amb mínimes avui que arribaran als 22, però amb màximes que poden arribar a fregar, a ensumar els 35. Déu-n'hi-do. Sí, de fet, no ho diem en va. AEMET, el servei de meteorologia i d'emergències, doncs publica que hi ha perill important per tempestes, per exemple, a Galícia i a l'oest d'Astúries, però amb temperatures superiors als 39 i 40 graus en àmplies zones de la península i Mallorca. D'això en parlarà, evidentment, el nostre home del temps. Nosaltres, res, fem aquesta introducció perquè sapigueu per on aniran les coses. I, evidentment, no se'ns consumirà de calor, perquè ja el tenim, doncs, embolcallat d'un bon aire condicionat. Faltaria més, és el nostre tècnic. Molt bon dia, Albert Vilà. I posem fil a l'agulla amb la cançó del dia, Àngel.
1: I tal, i és que avui Gester presenta Letizia, un nou avançament del seu àlbum que es dirà Personajes, on la banda barcelonina combina el Britpop i l'indie rock amb un nou single carregat d'ironia i personalitat.
0: Fantàstic!

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Dotze minuts passen de les 8 i us ho dèiem, ara serà el nostre expert, evidentment el Daniel Rosas, el nostre meteoròleg, qui ens explicarà què és el que se'ns ve a sobre en aquesta estrena de l'estiu, el nou estiu del 2026. Endavant, Daniel, bon dia.
2: Hola, bon dia. Comencem la setmana en temps molt similar al cap de setmana, amb domini del sol i temperatures de ple estiu que avui dilluns tocaran sostre, màximes que estaran a tocar als 35-36 graus a la mateixa línia costanera, per lo que la calor serà molt intensa. En quant a les temperatures mínimes, seran de mal dormir amb una elevada humitat i, per tant, xafogor típica de plena canícula a la franja costanera del Barcelonès i del Baix Llobregat. Avui bufaran vents de garbí i precisament seran aquests vents de sud-oest la causa de la pujada de les temperatures màximes, que a més faran que cap a l'interior del país aquestes temperatures passin la línia dels 40 graus. Per tant, sol, calor, només alguna banda de núvol, salts de cara a la tarda i temperatures de plena canícula estiuenca que avui tocaran sostre. Que passeu bon dia!
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: I a veure, doncs, la xarxa viària, com també estrena estiu. Escoltem el Ferran, bon dia.
4: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara, doncs, no es registren ni incidències, ni accidents, ni avaries durant tot aquest matí. De moment, sí que parlem, però, d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Tenim retencions al Vallès, també, destacant la AP7 amb cues en sentit sud, entre la Roca i Montornès del Vallès i entre Santa Barbeta de Mogota i Barberà. També tenim un quilòmetre de lentitud a Sant Cugat del Vallès en sentit nord. També tenim retencions intermitents en l'últim tram de la C-16 pels túnels de Vallvidrera. També des del Llobregat ja hi ha retencions en direcció a la capital catalana per la A2 des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà del Llobregat i també per la B-23 des de Molins de Rei i Sant Feliu fins ben entrada en la Diagonal de Barcelona. Recordem també que tenim retencions per les vies costaneres, sobretot per la C-32 en sentit nord des de Gavà i Viladecans fins a Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies, Ferran. Fins demà.
4: Fins demà, que vagi bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Comencem a repassar els diaris quan arribem ja, ja passem fins i tot d'un quart de nou del matí. Avui ja us ho diem, molt futboler tot plegat, però vaja. Comencem pel periòdic, Àngel.
3: I tant, i veiem la foto portada de Lamin Yamal celebrant ahir el seu gol que va encarrilar la victòria contra Aràbia. I diuen, Lamin redimeix Espanya, una gran primera part de l'estrella de la selecció i un doblet d'Oyarzabal obren la porta dels 700 del Mundial. També ens parlen del poder judicial debat si sanciona el jutge Peinado. La presidenta del Consell General del Poder Judicial convoca la comissió permanent i proposa expedientar el magistrat que va afirmar que les escortes podien ajudar a fugir a Begoña Gómez. I per altra banda ens parlen també de sèniors al volant, que si 2 milions de conductors espanyols tenen més de 75 anys. I per acabar amb el periòdic ens parlen del 15 de juliol, i és que la Unió Europea i el Regne Unit ultimen la caiguda de la històrica reixa de Gibraltar.
2: Anem cap a la portada del Punt Avui, una mica com sempre, amb més temàtiques que no pas dedicades exclusivament a les noves. En aquest cas, la fotografia de portada és un puny alçat, més orgull que mai. El col·lectiu LGTBI més crida a omplir els carrers de reivindicació en les manifestacions de l'orgull pel repte d'aturar i vèncer l'odi reaccionari. Però, a més, també en portada ens expliquen una negociació plena d'obstacles. Doncs les amenaces de Trump tornen a complicar un acord de pau amb l'Iran que interromp les converses a Suïssa. En quant als esports, Paula Blasi guanya la Volta i confirma la seva gran projecció. En parlarem, evidentment. Recordeu que avui és dilluns i tenim la tertúlia esportiva. Ens hi posem amb el diari ara, Àngel.
3: Doncs sí, i avui el diari ve farcit i parla generalment de l'habitatge. Diu que Catalunya crea 320.000 places en pisos turístics en una dècada. Diu que els habitatges ja concentren el 47,5% de l'oferta turística. En un de cada 9 municipis ja hi ha més llits per al turisme que habitants. I com a fotografia de portada veiem a un home al seu pis, podríem dir que tot estan obres, diu, el pis ens cau a sobre, a trossos. Això és el que parla un dels veïns d'un bloc de Barcelona que és propietat de la Generalitat i denuncien que fa mesos que viuen amb els pisos apuntalats i alguns han patit ensorraments des del sostre. També ens parlen de Jordi Martí Gavil, serà l'alcalde de Junts per Barcelona. Diu, la victòria del regidor és un avís per a la direcció de Puigdemont. I per altra banda ens parlen de Lamin, que surt al rescat d'Espanya al Mundial. Diu, el Blaugrana fa una gran actuació i marca contra l'Aràbia Saudita.
2: Molt bé, La Vanguardia obre edició amb el que ells consideren una dècada perduda. De què? Doncs el Brexit. El Brexit ha contret un 8% al producte interior brut del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països. El Consell del Poder Judicial, per altra banda, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez. El Consell General del Poder Judicial es reunirà, doncs, d'urgència per abordar si sanciona aquest jutge per haver expressat a la interlocutòria de judici oral de Begoña Gómez la possibilitat que la policia que exerceix d'escorta pogués ajudar-la a escapar-se de la justícia. Els sindicats policials han mostrat indignació. També en clau política, Sánchez sortirà a l'ofensiva en la seva compareixença del Congrés per Zapatero. La Moncloa preveu un xoc fort amb el PP per les causes judicials. I, finalment, ara sí, en clau internacional, Colòmbia amb l'ai al cor per unes eleccions amb una altíssima polarització. I fotografia de portada, també per La Roja, Espanya es recabala amb escreix contra els saudites. Veiem en Yamil Yamal abraçant-se pel seu gol amb Oyarzabal. I és que el barcelonista va obrir el marcador de la golejada d'Espanya contra Aràbia Saudita, 4-0 al final, i l'equip es va recabalar amb escreix del mal començament al Mundial contra Cap Verd. Per cert, el de la Real Societat, com us dèiem, Oyarzabal també especialment molt actiu i també amb dos gols. Doncs també ens informen i ens adverteixen de l'onada de calor que arribarà demà al punt àlgic. Alerta taronja, doncs. Ens hi posem ara mateix ja amb els esportius. I podem començar, per exemple, pel diari Esport.
3: Doncs sí, i el protagonista de la portada, de fet, seran gairebé de totes les portades, és Lamine Yamal, que està celebrant ahir el gol contra Aràbia Saudita. Diu, viva Lamine, el davanter del Barça, lidera la victòria de la selecció contra Aràbia Saudita després d'anotar el seu primer gol en un Mundial. Diu que Espanya completa el triomf amb doblet d'Oyarzabal, un autogol, i se la jugarà al primer lloc del grup H davant d'Uruguai, aquest 4-0 davant d'Aràbia. També ens parlen de Messi, que busca un rècord històric en aquest nou partit contra Àustria avui a les 7, i pel que fa a MotoGP ens parlen de Marc Márquez, torna a exhibir-se a Brno.
2: Molt bé, l'esportiu, com no podria ser d'altra manera, la protagonista, la d'Esplugues, la Blasi, fenomen Blasi, ho diuen d'aquesta manera, veiem doncs l'espluguina, això que s'endú la volta a Catalunya i confirma la seva eclosió en un any triomfal que augura un horitzó prometedor. La veiem doncs a dalt del pòdium saludant a la gent. Per altra banda, Marian Bos s'imposa en l'Spring a Barcelona en un altre doblet de Bisma amb Nienke Benhoven, que queda segona. Més coses, doncs, en Lamine, que estrena el compte, se refereix al crac blaugrana, que és titular i marca el seu primer gol al Mundial amb la selecció espanyola. En quant a hoquei sobre patins, l'Igualada força el partit definitiu. En bàsquet ACB, el Barça, amb el factor Palau en el tercer duel contra el València, avui a les 8 hores, és a dir, partit clau, perquè és cara o creu, bueno, cara o continuar doncs, endavant amb tot això. I més Barça, Ter Stegen en un context delicat, sense Mundial ni el futur aclarit, déu-n'hi-do, amb el que havia estat un dels millors porters de l'era blaugrana. I amb motor MotoGP, el campió s'enfila, Marc Márquez, triomfa amb esforç i patiment, això sí. I ens queda El Mundo Deportivo, Àngel.
3: Doncs sí, els protagonistes de la portada són Lamine Yamal i Oyarzabal, i els titulen de letals. Diu, Lamine titular va canviar la cara de la Roja i va obrir la llauna per desedar al Festival Espanyol, amb la victòria de 4-0 davant d'Aràbia Saudita. També ens parlen dels partits que es van jugar, com l'Equador Curaçao, on es va empatar 0, el Túnel de Japó, que guanya Japó 0-4, i el Bèlgica-Iran, que empaten a 0. També aquesta matinada no ho posen, òbviament, perquè ja sabem que els diaris tanquen abans que acabi els partits.
2: Exacte.
3: Diu Uruguai 2-2 contra Cap Verd i Nova Zelanda 1-3 contra Egipte. I per altra banda ens parlen de ciclisme, on Paula Blasi, campiona, i ara l'espera el Tour. De bàsquet, on avui es juga el Barça-València a les 8, el Barça a tomar la ventaja en el Palau. I per acabar ens parlen del GP de República Txeca, on segundo triunfo consecutivo de Marc Márquez.
2: Doncs sí, hi ha ganes de veure què és el que pot arribar a fer Blasi, la ciclista catalana, al Tour de France. Guia és una prova d'aquelles que dius màxima obligació doncs, de deixar-ho tot, no? A l'asfalt, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí, sí, aquelles proves...
2: Màxima exigència,
3: correcte,
2: ja volíem
3: són
2: dir.
3: Són les més importants del món del ciclisme i esperem que li vagi d'allò més bé a la campiona.
2: Molt bé, doncs veurem què és el que passa. I això, que durant la tertúlia esportiva evidentment explicarem moltes coses del Mundial bé a Espanya, doncs que se sap treure de sobre Aràbia Saudita, faltaria més.
3: Home,
2: clar,
3: sí.
2: Faltaria més amb el sentit que...
3: Clar, faltaria més també
2: el potencial.
3: Contra, sí, faltaria més també contra Cap Verd i al final es va empatar.
2: No, sí, clar, clar.
3: És aquestes coses que té el futbol, que pot ser molt millor que el rival i no guanyar. I no guanya.
2: S'ha vist darrerament en algun partit més d'un que s'hi ha deixat els punts i tampoc havia jugat tan malament, però és el que tu dius. Que...
3: Per exemple, Uruguai contra Cap Verd, aquesta matinada ha estat el mateix.
2: Sí, sí.
3: Empat a dos d'Uruguai, que encarrila bastant a Espanya a poder passar com a primera del grup.
2: Correcte. Escolta, per cert, el Japó, que ja ho advertia tothom i ja ho hem viscut i fins i tot alguns petit. però un cop més demostra el Japó que si té una cosa és gent molt elèctrica al davant i amb correcte. Moltes ganes, molt ofensius.
3: S'ha de tenir en compte la selecció nipona, perquè és això, un 0-4 en un Mundial no el firma qualsevol, i ja els partits que està fent contra altres seleccions, que està deixant un nivell altíssim Japó, i esperem que sigui la sorpresa del Mundial.
2: Doncs a veure si serà precisament la selecció sorpresa que dius tu.
3: Segurament.
2: Ja ho veurem.
3: El Curaçao.
2: També, un Curaçao, per cert, molt contents d'haver tirat endavant.
3: Sí. Un empat contra el Gol.
2: I amb la visita de la monarquia, diguéssim, dels Països Baixos, sí. També contents i ballant amb ells al vestidor, que no és poca cosa.
3: Tot és maco.
2: Molt bé. Nosaltres ballar, de moment no ballarem, però sí que ens aturarem un moment i res, de seguida tornarem i començarem doncs el repàs a l'actualitat amb el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns. Fins ara mateix.
1: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

Més de 45 anys amb tu. After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 2:15 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mica.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Rutlles?
4: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
3: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
4: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
3: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
4: Tu rutlles?
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
2: I 33 minuts. Estrenem estiu i això ja és el Consell de Sàvia i Savis dels dilluns de la República Santboiana. Molt bon dia, Emília Bravo. Què tal estàs?
7: Bé, aguantant la calor, perquè s'alvira que pujaran més les temperatures, per tant cal protegir-nos.
2: Onada de calor que arriba al punt àlgid, diuen.
7: I corrents i que passi l'aire i protegir-nos en aquests espais que són refugi climàtic.
2: Doncs mira, havíem arribat aquest matí quan els micròfons es posaven, diguéssim, en marxa, en 26 ja portem 27 graus, eh? Ara mateix aquí el casc antic, bueno, el barri centre, vaja, de Sant Boi. Molt bon dia, Enric Arís, què tal?
8: Home, de la UAR, bon dia. No us voldria fer enveja, eh? No, però ja, passar ja, 15 dies a la Costa Brava...
2: Sí, això no, això, no ho pot dir-ho tothom.
8: No ho millora ningú, eh?
2: No,
8: i a més està bé, perquè amb aquests dies tens temps de fer moltes coses, de llegir,
2: Home, esclar, d'això
8: tant. I, home, de descansar, de veure coses, de disfrutar de les menges autèntiques de la zona, etc.
2: Déu-n'hi-do.
8: Inclús et diré una cosa, hasta m'ha donat temps de veure alguna cosa de futbol. Aquests partits una mica soporífers, no?
2: Sí, a les tantes de la nit.
8: Ara bé, també et diré una cosa. Els que entenen de la cosa diuen que hi han... diuen que els simples mortals no som capaços de veure segons quines coses, i perdoneu la redundància. Per tant, serà qüestió de posar-s'hi i estudiar-ho una mica.
2: Doncs ens hi posarem, és clar que sí. Josep Casamajor, molt bon dia.
9: Molt bon dia. No anem bé, eh? No anem bé.
2: No anem bé?
9: No anem bé perquè jo algú el pentinaria, a més d'un. Per exemple, en Peinado. Que aquest senyor que jubila d'aquí poc, doncs vol fotre el govern, i que jo no sé si la senyora Begoña serà una santa, però em sembla que aquest home

0: Peinado, doncs això expliquem, perquè de fet molts mitjans de comunicació han obert els seus informatius i els diaris també amb això de la deliberació dels vocals que continuarà avui. El Poder Judicial doncs debat si sanciona el jutge Peinado. De fet, la presidenta del Tribunal convoca, del Poder Judicial, convoca la comissió permanent i proposa expedimentar el magistrat, que va afirmar que els escortes podrien ajudar a fugir Begoña Gómez. De fet, seria la primera vegada que... Bueno, la primera no ho sé, segurament alguna cosa estranya s'haurà vist en algun moment, però que la dona del president actual fugeixi de la justícia i se'n vagi a no sé on... Home, això seria, no sé, quasi la notícia del segle. Però a banda, suposo, clar, que el problema està en afirmar que els escortes, que al final són professionals de la justícia, també, directe o indirectament, doncs que poguessin ajudar a fugir a Begoña Gómez. Això és el que els sindicats policials... han posat el crit al cel.
1: A veure, hi ha una testa coronada que està per aquests mons de Déu, que segur que l'han ajudat a fugir, i jo no sé pas a qui assenyalaria per aquesta ajuda a fugir, que no té res a veure, però que en alguns casos es magnifiquen les coses de tal manera que tenim un rei pròfug que no justifica de cap manera l'actitud que s'està prenent amb aquest senyor.
2: Jo,
1: és de vergonya.
2: De totes maneres, diré una cosa, no ho sé, però que el Consell General del Poder Judicial sancioni el jutge Peinado no ho veig massa clar. No ho veig massa clar, hi ha exemples molt clars en aquest cas que suporten aquesta teoria, no? Recordeu la jutgessa Lamela, no? Mm-hmm. La que va tenir durant dos anys en Sandro Rossell a la presó.
0: Exacte, sí,
2: i que al final va venir un altre jutge i li va dir, escolti, agafi la maleta i vagi cap a casa, que contra vostè no hi ha res.
0: Bueno, i més que anar cap a casa va pujar d'esglaó.
2: Bueno, vagi cap a casa en Rossell. I el premi que va tenir la Lamela, precisament, és el que deies tu, que automàticament va ser promoguda al Tribunal Suprem, no? Aleshores, a veure... és una mica com els problemes que hi han, o els petits problemes que hi puguen haver, o grans, amb la medicina, amb els metges, no? Que si hi ha un fallo, si hi ha alguna cosa, hi ha un corporativisme absolut per defensar-se els uns amb els altres. I això en el Consell del Poder Judicial és així. Per tant, molt m'estranyaria... És clar que aquesta vegada aquest home ha fotut la pota i l'ha fotut molt, molt endins, perquè nada menys s'ha anat a enfrontar al Sant Cristo Gros, que són els Picoletos i tota aquesta gent que tenen molt poder, com sabem, no? I que han patit en els nostres cants, no? Per tant, ja veurem avui a la reunió definitiva i a veure què passa.
0: Una nova deliberació, que es diu,
2: Exacte, vull dir, i va ser
0: al llarg del dia,
2: veurem
0: el que...
3: Amb això que estàs dient, aquest corporativisme que es dona, jo penso que en aquest cas no es donarà, perquè és tan fort aquest senyor el que està fent que no li poden, a més, com molt bé ha dit l'Amadeu, vull dir, ha acusat a la policia, bueno, ha acusat que poden ser còmplices en la seva fugida. Llavors, clar, és normal que la policia, el sindicat de policia hagi saltat.
2: Bueno, no, també clar, es diu que els Mossos d'Esquadra, i aquí no ha passat res, van ajudar a fugir a Puigdemont, no? Quan va estar aquí ara últimament, ja fa un temps, no? Que la seva fugida va ser gràcies a l'ajuda, i després no s'ha provat res, ni... Per tant, no ho sé, ara, de totes maneres, ja dic, sí, el tema és que s'ha anat a topar de morros amb aquesta gent, el Fusapol i tota aquesta gentussa, o gent, vaja, que no... Uh-huh. Són durs de pelar, ja veurem, eh?
0: Ja veurem.
2: Li falten 3 mesos per retirar-se, vull dir que tampoc passa res.
0: Ja veurem, perquè mentre Sánchez, per una banda, ha d'estar a l'aguait del que passa amb els judicis de la seva dona, per una altra banda, ha de mirar en direcció a Zapatero. I és que en Sánchez sortirà avui també a l'ofensiva en la compareixença del Congrés. La Moncloa preveu un xoc fort amb el PP per les causes judicials. Fixeu-vos que el president del govern ara mateix, doncs, quasi com un tenista que té que anar mirant de que no li colin masses pilotes pels costats dreta sí. i esquerra.
3: Es vol encarregar aquest govern, volen que vagin avancin les eleccions, se vol encarregar, llavors, bueno, tenim a la Begoña Gómez per un cantó, que li estan buscant tot, tenim el Zapatero, que també que estan buscant tot.

0: D'on provenen aquestes joies?
1: La Leire.
0: Vull dir, la Leire, sí, sí, hi ha tot un...
2: Però és que saps què passa?
0: Un marc que no ajuda a aquest govern.
2: Que tota aquesta colla de jutges ultres, o els fas fora tu...
1: O fa fora ells.
2: Exacte, o et fan fora ells. I això sembla ser que encara no ho han vist. T'ho recordo, t'ho recordem tots, quan aquí a Catalunya ens parlàvem del lawfare contra els nostres dirigents, contra etc. Tothom se n'enfotia, diuen, què diuen aquests catalans? Tant deia que han begut massa vi i massa sangria. Ara resulta que els ha tocat amb ells. I ara hi ha un gran escàndol. I a les portades dels diaris de Madrid se'n parla. I diuen, bueno, què passa amb això, no? Per tant, el problema està que encara estem igual, pràcticament, que l'any 76.
3: Jo us deia, perdoneu, que jo deia, crec recordar que erròniament he dit amb la compareixença d'avui, no, de fet és... el president del govern espanyol intervindrà al ple de dimecres. Després, dissabte, es reunirà amb el comitè federal. I, de fet, el que busca doncs, és impuls per la recta final del mandat amb grans apostes que se suposen, no?, que serà pressupostos, finançament, amnistia també, perquè ha de comptar amb els seus socis, digue-li d'aquesta manera, seran els tres pals de paller, o digue-li com vulguis, no? Pressupostos, finançament i amnistia. Què més? Alguna cosa sobre això?
2: Home, jo apoyant la teoria del company... que diu, jo no sé si, ho ha dit, jo no sé si aquesta senyora, la Begoña Gómez, és innocent o no. Jo l'únic que penso és que quan tu toques el poder, sigui directament o per aliança, és molt fàcil que et deixis corrompre. Per tant, que tot aquest reguitzell d'acusacions que li fa el jutge Peinado, que li poden portar fins a 16 o 17 anys de presó, són una mica una intel·lèquia, estem d'acord. Però que en el fons algú hi pot haver, quins tenia que dir el que ha passat amb les joies? Quins, bueno, esclar, Aràbia Saudita, ara us diré una cosa, és una gran amiga d'Espanya, en recordeu-se'n, eh? Primer van ser...
3: Tot i la golejada d'ahir, no?
2: Són uns grans amics d'Espanya, eh? Primer van haver-hi les comissions del petroli, després els 65 milions d'euros de l'AVE. Ara, les joies d'en Zapatero, i com deia molt bé aquí el company i director, ahir ens van deixar guanyar per 4-0. Per tant, són uns grans amics del país i ja n'hem posat uns quants exemples.
0: Sí, però quan interessa, perquè mira, amb el rei, amb l'emèrit, no s'investiga.
2: Oh, collons, per això és un gran amic del país, però del país que tots coneixem. Vull dir que, clar, és així el problema, no? Però vaja,
0: i l'M. Rajoy tampoc s'ha investigat qui és, eh? Vull dir que quan interessa van a per totes, quan no interessa doncs, vale? Correm.
2: Sí, però el que no es pot ser és un
0: penòmic. Cortines de fum.
2: Jo penso, ja et dic, jo no sé si estigués en aquest tema, no sé què hagués fet, ni com hagués reaccionat, ni com hagués actuat. Però jo crec que en la vida i en la política, quan ets un personatge de la talla dels que estem parlant, el que no pot ser és un penoli. Tu no pots tenir una caixa forta a casa teva plena de joies. Hòstia, ai, perdó, això no ho pots fer.
0: Era casa seva o al despatx?
2: O al despatx, m'és igual, però ell tenia la clau. D'allà o d'aquí? Les dues claus té ell, no? Home, això no. Això no, perquè potser sí que és un regal d'aquesta gent, dels nostres grans amics, no?, de l'Aràbia Saudita, però bueno, és que també ja no diguem que aquestes joies han vingut, no, sí, és un regal, bueno, senyor, però això té una fiscalitat,
0: sí.
2: I vostè aquesta fiscalitat se l'ha passat per allà no sona.
0: Sí, però al principi va dir que era d'una herència, llavors ja veus que està dient mentires, és una herència, després són regals... I com tu dius, aquest tipus de regal, o no sigui un boli o una llibreta o un llibre, aquest tipus de regal és de forma part del patrimoni i s'ha de declarar, no es pot acceptar com personal.
2: Jo penso que arriba un moment que se senten tan importants i tan intocables.
0: Que perden de vista una mica la línia vermella que han de creuar.
2: Va, escolta, pam, i al final es foten la bufetada. És el que dèiem, si tu no fas fora tota aquesta gentussa de jutges que tenim ultres, ja veus el que et passa, perquè el Peinado el que li agradaria és veure en Sánchez i tota la seva família amb una presó allà.
0: I el germà.
2: Aquelles presons que hi ha per El Salvador. I, Això és el que li agradaria, no? Pues bueno, noi.
3: Molt bé, escolteu-me, més cosetes, si voleu, ja que tenim la carpeta nacional ara mateix i després ja passarem internacional, que déu-n'hi-do també, deixeu-me afegir, i ja no és política, però té a veure amb la política, perquè al final les decisions de la política fan que les coses vagin d'una manera o una altra, eh? Però ho dic perquè ara que estem amb això, amb l'àmbit nacional, deixeu-me explicar que Catalunya crea 320.000 places en pisos turístics en una dècada. Els habitatges ja concentren el 47,5% de l'oferta turística. En un de cada 9 municipis ja n'hi ha més, hi ha més llit, sobretot per al turisme, que no pas habitants, ja n'hi ha més del que hi havia, doncs, evidentment, dècades enrere. Això per una banda, no sé si aquí voleu dir la vostra. Són dades, eh? Allò que els dilluns a vegades surten dades.
2: Jo recordo que quan jo estava a Barcelona, que tenia la botiga, i t'estic parlant ja de molts anys, perquè ja fa més de 9 anys que vaig plegar, vull dir que ja fa la tira d'anys, vaig conèixer amb una noia, la botiga estava a l'Eixample, que tenia un pis molt maco a l'Eixample. I aquesta noia es va separar del marit, i què fem amb el pis, què no fem amb el pis. I va ser la primera vegada que jo vaig sentir això del pis turístic. Perquè a aquesta noia se li va oferir i ho va fer, i es va fotre una morterada que calés a la butxaca, que va acabar de pagar l'hipoteca amb aquests diners. Se li va oferir fer això. I me'n recordo que un dia va venir a l'UTI i ens ho va explicar. Jo dic, com ho dius això? Diu, sí, m'ha vingut una gent i em diu que em llogaran el pis per executius estrangers que venen a passar la temporada a Barcelona, tal, no sé quantos. Va ser la primera vegada que ho vaig sentir.
0: A veure, això té diferents mirades, no? Per un cantó, la persona que el lloga, doncs, li interessa obtenir uns diners.
2: Li interessa dir-li aquesta.
0: Mira, va acabar de pagar la hipoteca.
2: Sí.
0: Vull dir, un pisturí. El que passa que després, què passa? Que la gent d'aquí, l'autòctona, no tenen vivendes.
2: No, és que jo estic absolutament en contra amb aquest
0: tema. A veure, la propietària li interessa, o el propietari li interessa, doncs, mira, quan més diners recapti, molt millor. I és la seva propietat.
2: Però les xifres que es barrejaven era de bogeria, eh?
0: Sí, ja
3: segur,
0: penso,
3: no,
0: ja.
3: És bogeria.
0: El que passa que, clar, vas a Barcelona
3: i això que explica l'Enric vol dir que això no ens ho hem inventat ara, això ja fa anys, això.
0: Una altra cosa
3: és que els diaris en parlessin o no. No en parlaven, doncs, perquè era... perquè no, potser no era... encara l'habitatge era un problema que la gent es plantegés, que de fet ho ha estat sempre.
0: Fa pocs dies, no?, amb la visita del Papa, amb la Sagrada Família, amb aquest espectacle tan meravellós que vam veure des de les pantalles, un directe a la gent que va tenir la sort de poder anar-hi, deia, això és bo per Barcelona perquè atreurà més turistes. Jo pensava, però encara volem més? Encara volem més gent? Si vas a Barcelona i està ple de turistes?
2: Jo tinc clients queixem, allà, no? I estan
0: sobretot la gent que viu al voltant de la Sagrada Família, que diu, és que...
2: Hi ha gent que estan desesperats.
0: Home, clar.
2: Desesperats, clar. Llavors... Ara també et diré una cosa, eh? Ep, pensem-ho. Si la Torre de Jesús està aixecada és pels milions que han deixat els turistes allà, eh?
3: Entre altres coses.
2: A la guixeta, eh?
3: Sobretot.
2: Sí. Que esclar, és que tots... A veure, tot té el seu costat positiu o el seu costat negatiu. Evidentment.
3: Tot té un peatge.
2: Sí. Hi ha hagut aportacions d'empreses, etcètera,
0: sí, però
2: no?
0: Sobretot és els diners que deixem.
2: Que val una pasta anar a veure la Sagrada Família.
0: Molts diners.
2: I tu veus aquelles cues que hi ha cada dia. No és allò de dir, bueno, és el mes d'agost. No, cada dia.
3: Ara la temporada d'estiu ja està plena, eh? Ja està ple. Hi ha unes reserves que tenen, diguéssim, el congelador per gent nacional que hi volia, però en realitat està tot ple ja.
1: Ha canviat molt, eh? No és qüestió de plaçar el plateret i que la gent...
2: Jo ho havia fet. Això tu havies fet el Domun?
1: Sí,
0: el Domun. Jo també. Bueno, i a les botigues hi havia la guardiola aquella per la Sagrada Família. I la de la Sagrada Família a les botigues estava. Estava la del Domun, de les missions,
3: sí.
0: I la de la Sagrada Família. Sí.
1: Jo trobo que una cosa positiva és que hi ha hagut un gran impuls de l'arquitectura i dels materials, com treballar-los, vull dir que hi ha una
2: cosa que és molt interessant. Bueno, jo vaig sentir la notícia l'altre dia, que hi ha una gran part de la Sagrada Família, i no us foteu a riure, que està enganxada amb l'Octite.
1: Sí.
2: Ojo, eh? i va sortir una...
3: Bueno, això ara no sé per on agafar-ho, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Una i va sortir, van entrevistar amb una de les dirigents d'aquesta empresa, que és, ara no me'n recordo com es diu, la que fabrica l'Octite, i diu, home, diu, esclar, no és allò que vostè compra a la botiga, ah, no amb el pinzellet.
3: Algun producte, no. Un producte, doncs, que subministra aquesta mateixa
2: empresa.
3: Casa.
2: Això estalviant no sé quants anys a la construcció, i no solament anys, sinó diners, evidentment, no? Però sí, sí, això
0: bueno,
2: sí,
0: és que van sortint els materials segons les necessitats. Vull
3: bueno, dir, és, això, que, clar. És que si una cosa ha revolucionat doncs, l'arquitectura sí. I sobretot les obres que estàvem acostumades i acostumats a que això durava molt, els nostres avis ja deien això dura més que una... Els avis, això dura més que la seva família i que tothom tenia clar, o al contrari, ho dit d'una altra manera, ningú tenia clar que avui, juny del 2026, pràcticament estem veient no? l'obra acabada, doncs ningú tenia clar, eh? Però què és el que ho ha revolucionat? La intel·ligència artificial amb l'arquitectura, els materials, la tecnologia que, dels materials nous,
2: tot
3: etcètera,
2: té el seu costat positiu
3: i negatiu. La manera de construir no és el mateix fa uns anys quan aixecaven a pes quasi bé i amb aquelles grues les creus o el que sigui, i avui en dia doncs pràcticament és com un mecano, no, això? No? Sí, dit d'aquesta manera, Josep,
0: les grues
3: mecano.
0: Per moure totes les pedres.
2: El periodista que entrevistava aquesta va dir, escolti, vol dir que la creu aquesta de Jesús no ens caurà pel cap un dia d'aquests? Diu, no.
0: Però tu saps que les nits treballen, que hi ha les persones que vigilen que tot estigui correctament. Jo això no ho sabia, aquests dies amb el motiu de la visita del papa. Diu, és que les 24 hores del dia estan treballant, diu, perquè a la nit hi ha les persones expertes en manteniment per revisar que tot estigui ben col·locat, que no hi hagi cap peça defectuosa, que no pugui caure
2: que
0: res.
2: Que l'Octite s'ha enganxat.
0: En l'Octite.
3: Bueno, una mica com està passant al Camp Nou. El
2: també
3: Camp Nou,
2: també li podríem dir a la porta, escolta, tu has pensat això de l'Octite?
3: Sí, no, perquè potser avançarem aquí. Molt bé. Escolteu-me una cosa, sí, és que no ens queda massa temps, però encara podem explicar alguna cosa a nivell internacional. Encara dins de la Unió Europea, però no. Sí, però no. M'explicaré. Fixeu-vos, per exemple, a La Vanguardia, això ho tilda d'una dècada perduda. A veure què en penseu vosaltres, però esclar. El Brexit ha contret un 8% del producte interior brut del Regne Unit en 10 anys. És a dir, la dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països. Ha baixat, evidentment, ells estaven molt acostumats a que gent de la Unió Europea doncs, anessin no només a estudiar, sinó a treballar, etc. Doncs això ha baixat. Però s'han trobat que venen gent d'altres països fora de la comunitat europea. A partir d'aquí, hi ha molta gent queixant-se, ja sabeu que hi ha plataformes i han fet sovint manifestacions per tornar a la comunitat europea, no? Però les dades... Jo m'he estat mirant uns gràfics amb els quals jo ara no us cansaré amb aquests gràfics, tots són dades i dades i dades d'economia. Són interessants, però no us cansarem això. Però les dades demostren clarament que qualsevol altre país de la Unió Europea està ja per sobre en quant a PIB que el Regne Unit. I, clar, el que ha passat allà que és que qui ho ha patit tothom, però qui ho ha patit més, evidentment, és la classe mitja i pobra, sobretot. I això comença a ser un problema a molts nivells, i cada cop hi ha més gent empenyadita.
2: És que perdre un 8% en 10 anys del teu producte interior brut és moltíssim.
3: No, però a banda haver de dependre del comerç de la Unió Europea.
2: És que això ja ho sabien.
3: Sí,
2: és el que dèiem abans. Arriba un moment que la gent es creu tan important i tan autosuficient que diu, bueno, no passa res. Jo sóc United Kingdom. Jo puc fer el que em doni la gana. Jo, Europa, que se'n vagi a fer punyetes. I, bueno, doncs... No
1: hi... Ara, per salvar la debacle dels laboristes, sembla ser que hi haurà un canvi.
2: Sí, aquell... Bueno, el Trump ja el dona per mort, en el primer ministre. Ja li ha enviat un d'allò, un missatge, dient, home, pues, escolta, tu has fet
0: dius
2: coses
0: que,
2: bones...
0: A veure, els... ha afectat més a la classe mitjana i...
2: O sempre.
0: Sí, i els rics, s'han fet més rics?
3: Exacte. No, sí, però no et pensis, també han perdut poder adquisitiu, però qui rep més, evidentment, qui rep més? Doncs, home...
0: Clar, com sempre passa.
2: El que li costa arribar a final de mes, que encara li costa més, doncs ja està.
0: Els hi van vendre la moto, pensaven que, com tu dius, no?, que serien autosuficients i han vist que no.
2: Aquest orgull, aquesta cosa que sempre han tingut els anglesos, cuidado, que són una gent que són així, no?
3: Hi ha coses que no han pogut evitar, no sé, per exemple, el pla normatiu i energètic, que evidentment doncs, Londres ha de continuar copiant el sistema regulatori europeu, no? Per exemple, sense anar més lluny. I sobretot això que us deia, la dependència...
0: La dependència, clar.
3: Ells, jo no sé si què devien pensar en el seu moment, si la Commonwealth ja en tenim prou, no? Entre nosaltres, entre els que hi estem posats, ja ens ho farem. I resulta, doncs, que tu estàs al vell mig d'Europa i no vols ser europeu.
2: És com el problema de l'independentisme aquí. A veure, ojalà hagués sigut molt bonic, o potser ho serà molt bonic que Catalunya sigui independent, però cuidado, perquè és que depèn de tothom i de tots i de tothom.
0: Bueno, però continuaria sent de la Unió Europea.
3: Clar, això és una altra història. El registre
0: no,
3: és ben diferent.
0: No dependria tant d'Espanya, però sempre es pot pactar, no? Arribar pactes, cert, eh? No? Tampoc sí. És qüestió de marxar i ja quedes, però... vull dir, s'arribaria a pactes.
3: Molt bé. I jo, no seria tan re, us deia això, el que passa que queden 2 minuts i escaig i potser no hi podrem entrar-hi, però precisament parlant de la Gran Bretanya, hi ha el tema de Gibraltar, que compta els dies perquè caigui la històrica reixa, aquella reixa, us en recordeu? Perquè el tractat que el Regne Unit i la Unió Europea firmaran a Brussel·les obre una nova etapa amb l'eliminació de les barreres físiques abans del 15 de juliol. Sigui com sigui, els gibraltarenys es mouen entre l'esperança i el temor que creixi la inseguretat. Clar, penseu una cosa, 10.000 espanyols o residents creuen cada dia a l'altre costat per treballar i per anar i vindre i treballar, sobretot, no? I suporten uns embussos brutals, no? Però, esclar, també hi ha el tema de la inseguretat, perquè és un punt on, doncs, què voleu que us digui, la gent que hi viu i que està per allà, doncs no ho tenen clar. Sigui com sigui, l'acord negociat durant 5 anys conté 1.000 pàgines de clàusules detallades. O sigui, imagineu-se això, amb 1.000 pàgines, la de clàusules i la de lletra petita que hi haurà. Sigui com sigui, això que, bueno, que té els dies comptats la reixa aquesta.
2: Però per què el volem, Gibraltar? És que
3: jo... No, estem parlant de la reixa, de treure la reixa aquesta.
2: Però Gibraltar és espanyol, jo ho he sentit tantes vegades que ja no em ve d'una.
3: No, però si ni els que hi viuen allà ho volen, això.
2: Però per què?
0: Doncs és un lloc demanat per anar a viure, perquè tenen més pocs impostos. Els impostos són més baixos. És un lloc demanat,
3: per
0: anar a viure.
3: Insisteixo que els acords aquests...
1: Com Andorra.
3: Els acords aquests van en direcció a la reixa.
2: No, ja ho sé, ja. Però aquesta reivindicació d'Espanya amb Gibraltar, que l'ha tingut sempre i els segueix tenint,
3: això sí, home.
2: No la veig.
3: Molt bé,
2: no la veig.
3: Fem una cosa, anem cap als informatius i si voleu després ens n'anem a veure els monos de Gibraltar o el que faci falta i ens expliqueu una mica el que ha de tot plegar, perquè sí que és veritat que això és històric, és històric. Ara mateix tornem.

0: L'òrgan de govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, decideix avui si expedienta el jutge Peinado, en concret per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per a Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria ajudar-la a fugir la parella de Pedro Sánchez. L'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar avui com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tots dos eren administradors d'una empresa que s'hauria beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en la segona volta. El candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots. Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz. Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir, en què Donald Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. Mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis són les tres opcions per anomenar el departament que els nord-catalans poden votar fins al 15 d'agost. I cada cop més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen. Aquest curs ho han fet 600 alumnes més que l'any passat perquè diuen que cada dècima compta. Un grup d'empresaris locals de l'Aldea, el Baix Ebre, revifa un projecte d'una urbanització d'un miler d'habitatges que va quedar a mig fer a començament dels anys 2000 per la fallida de la constructora. Ara han aconseguit la majoria de la societat que la gestiona i amb l'Ajuntament volen redefinir el projecte. I torna l'emblemàtica sèrie Spitting Image, una producció bàsicament de sàtira política nascuda fa més de 40 anys a la Gran Bretanya i protagonitzada per titelles de personatges populars. Entre les estrenes a les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de The Bear i la tercera de La Casa del Dragón.
1: Esports.
0: Titulars d'esports.
2: El blaugrana Lamine Yamal estrena la seva titularitat primera amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant el primer gol del 4-0 davant l'Aràbia Saudita, mentrestant Cap Verd torna a donar la sorpresa i empatar 2 davant l'Uruguai. La final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. Aquest vespre a les 8 es disputarà el tercer partit d'una final que està empatada a 1. I Marc Márquez se situa a només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
0: Passen 4 minuts a les 9 del matí i sapiguem quin és l'estat de les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs a aquesta hora hem de parlar del transport públic perquè recordem que tenim dues incidències destacades a Rodalies. La línia R3 està fora de servei. Tampoc hi ha trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa. En tots dos casos, segons Adif, degut a robatoris de coure, que en el cas de la R14 han provocat un incendi a la zona de vies que bombers està intentant apagar. Pel que fa al trànsit, la incidència més destacada és a la 2, on un accident encara genera retencions direcció Barcelona.
0: I pel que fa al temps, avui s'arriba al màxim de l'onada de calor. Entre el migdia i la tarda, el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37-40 graus a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta.
4: 3CAT Info.

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: 9 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb l'Emília, l'Enric i el Josep, el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns, eh? Avui que estrenem radiofònicament parlant això, l'estació de l'estiu. L'estiu ja el tenim aquí amb fortes calors. I a propòsit, deixant de banda tot el que hem estat repassant, parlàvem ara de Gibraltar, però vaja, jo crec que poc més podem aportar. Això, que salten les alarmes, l'alerta taronja que diuen per l'onada de calor que arribarà demà, diuen el punt més àlgid. O sigui, veurem com anirà l'agost, per exemple, i bueno, la resta, evidentment, del juliol, però diuen que arribarà el punt més potent. Per exemple, diumenge a la matinada, a títol de curiositat, el termòmetre no va baixar dels 31 graus a Almeria. No va baixar. Va ser els mínims, imagineu-vos. No? Ho hem explicat aquí, que hi ha doncs, els punts, fins i tot a nivell Santboià, ho hem estat explicant, de refugis climàtics, també algunes botigues, etcètera, no? Molta atenció, perquè els experts diuen beveu aigua, encara que no tingueu set, refresqueu-se. Aigua. Què més? Hi ha un seguit de voluntaris per tot el país que rebran doncs, formació específica sobre què és el que s'ha de fer perquè la gent doncs, tinguin la seguretat, perquè és clar, és que cada any després passen coses, i us ho dic seriosament. Ho hem vist moltes vegades, Emília, les calorades aquestes, no?
1: A França hi ha gent vulnerable. Han mort al voltant, crec, vuit persones, potser? Tres segur he sentit, no sé si arriben a vuit, perquè es preveu unes temperatures altíssimes a França, i han deixat de fer classes, han deixat de fer esports, perquè, clar, si ja saps que tindràs temperatures molt altes, doncs estan limitant, no?, perquè la gent
2: és que a més allà no
1: estan corrin preparats. Aquests riscos.
2: Nosaltres estem acostumats a tenir... Home, potser aquesta és tan aviat, no. Però calorada sempre n'hi ha hagut aquí a Espanya,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Però a França no estan acostumats, no estan preparats per aquestes calors tan...
0: No, és així, eh?
3: El meu fill em parlava a Estrasburg, 36 graus l'altre dia.
2: Ja està, vull dir, no
0: ho
2: això.
0: Això poques vegades s'havia vist, eh?
1: No, que la gent moltes vegades no és conscient, vull dir, jo veig gent per la zona de la platja fent esport a l'hora del migdia, corrents per allà pel passeig, que dius, però bueno, és que no escoltem, és que no tenim una mica de seny, no pots anar a córrer pel passeig de la platja a les 12 del migdia, després passa el que passa, tu, que ja veus després l'ambulància perquè l'ha agafat un patatús.
3: Deixeu-me dir una cosa relacionada amb Sant Boi. Dissabte es va organitzar per Òmnium Cultural i per la Fundació Marianao una passejada per tot Sant Boi pel projecte Vincles. El projecte Vincles el que vol és que des de diferents centres de Sant Boi doncs, els nouvinguts i la gent que tingui voluntat després de molts anys de viure a Catalunya doncs acostar-se més a la terra que els acull. I això va ser una sorpresa que hi hagués tanta gent. A més, es va fer com una mena de simbòlic certificat a la gent que s'havia apuntat a aquests cursos,
1: sí,
3: aquestes activitats, que no són un curs lectiu com podria fer que ja és missió d'altres organitzacions.
1: Això és un voluntariat.
3: Això és un voluntariat. Uh-huh. I bueno, va ser també interessant perquè a les... aquestes cases que hi ha
1: les cases comunitàries
3: del Camí Miquel, s'instal·larà la seu d'Òmnium Cultural i Òmnium Cultural i Fundació Puigverd també amb d'altres entitats.
1: Fundació Puigverd, has dit?
3: Fundació Marianao.
0: Potser hi estan involucrats.
1: Lapsus
3: terrible.
1: Vale, torna a dir-ho, a veure.
3: No, que la Fundació Marianao i Òmnium Cultural i després d'altres entitats doncs, miraran de treballar en xarxa per fer un treball social doncs, que és molt necessari a la nostra vila.
0: Molt bé.
1: Bueno, sí, sí, va molt bé. Aquestes...
3: Es van esgotar les reserves d'aigua.
0: Clar.
3: Perquè feia una calor impressionant, sort dels tendalls que vam intentar de...
1: Home, és que passejar el 17 al matí per Sant Boi, amb la calor que aquella, doncs...
0: Déu-n'hi-do.
1: Aquestes persones realment té mèrit, per tota la organització i
3: les... Van tenir premi perquè hi havia unes patates fregides, unes pastetes,
1: un
3: pica-pica, però...
1: Però la calor era forta.
0: Molt bé, doncs interessant, és clar que sí, però tornant al tema internacional, ho dic perquè, home, no ens ho podríem oblidar, això, la guerra a Europa, Ucraïna, assetja Crimea, els drons ataquen el port de Kerch i obliguen a cancel·lar la venda de gasolina. Estem que la crisi de la gasolina faci perdre en aquesta zona milions de turistes enguany. Recordeu que Crimea, al final, la península de Crimea...
2: Són les platges dels russos.
0: Se la va annexionar als russos el 2014, crec recordar, de manera unilateral, eh? Vull dir, allò que dius, escolti, no en parlem més. Clar, d'alguna manera, Ucraïna, doncs, es fa fora, està demostrant Ucraïna que sent petit al costat de Rússia amb els drons, ha trobat la manera de resistir. Ho dic perquè, encara que això no sigui la informació que surt del Kremlin, però en Putin, força preocupat, perquè se n'adona que se li estan acabant les existències i els recursos davant d'una Ucraïna que continua rebent més o menys ajuda de la resta del món.
2: És que Ucraïna ha tingut la gran... No sé qui ha sigut la ment brillant que ho ha portat a cap, no? Això dels drons. Està
0: bueno, tecnologia.
2: No guanyant la guerra, però emprenyant moltíssim a Moscou amb uns aparatets que són baratíssims, vull dir, comparats amb aquests coets, i, bueno, no tenen res que veure, que, a més, com que no són cars, en poden disposar de molts, i llavors... perquè les defenses antiaèries no puguin defensar massa, comencen a enviar una gran quantitat de drons d'aquests, que les defenses al final ja no saben on t'han d'apuntar, no? I llavors això li ha fet molt mal a Crimea.
1: I Rússia no té accés a aquests drons?
2: No ho sé si no...
0: Home, sí, també en té, també en té. El que passa que els utilitzen molt més Ucraïna, no?
2: És que de veritat, al final... és que només tira això, no?
1: No, el que està cert és que les guerres...
0: Sabeu què passa també? Jo crec que, no ho sé, potser m'equivoco i un expert ens diria que no és ben bé així, però a mi em fa sospitar que tota la tecnologia, sobretot de tema de drons, ja encarada a la part més bèl·lica, les guerres, etc., i que estava en procés de creixement i d'experimentació, precisament amb aquest conflicte, no només serveix per abaratir, i els països que han dit anem a ajudar a Ucraïna, d'alguna manera s'han agafat el tema dels drons, per què? Perquè és més barat, però que tot el que és la tecnologia i la creació, la factoria, diguéssim, de la creació dels drons, ha fet un pas de gegant accelerat, forçat per les circumstàncies, i qui se n'ha beneficiat més és Ucraïna.
2: En aquest cas, els pobres hi han sortit guanyant. Sí.
0: A mi em dóna aquesta sensació.
1: Deixant a banda la part tràgica i humana de les guerres, cal veure, cal saber que les guerres han estat oportunitats per avanços tecnològics.
2: Home, clar.
1: Vull dir, és així.
0: A mi em dóna la sensació que s'ha accelerat, que ja seguia un procediment ascendent, però que s'ha accelerat.
1: Ha sigut un motiu per anar més ràpid.
2: Ucraïna li està fent... Amb el tema de Crimea, pensem que Crimea és la que fa arribar tots els subministres a les forces russes que estan lluitant a Ucraïna. Per tant, si els hi talles
0: el subministrament,
2: però no solament de petroli, aliments, tot passa per allà. El que dèiem, la pèrdua multimilionària que tindran des del punt de vista turístic...
0: Home, és un centre logístic clau pels russos.
2: Allà, la gent, quan se'n va de vacances, on anem? Aquí diem a la Costa Brava, anem a Crimea a la platja. I se'n van allà. Tot això s'ha acabat de moment. Ja veurem què passa, ja veurem què passa, però sembla, a mi em sembla, que la moneda comença, així com abans jo la veia molt del costat d'en Putin, ara ja no li veig tant.
0: Bueno, ja ho vam dir...
2: Gràcies a que l'Orban el van fotre al carrer, que aquest era el que feia més mal a Ucraïna, no ens oblidem, era el que impedia que l'ajuda arribés a Ucraïna, doncs, bueno, la cosa sembla que ha anat agafant un altre tomb, no ho sé.
0: No sé, ja fa unes setmanes que anàvem dient aquí que els experts en geopolítica deien que això és l'empat etern, que es diu. Sí. Com a mínim empat, això a Ucraïna ja li està bé que sigui un empat, perquè ningú donava un duro, evidentment, amb el bon sentit
1: de la paraula. Sí, però això com s'acaba? Vull dir, a veure, aquest no, desempat, no?
0: No, no, és que aquest desempat... No, no, comparo amb Orient Mitjà, que s'ha acabat algun dia. No. Sempre ha estat igual, no? Doncs,
1: I ara què passarà també amb l'estat d'Ormuz, que es tanca, s'obre...
0: Bueno, aquí hi ha un altre tema. Un altre
1: tema important, perquè...
0: Les amenaces, volíem explicar també, de Trump, doncs... tornen a complicar un acord de pau amb l'Iran, que interromp les converses a Suïssa.
1: Netanyahu continua atacant el Líban.
0: Això mateix.
1: Clar, continua atacant el Líban perquè li interessa que això no s'acabi. Llavors, què ha fet Iran? Tornar a tancar una altra vegada l'estret. Llavors, és clar, és que... aquest acord de pau...
2: Això, en Trump ha fet ahir o abans d'ahir, no sé com va ser, unes declaracions. Vosaltres recordeu aquelles pel·lícules que veiem que quan un matrimoni es volia separar, no? Que l'home deia a la dona, s'hi enfrontava i li deia, pensa que sense mi tu no series res. Bé, això era una frase que repetia a les pel·lícules, a les novel·les, tot arreu. Bé, en Trump, que en comença a estar fins als picarols de Netanyahu, perquè ho està fins als
0: està
2: picarols,
0: claríssim.
2: L'altre dia, no sé si va ser dissabte o diumenge, li va dir, escolta noi, li va dir aquesta mateixa frase. És a dir, sembla que Estats Units i Israel es volen separar. I li va dir, noi, saps què et dic? Que si no fos per mi, tu no series res. Perquè l'únic, i això li va dir el Vance també, l'únic aliat que et queda al món, després de totes les bestieses que has arribat a fer, som nosaltres. Per tant, vigila. Vigila perquè no anem bé. Ara, aquesta amenaça servirà d'algú? Ja sabem quina és la situació socioeconòmica d'Estats Units amb referència a Israel, no? Els jueus. No ho sé, ja ho veurem.
1: Vols dir que Netanyahu escolta?
0: No, gens ni mica, perquè aquesta analogia que ha fet servir l'Enric de divorci és molt encertada, perquè la premsa internacional i sobretot nord-americana parlen d'un divorci, amb aquest concepte divorci Israel-Estats Units. Al final... què passa? Israel li és indiferent al tema d'Ormuz, li és igual,
2: no,
0: però al món el que li és igual és que Iran tingui un programa nuclear. Per tant, no hi ha interessos comuns, està trencat això, a uns li és igual no sé què i als altres els hi és igual.
2: El pacte, de fet, es basa en tres coses, eh? Una, Ormuz. Una. Dos, el tema nuclear, i tres, els 300.000 milions, no sé quants, d'ajuda nord-americana, entre cometes, per reconstruir l'Iran. Dic entre cometes perquè els que pagaran això no seran els Estats Units, seran els Emirats Àrabs. Entrar a mirar cap allà i dir, escolta tu, va, que en teniu molts, comenceu a abocar diners aquí, que hem de reconstruir el país. Per tant, la cosa està aquí. Ara, cada vegada va pel pedregar. És la 40 vegada o 42
1: vegades
2: que en Trump ha dit que això s'havia acabat.
0: El problema del Trump ara mateix, i aquest problema qui el tindrà serà Netanyahu, és que el novembre en Trump té eleccions. I això vol dir que en Trump ja no pot perdre més pistonada ni més actius. Per tant, en Netanyahu, que comenci a rumiar què és el que farà, Netanyahu fins ara el que ha necessitat és que se n'oblidin dels seus judicis que té pendents.
1: Per això continuarà clar, atacant. Clar.
0: No, ja ho ha dit, sí. Que controla el 20% del Líban i que no farà un pas enrere. Però el problema que tindrà és que... a l'altre encara tindrà un problema més gran, les eleccions. I si aquest té un problema, qui el tindrà, ja m'enteneu.
2: Escolta, no ens enoblem d'una cosa, eh? Si Israel té la cúpula de ferro és perquè li ha posat i li ha pagat als Estats Units.
0: No, clar.
2: Per tant, en Trump, quan amenacen en Netanyahu, Si no hi hagués, el que dèiem, no, el component socioeconòmic que hi ha, això ja s'hauria acabat, perquè en detall que dius que què, doncs mira, ja t'apanyaràs, noi. Ves fent amb el que tens, sí, sí. I quan se t'acabi, se t'ha acabat. I si llavors et comença a ploure metralla per tot arreu, és el teu problema. Clar, és que vull dir, a veure, si hem de ser clars i sincers, no?
0: Sí, sí. Ell ha mostrat indiferència cap a Hormuz, a Netanyahu, i probablement això és el pitjor que li podia, que podia fer, dic jo, no sé per què.
2: I a nosaltres se'ns en fot el tema de l'Iran. El tema de les armes nuclears a Europa.
0: Bueno, Europa i la resta del món, tampoc, ja ho farem, tampoc és un el màxim problema, això no. És una obsessió dels Estats Units, etc, etc.
2: Més dels Estats Units de Netanyahu, que aquest sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Sí,
0: sí, no, però que en Trump l'única cosa que li preocupa és que hi hagi comerç que passi per Hormuz, i clar. Ja està. Per tant, veurem com acaba tot això, perquè això també sembla un empat etern, però veurem com acaba.
1: Però ho has dit molt bé, les eleccions de novembre serà el clar. Desempat, eh? Vull dir, ell ja s'està separant de Netanyahu, sí, perquè sí. Veu que perilla, no? Vull dir,
0: no, totalment.
1: Les seves eleccions,
0: totalment.
2: Un equilibri complicat.
1: Sí, sí.
3: Ja té 80 anys, el president dels Estats Units.
0: Sí, sí.
2: S'adorm de tant en tant, també, en els actes que va.
0: Això és el que hi ha. Molt bé, escolteu una cosa. I per tal de que no se'ns adormi a nosaltres la parròquia, anem a fer l'agenda setmanal. Ja ho sabeu, cada dilluns doncs l'Emília ens fa el favor d'explicar-nos què és el que ens ofereix la cultura santboiana al llarg de la setmana, més o menys.
1: Sí, aquesta setmana, com que hi ha les redelles, és una setmana fluixeta, perquè sí. La gent se'n va fora...
0: Dimecres aturada festiva de...
1: Exactament. Llavors...
0: De la Diada Nacional dels Països Catalans, que ningú se n'oblidi.
1: Sí, sí, que compte. Arribarà la flor del Canigó. A veure, comencem per dimarts, al 5:45 al Casal de Marianao, hi ha un taller per la gent, els pares que han de... els homes que han de ser pares, doncs un taller preparació a la paternitat per donar eines i recursos per educar seus fills d'una forma més... trencant estereotips. Després tenim, doncs, dimarts a la nit, Revelles de Sant Joan a la plaça de la Generalitat, a la plaça mossèn Jaume Oliveres, a Molí, la cooperativa Molinou. Hi ha diferents, bueno, la gent interessada del barri ja ho saben perquè són les mateixes revelles de cada any.
0: Cada barri, una revella.
1: Cada barri,
0: una revella. I cada revella té el seu barri.
1: Exactament. I compta amb els focs i els petards, perquè, bueno, sempre...
0: I les bestioletes que ho pateixen. Sí, home, sí, és veritat.
1: I criatures petites, i bústies que peten, papereres que peten. Sí. Vale, el dia 25 anem a... Ja passa la revella, ja passa Sant Joan. A les 8 de la tarda, que el Niño, tenim concert a la platja a càrrec de Miquel Trias de Bas. Vale? Anem al dia 26, que és divendres. Aquí tenim diferents activitats, el divendres, a cap de setmana. Per un cantó, a 6:45, a Cal Niño, hi ha el passe d'una pel·lícula documental, Cobijo. Està marcat dins del mes de l'orgullo gay.
0: Molt bé.
1: Vale? A 9:15, tenim Pol Party. Què és això? Això és a les piscines de la Muntanyeta, se celebra el final de curs per la gent jove. Entre 14 i 20 anys s'han d'inscriure, per això, vull dir, no és entrada lliure, sinó que t'has d'inscriure perquè hi ha una organització. Per tant, tenim documental Cobijo, a 9:45 tenim Pol Party per la gent més jove, entre 14 i 20 anys, i a Can Massalleres, al pati de l'escola Can Massalleres, sí. Tenim un homenatge a Gaudí, a càrrec de quatre cordes dirigit per Candy, vale? A 9:45 de la nit. Promet ser com molt íntim, eh?
0: Segur,
1: eh que sí?
0: Amb trencadís inclòs. Amb el bon sentit de la paraula, eh? Vull dir de trencadís de...
1: Música trencadís, segur que ens trenca el cor. I l'ànima, perquè la música sempre ens arriba.
0: Segur.
1: I més si és de quatre cordes dirigit pel Candy, que ja el coneixem. I el dissabte 27 tenim un taller a Can Massallera de cuina, també emmarcat dins de la setmana de l'Orgullo Gay. Rainbow Cupcakes. Pastissets. És un taller de cuina en aquest taller de cuina que es farà a 6:15 de la tarda, i tants d'inscriure també, s'anirà parlant una mica de la trajectòria de l'orgull LGTBI+. Vale? Es va adreçat a persones entre 14 i 35 anys. Cal dir que en totes les activitats, si tens 14 anys fins als 16, has de portar una autorització dels tutors o tutora o de la família, vale? I res més, és, això seria una mica les activitats en
0: home,
1: general.
0: Home, clar, passa això que dimecres a
1: Sant Joan,
0: i per tant demà hi ha revetlla, demà
1: i revetlles, com diríem al col·le, que diem revetlles amb precaució.
0: Sempre. No es poden tirar petards a qualsevol lloc, però sí, s'acabaran tirant, suposo, no ho sé, perquè no, al final, bueno, no es poden fer, això sí, moda, eh? Fogueres sí. Fogueres a qualsevol lloc no, això ja està...
2: Els petards silenciosos.
1: Hi ha una empresa que fa petards, que fa, és de llum, de colors, però són
2: precisament, entre altres coses...
0: Això tindrà
2: coses,
0: èxit, voleu dir que tindrà
2: home,
0: èxit?
2: Home, per la gent. Protegir els pobres animals que...
1: Sí, bueno, sí, no són del tot silenciosos, és que són de baixa sonoritat, sí, sí. Algú de soroll fan, però no és a l'espatec aquest tan fort que et deixa...
2: Algú deu fer, no?, de soroll, però vaja, ja diguem que avancem una mica en el bon camí. És a dir...
1: Hi ha gent que marxa, eh? Gent que té criatura petita o té animals.
0: Sí,
1: mascotes,
0: sí.
1: Mascotes marxen, clar, marxen, se'n van.
0: Hi ha llocs que són expressos, dissenyats, sí. Residències i tal, per no, diguéssim,
2: jo,
0: per no oferir...
2: Jo tirava bombetes quan era petit. Eh? I els
1: escaparets?
2: Ja està. Ja
1: els escaparets,
2: algun d'aquests també. Algun d'aquests també.
1: Són vivers,
2: les bombetes són les cebes, no?
3: Les cebes, les fonts,
2: pim,
3: que
2: pim, pim,
3: feies un volcà, ja, i que això també era...
1: Que alguna es dopetava.
2: Ja
0: sí. Ho anirem deixant aquí. Molt Josep, bé. Atenció, que ara ja som a l'estiu i hauràs d'anar preparant els parcs i jardins. Més que res, les sortides interessants que... No? Amb la natura, d'acord?
3: A veure...
0: Molt bé.
3: Sortiu amb algun paraigua o una ombrella, perquè...
0: Això sí, això sobretot.
3: Se'n veuen, se'n veuen aquí a Sant
0: Boi.
3: Sí,
0: Boi, i tant, i tant.
3: Que ja és curiós. I que a banda dels refugis climàtics, doncs que la gent ja surt protegida.
1: Bueno, sí,
3: crema,
1: sí.
3: La careta, una ampolleta d'aigua...
1: Un vano.
0: Doncs va, escolteu-me.
1: I que va per l'ombra.
0: Emília, Enric i Josep, que tingueu una bona revetlla, que pugueu gaudir de la Festa Nacional dels Països Catalans de Sant Joan, que la flama del Canigó us il·lumini i que properament ho pugueu vindre aquí a explicar i que continuem fent els dilluns amb vosaltres de manera tan esplèndida. Moltes gràcies, que ens n'anem cap a la bona viatgera, la Sílvia Quero de Cima Travel. Això serà amb un 3 i no res. Fins ara mateix.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: Hola, sóc na Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.

0: L'espai de la bona viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: Pràcticament 2:45 de 10 del matí, si tots els dilluns viatgem i ves per on avui que ja estrenem radiofònicament parlant l'estiu, és una estació doncs, que dona per això, sobretot per pensar doncs, en viatjar. Tot i que la Sílvia Quero, la bona viatgera de la República, ens ha demostrat que viatjar hem i podem viatjar durant tot l'any. I molt bon dia, Sílvia.
3: Molt bon dia, què tal?
2: I res, posarem en valor també els viatges estiuencs, perquè al final les vacances és quan tens més oportunitats de viatjar, no? Al final és una mica això. Sí. Què tal estàs?
3: Bé, molt bé.
2: Molt bé, molt bé. Amb ganes de fer estiu.
3: Amb ganes de fer estiu, sí.
2: Molt bé. Que sàpiga la gent que la Sílvia ve de Cima Travel, perquè, bueno, de fet és la gerent de l'agència Cima Travel, l'agència de viatges a l'Hospitalet, al carrer Príncep de Vergara 36, a tocar el mercat, a tocar l'Ajuntament.
3: Correcte.
2: El rovell de l'ou.
3: El rovell de l'ou, sí.
2: Del casc antic, sobretot, de l'Hospitalet, molt bé. Sí. I que cada setmana ens proposa un viatge, normalment espectacular, sigui més a prop o més lluny, sempre és espectacular, perquè el que explica ella sempre és espectacular, però un servidor, com a juguesca, s'ho pren una mica com a sorpresa, perquè us dono la meva paraula, que jo no sé...
3: No, no ho sap.
2: És sorpresa, no sé on...

0: Ui!
1: Sí?
0: Ui!
1: Feien veu de croats.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sí? No, expliqueu. On anem, on anem?
0: Anem a Eslovènia.
1: A Eslovènia! Veus, més o menys, eh? Anem afinant, darrerament.
0: Mira que content s'ha posat de quedar-se tan a prop.
1: Sí, perquè dius, home, almenys, jo què sé, no? Eslovènia, no? Maco.
0: Maco.
1: Maco. Explica'ns com anirà la cosa. Què ens proposes?
0: Doncs Eslovènia és un lloc una mica desconegut. La veritat és que no és gaire popular i s'ha popularitzat aquest... Bueno, portava un parell d'anys de popularitat. Sobretot ajuda molt quan les companyies posen vol directe des de les grans ciutats espanyoles, no? Aleshores, clar, la gent, doncs, mirant vols econòmics, doncs veuen allò i, sí, i es van popularitzant.
1: Clar.
0: Vull dir que sí, sí, el circuit és aquest.
1: És així.
0: O sigui que hi ha vols a Ljubljana.
1: Ljubljana?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Tres cops a la setmana.
1: Déu-n'hi-do.
0: Amb Vueling.
1: Sí. Ah, molt bé.
0: Dimarts, dijous i diumenge, si no recordo malament.
1: Dimarts, dijous i diumenge.
0: Aleshores, doncs, si fas dijous, diumenge, doncs ja fas un puntet.
1: Veus?
0: Sí, una coseta llarga.
1: Un pont llarg.
0: Sí, un pont llarg. I si no, doncs tens l'opció de fer doncs, la setmaneta, de fer un viatge més... Més apanyadet.
1: Molt bé. La proposta que ens portes avui, què seria? Doncs les dues opcions...
0: Una setmaneta amb cotxe de lloguer, que és una manera molt fàcil i molt econòmica de voltar pel país. I perquè és un país molt espectacular en quant a natura. Tens una mica de barreja amb la natura i la cultura i és un lloc meravellós per fer doncs, senderisme, descansar...
1: Que bé.
0: Contactar amb la natura, tens mar, muntanya, llacs... Uh-huh. Aleshores, doncs, és com una mica doncs, l'exuberància de la natura en un país, doncs, això, per descansar. Sí, sí.
1: Molt bé. Explica'ns una mica, no ho sé, el primer que farem, evidentment, és
0: Ljubljana.
1: Anar directes.
0: Directes a Ljubljana, sí.
1: Barcelona,
0: sí, sí.
1: Ljubljana. Què més?
0: Després aniríem cap al Bled.
1: Bueno, allà ja tenim hotel.
0: Allà ja tenim hotel.
1: Evidentment.
0: Ja. I doncs, jo no llogaria el cotxe encara a l'aeroport, sinó que agafaré un trasllat directament a Ljubljana, al centre. Allà faria dos o tres dies, perquè a Ljubljana no necessites el cotxe. Aleshores, després...
1: Tot molt a prop, no?
0: No, i que és una ciutat o un poble, doncs no cal agafar-te cotxe, perquè tens un rovell de l'ou que pots fer caminant.
1: Clar, i a més, la dificultat de que si aparcar, que si no sé què, que si això sempre és una dificultat.
0: Clar, a part a Ljubljana tens un castell que tens una vista espectacular de la ciutat.
1: Molt bé.
0: Doncs tot això ho pots fer caminant, tot això tens... aleshores, després de dos o tres dies a Ljubljana, doncs pots jugar un cotxe i aleshores ja comença la ruta cap a on determinis. Aleshores, mira, jo aquí havia tret una ruta cap al llac, el llac Bled.
1: És el que anava a dir, teníem diversos de llacs espectaculars,
0: sí.
1: I n'hi ha un que es veu com una mena de construcció, d'església així amb punxes, aquestes punxes tan xules, aquesta arquitectura tan d'alta muntanya, no?
0: Sí.
1: I què? Explica'ns.
0: Doncs el Lago Bled, per exemple, pots fer Lago Bled i les gargantes de Vingar.
1: Vingar.
0: Sí, és que moltes coses no sé ni com es pronuncien, perquè l'escriptura és fantàstica. Doncs allò és fantàstic per passejar al voltant del llac, fer excursions en barca, fer el castell de Bled, que també és molt xulo, i la garganta del Vingar. I després... aquí es dormiria a Bled?
1: A Bled? Sí. Molt bé.
0: I aleshores es podria anar a un altre parc, a un altre llarg que es diu... Espera, llarg Boing.
1: Ah, el Boing. Sí, és veritat. El Boing, aquest, l'estic veient, clar, és d'aquests de contes de fades.
0: És de contes de fades.
1: Allò que dius, brutal.
0: I aquí tens un parc nacional del Triglav.
1: Del?
0: Triglav. Trigrap.
1: Trigrap. Molt bé. No, no, has millorat, eh? Des de la darrera vegada que... Perquè a vegades, quan ens avorrim, ens parlem amb eslovè... No!

0: més que res per...
1: Sí, has he millorat el meu ajudament. Sí, sí.
0: Molt, hosti, que blau que és aquest blau del llac.
1: Molt, molt bèstia. I aquí hi ha un telefèric fins al Monte Vogel, que es veu que a la vista és espectacular, i es pot veure la cascada de Sabica.
0: Ah, molt bé. Escolta, a propòsit, tornant a Ljubljana, sí, el castell aquest...
1: Sí, el castell.
0: Evidentment, salvant les distàncies, i evidentment no té res que veure el tipus d'arquitectura, però et recordo una mica a Praga, que està a dalt de tot un turó que domina la ciutat, però que dins del castell és molt gran, és com un micropoble.
1: Sí.
0: Saps allò en plan el poble espanyol?
1: Sí,
0: Saps què vull dir?
1: Sí.
0: A Praga et recorda això, no?
1: Sí,
0: de dir, doncs aquest em recorda, tot i que l'arquitectura és ben diferent, és una arquitectura molt, molt del centre d'Europa, etc i tal, et recorda molt amb aquestes places grans i amb diferents...
1: Sí. Molt, mira, molt veritat.
0: Una observació. Curiositat. Molt bé, què més?
1: Doncs mira, aquí doncs, es pot fer el telefèric i tal, i després aquí es podria dormir també a Bled, i ja es podria anar fins al Valle del Soca.
0: Ah, carai!
1: Valle del Soca, també és una ruta panoràmica per un poble que es diu Bobek, i aquí també es pot veure les cascades de... Jolina, és que els noms són tremendos, eh? Zoghak.
0: Sí. Bueno, xulo,
1: que
0: no?
1: Me'ls he apuntat perquè...
0: Uns
1: salts
0: d'aigua espectaculars.
1: Sí, i són rius de color turquesa i són molt espectaculars. Que xulo. La veritat és que
0: Al final estem parlant d'allò que diuen els Alps Julians, no?
1: Sí.
0: El mar Adriàtic, aquells boscos impressionants també de fades, de contes de
1: fades. Sí. Per això que Eslovènia dona per fer-te la ruta a la teva mida, per exemple, si vols doncs, més platja i més Adriàtic, doncs pots estar doncs, a poblacions més costeres, més costaneres, i si no, doncs pots anar a la muntanya i en búsqueda de cascades i de rius i de llacs i pobles de contes de fades. O sigui que em sembla un país molt, molt, molt, molt interessant.
0: I de fet, precisament allò que dèiem que l'estiu dona més per viatjar, però que de fet nosaltres viatgem sempre i tal, però que precisament és un lloc que diuen que del maig fins a passat setembre és la millor època. Perquè fa massa escalor, no sé.
1: Bona temperatura,
0: no sé com anirà ara,
1: però... Sí. Bueno, ara que amb el canvi climàtic doncs se sapigui, però...
0: Vés a saber.
1: Però és bona temperatura i agradable per fer aquestes passejades a la natura.
0: Impressionant, sí, perquè ho tens a tocar, eh? Sí. Vull dir, no és allò que dius, ara he d'agafar un mitjà de transport que em portarà fins...
1: No,
0: a tocar.
1: A més, és com una alternativa una mica més econòmica a Suïssa, per exemple, salvant les distàncies, però és com un paisatge molt, molt similar, no? De búsqueda de natura, de llacs, de salts d'aigua...
0: Totalment. I impressionant. Sí que és veritat que a l'agost hi haurà més gent de la que normalment hi ha, però que és una època, com dèiem, xula. No és un país massa car, eh?
1: No ho és.
0: És molt similar als preus que podem trobar, per exemple...
1: Inclús una mica més econòmic.
0: Una mica més econòmic.
1: Sí.
0: Molt bé. Més econòmic que, per exemple, que Itàlia, que Àustria...
1: Això seguríssim.
0: Molt bé. Els serveis, els hotels, per exemple, els llocs que...
1: És un lloc emergent, o sigui que tampoc hi ha tanta cosa per escollir, però són correctes, són bastant correctes. Sí.
0: Bueno, tu sempre has dit que els llocs que són emergents, com a mínim s'hi trenquen el cap perquè tu estiguis a gust,
1: estiguis còmode.
0: I això, tot i que pugui haver-hi alguna mancança si ho compares amb d'altres ciutats molt grans, però això et dona facilitats i...
1: També és el tipus de turisme, o sigui, si per exemple a Eslovènia doncs, els clients van buscant doncs, això, natura i tal, doncs serveis no buscaran gran cosa.
0: No,
1: només un lloc net i polit per dormir i que sigui doncs, un bon preu i bona relació qualitat-preu. No volen grans luxes, evidentment. Podem trobar el millor més luxe a la capital. ja. A Ljubljana, que, que potser tenim més vessants, o sigui, més de 3, 4, 5 estrelles, tenim més hotels, més cadenes internacionals, però segur que les muntanyes no.
0: No és una ciutat excessivament gran?
1: No.
0: És una ciutat que potser en dos dies l'has vista?
1: Sí.
0: Pregunto.
1: Sí. Sí.
0: Molt bé, sí. Què més? Per cert, Barcelona, Eslovènia, amb...
1: 2 hores i mitja, per ahí.
0: 2 hores i mitja, doncs sí, estem allà, molt bé, molt bé. Gastronomia.
1: Gastronomia, doncs...
0: Sí, home, no ens ho deixem.
1: Bueno, tornem als noms, Pere.
0: Sí, no, això ho ha de consultar-ho ella, perquè, clar, ella té un eslovè molt de l'interior del país.
1: Els postres i tot, m'he flipat. Aquí posa Kranjska Klobasa. Espero que no hi hagi cap eslovè escoltant.
0: Hi has de posar ganes. Kranjska Klobasa.
1: Sí, algo així. Sí.
0: Has de dir-ho amb ganes, no?
1: Aquesta és la salsitxa més famosa del país.
0: Ah, sí?
1: Que està amb carn de porc i les espècies.
0: Ah,
1: i
0: molt
1: és,
0: bé.
1: Que és com una salsitxa gran.
0: És com un Frankfurt,
1: sí.
0: Però és bé.
1: Sí, perquè serveix amb mostassa, xucrut i pa.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: Escolta, cervesa també... Bona.
1: Cervesa. Hidromiel.
0: Hidromiel?
1: Hidromiel.
0: Què dius
1: és,
0: ara?
1: És una beguda
0: sí?
1: Típica, feta amb mel,
0: sí?
1: Que serveix al país. Sí, sí.
0: Ah, carai.
1: Sí, la hidromiel.
0: I que això és...
1: Tio, no això sé. De pagar, que no veia.
0: Molt bé.
1: Bueno, això no de pagar.
0: Sí, no, segur.
1: Després hi ha un altre plat que posa cebastiti.
0: El cebastiti, home, això sí, és típic.
1: No sé si es diu així, però...
0: No?
1: Que també són salsitxes de carn amb ceba, pa i sal.
0: Ah, veus?
1: Sal akbar.
0: Que no és qualsevol sal. No.
1: Akbar.
0: Sí. Bueno, molt bé.
1: I la carn de casa.
0: No ens n'estem enfotent,
1: No, no, se'n fot de mi, del meu accent.
0: Clar, intentem posar-li la dicció que es mereix a això. Que tot plegat. Sí, home, sí, el que passa que un ha de fer esforços.
1: I la carn de casa, el cèrgol...
0: Això ja estan molt avasats, aquesta gent. Clar,
1: sí, sí. I la trutxa?
0: La truita de riu.
1: Sí, la trutxa.
0: Carai.
1: Trutxa de soca. En el Vall del Riu, que és molt popular i que és molt... que es pren molt.
0: És molt d'allà.
1: És molt d'allà.
0: No, la truita d'allà és molt d'allà. Molt bé. Escolta'm. No, és extraordinari.
1: Tal qual.
0: Les postres.
1: Home, postres.
0: I que ella és la reina de les postres.
1: I aquí hi ha un que és el típic, que és el postre nacional,
0: sí?
1: Que es diu potica.
0: Potica? Bueno, ara ja he fet servir un accent que sembla més de l'Aragó que... Pon-me un potica! No, aquí no. Aquí no ens entendríem, no. Això m'ha sortit més aragonès que no passa a eslovac.
1: Mira, bueno, porta.
0: Potica.
1: Porta. Miel, estragón, chocolate i passes.
0: Ah.
1: Que bo.
0: Tot molt natural.
1: Tot molt natural.
0: Tot molt d'allà, que deia.
1: Bueno, sí. I aquesta que ve és bona,
0: A veure.
1: Espera.
0: A veure.
1: Es diu Blexka a crema Reginia. Regina. Sí.
0: Crema de la reina.
1: Tal qual.
0: Més o menys.
1: Que és la tarta, és la típica tarta de blet, que és, que és la crema pastelera, pastissera, amb la nata muntada i hojaldre.
0: Ei,
1: això ja té bona pinta,
0: Això ja comença a fer mal a les cartutxeres aquí. Compte, no ho busquem d'això. Però què carai, si anem, què menys que una tarta de la reina.
1: Tarta
0: regina.
1: De blet. Sí.
0: Escolta'm, no, està molt bé.
1: Té molt bona pinta, A més, estàs veient fotos, dic...
0: Sí. Mira, ho provarem. Escolta'm, aquelles preguntes que fem sempre, sí. Què sí i què no, a vegades és molt fàcil, perquè dius, què no, home, doncs
1: mira, doncs què no, doncs no intentar anar doncs, a un país amb una altra mentalitat, no? Doncs si vas a un país en búsqueda de natura i passejar i tal, no m'hagis vestit com si fos...
0: Ment oberta...
1: Sí, com si fossis a una...
0: Ah, no, això tampoc.
1: A la vila.
0: O sigui, és un lloc on hem d'anar més semiesportius que no pas una... Còmodes. Sí. Molt còmodes, això sí. I una mica sempre és el tema de bueno, l'estiu fa calor, d'acord, però és que no sabem si vindrà una ventolada, si farà fred... Si...
1: No, i ara, per exemple, tampoc hi ha tantes coses programades com excursions i de més, però sí que he estat fent un cop d'ull i hi ha cosetes des de Ljubljana, per exemple, per tots aquells clients que no volen bellugar-se gaire i doncs volen fer 3 o 4 dies...
0: Relaxació total.
1: I des de Ljubljana tenen alguna excursioneta per anar doncs, a alguna cascada o, algun llac d'aquests, però més organitzat, que els hi porten, veuen i després tornen a Ljubljana.
0: Amb el telesfèric aquell que deien,
1: exacte,
0: i les vistes...
1: Exacte.
0: Jo és com ho veig molt com un lloc doncs, de sobretot d'estar relaxats, tranquils, i de dir, farem una mica de muntanya, però tampoc cal, és a dir...
1: Bueno,
0: vas
1: trekking.
0: Passejant i respirant.
1: El trekking.
0: Està tranquil, el trekking.
1: Fet
0: que
1: una miqueta
0: xulo,
1: de trekking i caminar i fer...
0: Quasi has contestat l'altra pregunta, el què sí.
1: El que sí.
0: Que no, que sí, que sí. Doncs tot això, aquí no cal masses històries burocràtiques.
1: No.
0: Al final, doncs...
1: Amb el DNI ja voltem per Europa.
0: Europa, i per tant... Vas i tornes...
1: Que és la part forta, doncs això...
0: Sí, home, sí.
1: De no necessitar passaport per anar
0: enlloc. Molt bé, un lloc, sobretot, emergent turísticament parlant, que, per tant...
1: Bueno, mira, aprofito per donar un consell, que si les famílies van amb els nens...
0: Sí.
1: Jo aconsello sempre que els nens portin els passaports. Val. Vagin amb els dos pares o no. Per què? Doncs perquè el passaport s'ha de fer amb el consentiment dels dos pares, l'han de fer els dos. Clar. Aleshores, si viatja doncs, amb una mare o amb un pare sol, si viatja amb el passaport ja donen per fet que l'altra part doncs, ja està d'acord amb el viatge de la criatura.
0: I t'evites els llibres de família i els...
1: Bueno, és que ja no els estan donant, els llibres de família.
0: No, però entenem, vull dir que això ho substitueix bastant.
1: Sí, i anar amb un paper de la policia, conforme estàs d'acord amb que el teu fill doncs, viatja amb l'altra part.
0: Amb el cas que la parella doncs,
1: sí,
0: no estigui...
1: Sí, sí.
0: No estigui
1: passaport i autorització.
0: Ja t'entenc. És un detall, un matís que vol fer la Sílvia.
1: Perquè els menors de 18 anys han d'anar doncs, amb un tutor.
0: Els pares, tutor legal.
1: Sí.
0: Però que la Sílvia, suposo que ho dius perquè ens serveix tant per aquest viatge com per d'altres.
1: Sí, per d'altres també,
0: una
1: sí.
0: Una mica amb això, en cas que siguin parelles que no estan juntes, no? Parelles,
1: correcte.
0: Pare i mare, que
1: ja
0: no estan junts, o que sigui.
1: Correcte, sí, sí.
0: I doncs,
1: o els avis, que s'emporten els nens.
0: Per exemple. Molt bé, escolta'm, Déu-n'hi-do, quin lloc més xulo.
1: És molt xulo, sí.
0: A més, relativament a prop, perquè avui en dia les distàncies amb els avions, dues hores i mitja, pim, pam, ja ho tenim, no, això?
1: Sí.
0: Molt bé, extraordinari. Jo anava a dir-te, ens promets que no passarem calor? Això no ho pots prometre, tal com estan les coses.
1: Però si tens calor, et pots fotre al llac.
0: Directament.
1: Tal qual.
0: No, hem vist fotografies de llacs ara, en sèrio.
1: Tinc solucions per tot.
0: Un blau brutal.
1: És un blau molt xulo.
0: Que es confon, no estic fent broma, es confon amb el relleu de les muntanyes aquelles de...
1: Sí.
0: Allò...
1: Sí, és molt espectacular.
0: Els Alps
1: sí.
0: Julians, que li diuen, no? Allò blau. I amb un cel extraordinari, vull dir que és molt xulo, és molt maco.
1: Sí, a més, jo he caigut perquè aquest any estic tenint bastantes peticions d'Eslovènia.
0: Ah, carai.
1: I estic fent així rutes i de més, i mira, he caigut i dic, mira, parlarem d'Eslovènia aquest any.
0: Veus que bé, veus?
1: Aquesta setmana.
0: Sí, extraordinari. Molt bé, tu ens has proposat una setmana.
1: Sí.
0: De dilluns a diumenge, o és igual, o de dimarts a dimarts, perquè deies que sortien vols dimarts, dijous i diumenge.
1: Sí.
0: Imaginem que sortim en dimarts i que tornem pràcticament l'altre dimarts.
1: Sí.
0: No? Més o menys.
1: Sí. Uns 1.000 eurets.
0: Vinga, 1.000 euros per barba.
1: Sí.
0: I estem parlant... De què estem parlant? De...
1: Avió i allotjaments.
0: Allotjaments.
1: Amb esmorzar.
0: Amb esmorzar. El de més, doncs...
1: I cotxe de lloguer.
0: T'has d'espavilar per allà. El cotxe inclòs?
1: Sí. I cotxe de lloguer.
0: És
1: una destinació que surt molt bé. Entre 1.000, 1.200, depenent de la qualitat dels serveis que agafis, evidentment, però sí, 1.000, 1.200 euros.
0: Escolta'm, no, sí, una proposta xula, una proposta simpàtica. Allò que dius, escolta, està molt bé.
1: Molt bé.
0: Escolta, que estem fotent salts a aquesta temporada, ens anem lluny, ens anem a prop, ens anem, tornem.
1: Aquesta és la gràcia.
0: Ja veurem què ens portes la setmana vinent.
1: Ja veurem.
0: Ah, mira, estic sentint per aquí aquells... Aquest van estar a Eurovisió o no?
1: Pot ser. Ara,
0: no ho sabem.
1: No? Diu que no.
0: No, ens diuen que no, però ho intenten. I això, no, i això també es valora.
1: Molt bé.
0: Això també es valora. Vols que els escoltem un rato?
1: Els escoltem, sí.
0: Sí, tu, de fet, ho portes al cotxe, no? Aquesta música. No. No, com me la va posar, eh? Me la va posar. I eren aquests, aquesta mateixa bona gent, eh? Sí, sí, ballava. Estàs millorant amb el
1: meu accent, eh?
0: Amb el teu accent.
1: Clar que sí.
0: Gràcies, Sílvia.
1: A tu.
0: A Sima Travel. La setmana vinent, més viatges, més coses. Hem de conèixer aquest món, faltaria més. Gràcies, fins la propera.
1: Bona setmana.

0: El Consell General del Poder Judicial, que és l'òrgan de govern dels jutges, decideix a aquesta hora si expedienta el jutge Peinado en concret per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria ajudar a fugir la parella de Pedro Sánchez. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. 250.000 vots l'han separat del senador d'Esquerres, Iván Cepeda, que vol impugnar una part de les meses electorals. El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. L'alcalde de Manchester té el suport majoritari de les bases per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. Segueixen els desnonaments al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Després de 3 casos de divendres, avui s'han executat 4 més, tots amb menors implicats. Els afectats denuncien que no tenen alternativa habitacional. I avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà als seus valors màxims, tot i que es mantindrà encara alguns dies més. A les portes de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, més de 300 municipis d'arreu del país es troben en risc molt alt d'incendi. I a Ponent, l'arribada d'aquesta onada de calor en plena temporada de sega i de la fruita, l'entitat Fruit amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball comprovi que es compleixi, que els horaris de collita s'adapten en funció de les temperatures i que es garanteixin aigua, gorres i zones d'ombra als treballadors. La patronal de l'oci nocturn reclama que s'actuï de forma urgent contra els nous hàbits de diversió com els vesprejos o les festes amb discjòqueis i barres en restaurants, masies, equipaments esportius, entre altres. Ho considera competència deslleial i argumenta que no han de complir una normativa tan restrictiva. Altafulla, el Tarragonès, intensifica el control de la brossa. Aquest estiu, coincidint amb la temporada turística, es planteja imposar multes de fins a 6.000 euros si detecta casos d'incivisme. I amb aquest objectiu ha reforçat el servei de vigilància a les zones de més afluència. Torna l'emblemàtica sèrie Spitting Image, una producció bàsicament de sàtira política nascuda fa més de 40 anys a la Gran Bretanya i protagonitzada per titelles de personatges populars. Entre les estrenes a les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de The Bear i la tercera de La Casa del Dragón.
1: Esports. El blaugrana Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant el primer gol del 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Mentrestant, Cap Verd torna a donar la sorpresa i empat a 2 davant l'Uruguai aquesta matinada. La final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. Aquest vespre a les 8 es disputarà el tercer partit d'una final, ara mateix empatada a 1. I Marc Márquez se situa només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
0: I el temps, les temperatures tocaran sostre. Avui moltes poblacions d'interior arribaran als 40 graus en el pic de l'onada de calor. Tarda variable al Pirineu i Prepirineu, nord de Catalunya, de la Catalunya central, amb ruixats i alguna tempesta amb ventades. 3CAT Info.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia esportiva.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: Sí que passen, sí, els minuts a això, les 10 i 8 minuts. Que carai, la primera tertúlia de l'estiu, ara mateix, aquí, a la República Santboiana. I, evidentment, amb la veterania de la casa, els nostres tertulians habituals, bé, algun sí, algun no, ara ho explicarem. Sigui com sigui, comencem per saludar a la parròquia. Josep Lluís Sirvent, molt bon dia, què tal estàs?
1: Acalorat i quasi bé.
0: Quasi bé, però acalorat, que quedi clar. Molt bé, Josep Tor, com vas? Bon dia.
2: Quasi el mateix és dir que diu ell, eh? Perquè ja havia baixat, és dir, bueno, no buscar sí, el diari...
0: Has vingut amb cara de calor, avui. Has vingut amb cara de calor.
2: Diaris, sí. Per exemple, primitives, l'esmorzar una mica abans del dia d'això.
0: Sí que estàs enfeinat.
2: Allà, guardar el gosset a casa, a la casa, i vinga.
1: És la vida del jubilat.
2: I baixant és dir d'això.
0: És la vida del tertulià. És la vida del tertulià. Molt bé, doncs, fantàstic, encantats de la vida. Aquí estaràs fresquet, ja ho veuràs, com també ho està, fa cara de com a mínim està a gust, no ho sé, jo diria que és així. Josep Santinho, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Què
3: bon
0: tal,
3: dia.
0: Com jo, vas?
3: Jo estic pelat de fred.
0: Tu estàs pelat de fred? Bueno, sí, és ironia fina, ironia fina.
3: És per portar la contrària, m'agrada portar la contrària.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. No, si ho tornes a dir, baixarem, pararem a l'aire condicionat i ja veuràs tu com de fred no em passaràs.
3: Ja veuràs com t'escalfaran.
0: També és veritat.
1: Contraste de parecer.
0: Molt bé. En Jordi García, àlies el culer, que està mig de vacances, avui no el tenim, el tindrem, no el tindrem, però vaja, va venint i va tornant, i etc. Avui no hi és, però evidentment ens acompanya el nostre company de producció, l'Àngel Rodríguez. Bon dia un altre cop.
4: Molt bon dia, adéu.
0: Va, que ens hi posem fil a l'agulla i comencem per la crònica dels melons, és a dir, del rumbi, signada sempre pel Josep Lluís.
1: Farem dos notícies curtetes.
0: Sí.
1: Una, corregir un error meu de la setmana anterior.
0: Ah, val.
1: Que vaig dir que la final seria inèdita del campionat de França.
0: Sí.
1: Entre els dos equips de París. En realitat és que havien jugat quarts de finals.
0: Ah,
1: i llavors aquest és el meu error. Els dos equips de París van perdre la semifinal.
0: Molt bé.
1: És dir, que la final serà una final prevista. Uh-huh. Entre un equip guanyador moltíssimes vegades, l'Estadi Toulousenc. Uh-huh. Que va fer un partit de semifinals brutal contra el Racing de París, els va guanyar 71-17. Va ser un partit brutal, però brutal, de joc.
0: Uh-huh.
1: I l'altre equip és l'etern perdedor, el nostre amic Montpellier.
0: Sí, senyor.
1: Els Montpelliers, que han jugat 9 finals i n'han perdut 8.
0: Déu-n'hi-do també el pes que porta aquesta pobra gent. Jo sempre he dit que el que arriba amb una final, home, és molt digne, perquè no tothom hi arriba. Però, és clar, quan l'has perdut 8 vegades... comença a semblar una broma, això.
1: Saps que s'acostuma a dir les finals per jugar-les hi ha de ser-hi, no?
0: Sí.
1: O sigui, un no guanya i l'altre el perd. Però la veritat és que sap greu perdre-les, això és veritat.
0: Home, és que, escolta'm, també toca de tant en tant guanyar-ne alguna, no?
1: I després l'altra notícia, aquesta sí que és de fresca, diguéssim, a la final de la Lliga Anglesa, entre dos equips també molt destacats, el Northampton Saints contra l'Exeter Chiefs, i va ser el Northampton, un clàssic del rugby anglès, que va guanyar amb un partit també duríssim, 26-17, amb els estadis plens, tant a Anglaterra com a França. Vull dir, a França va ser meravellós veure un camp que hi he estat diverses vegades, i algú de vosaltres podria haver estat al Velodrom de Marsella, on es juga a futbol i a rugby. Uh-huh. És una meravella, és un estadi molt modern, i feia un goig veure el tan ple de gent, vull dir, impressionant.
0: Que xulo.
1: I bueno, no, com a notícies quedem curt, i llavors, com havia promès ja fa dies, es començaré a explicar alguna curiositat del rugby.
0: Ah, home, posem la falca que li va fer el Mutante, home, clar que sí, va, vinga.
5: Les curiositats del rugby, amb el Josep Lluís Sirvent.
0: Sí, va fer una falca així com molt èpica, sí, sí, molt, sí, no, molt relaxada.
1: Tristoia, tristoia, no, que no fa per l'estiu tan tristoi.
0: No, però és èpic, no, perquè...
4: És de Gladiator,
0: sí, sí,
4: que és molt èpic.
0: Sí, sí, per això et dic, sí, home, que ja li va posar el toc ell, doncs...
1: Bueno, complementaré, sí, allà on em vaig quedar l'any passat, que ja tenia molt material d'aquest preparat, i ho comentaré perquè és una curiositat i és històrica i és molt curiós com els canvis de la societat han afectat a l'esport. I aquesta és petita recordatori, és sobre les gires.
0: Sobre les gires.
1: Les gires del rugby.
0: Molt bé.
1: Les gires del rugby, que en diuen en anglès tours, nosaltres bueno, diem gires, són viatges que acostumen a ser viatges de final de temporada, com de regal amb els jugadors. Sí, estem parlant de l'època amb la qual no hi havia professionalisme, és evident, i la manera de premiar el que havia fet un bon campionat era amb un viatge. I això es va tirar cap amunt i es va arribar al més alt nivell. És molt curiós, una de les primeres gires que es van fer va ser de Nova Zelanda a Europa.
0: Carai, aquesta és potent.
1: I clar, estem pensant que el 1904
0: això...
1: van vindre els neozelandesos a jugar una sèrie de partits per Europa, de gira, de final. Com bé sabeu, l'hemisferi sur estan canviats amb respecte al clima.
0: Sí, doncs clar.
1: És a dir, que quan acaben allà la temporada comença aquí.
0: Correcte.
1: Però clar, situem-nos a 1904, quan venien, no hi havia avions, eh? Van vindre...
0: Home, n'hi havien... No, n'hi havien.
1: Home, havien fet els inventors allò d'aixecar-se en un metro de terra.
0: No, està clar.
1: Va bé, però és que...
0: Vaixell, que és encara més èpic.
1: Sí, però per no n'hi haver-hi no havia ni el canal de Panamà. Per tant, per vindre de Nova Zelanda a Europa, tenien que vindre pel cap de Forn d'Hornos,
0: sí,
1: pel sur d'Argentina.
0: Per Joan.
1: I, bueno, total, un viatge d'un mes i pico de barco, etcètera, etcètera. Quan venien aquí, aquestes gires, no els feien ni un partit o dos. Estaven durant 3 mesos fent partits, i aquests 3 mesos, per alimentar-se i per mantindre aquest nivell de gira, feien partits d'exhibició que cobraven. No cobraven per guanyar diners ells, sinó per mantindre la gira. I la curiositat d'aquest viatge del 1904 és una cosa que molta gent sap, però molta gent no, i està documentat en un llibre, que el primer partit de rugby que es va jugar en territori espanyol va ser justament aquesta expedició dels All Blacks.
0: Clar.
1: En 1904.
0: Però té la seva lògica, perquè dius, quan arriben a Europa, quin és el primer lloc on s'aturen?
1: Van parar a les Canàries. Van parar a les Canàries. Van baixar a Tenerife i per desentumir i per agafar uns dinerons van fer un partit d'exhibició entre dos equips de Nova Zelanda, i això és el primer partit de rugby que es va jugar en territori espanyol.
0: Però si quasi és més aventura el que feien aquesta gent, el que van fer aquesta gent per jugar a rugby, que el que va fer el Colón en el seu moment, el 1492.
1: Hi ha un llibre que,
0: no és broma,
1: està traduït al castellà, jo el tinc, que està fet per un historiador neozelandès que explica aquesta aventura d'aquesta gira.
0: Mare de Déu.
1: I de veritat que et treu el somriure, perquè vull dir, van sortir de Nova Zelanda 40 jugadors, però van tornar a Nova Zelanda només 10 que estaven sencers. És dir, que a mesura que anaven jugant es anaven fent mal.
2: Anaven caient.
1: Van tornar tots junts, però ja per jugar quedaven poquets, no?
0: Mare de Déu.
1: Això, per extensió, anys després es va formar dos equips que van funcionar de gira. Un va ser una selecció rara, sempre els anglesos, si no són raros, rebenten. Llavors, doncs, a Anglaterra, com bé sabeu, el rugby el juguen a les Four Nations Home, les quatre nacions de la Gran Bretanya. És a dir, Gal·les, Irlanda, Escòcia i Anglaterra. Bueno, doncs es va formar una selecció de la Gran Bretanya. Però no li van dir Gran Bretanya, li van dir els Lions, Irish and British Players.
0: Sí.
1: Jugadors d'Irlanda i britànics, que es deien Lions, Lions.
0: Els Lions.
1: Els quals, amb tota la seva història de més de 120 anys, només han jugat un partit a Europa, que va ser el centenari de la Federació Francesa de Rugby. Quan va fer 100 anys van jugar a París i un partit nocturn, que va ser el primer que es va jugar. Vull dir, imagineu-vos el que són les coses. Aquesta gent viatjaven, i viatgen encara, cada 4 anys a Outremer, que diuen els francesos, des de l'hemisferi sur.
5: Sí, sí.
1: Viatgen cada 4 anys, una vegada van a Sud-àfrica i l'altra van a Nova Zelanda, Austràlia. Per tant, vull dir, a Sud-àfrica els British Lions els veuen cada 8 anys i això continuen fent-ho, i és la gira dels Lions.
0: Bueno, això encara ho fa més espectacular.
1: El capità dels Lions porta sempre una mascota, que és una cosa que sabeu que tenim molt la gent del rugby. La mascota que porten ells és un lleó que surt al camp amb un lleó de peluix i el deixa allà a la vora del camp tot el partit. I l'altre equip de gira va ser un equip de club, també amb un club sui generis, un club sense junta directiva, un club sense competició, que només està format per un senyor que té la seva lloc del seu despatx de treball amb una guixeta d'un hotel d'Inglaterra. I aquests equips es diuen Barbarians.
0: Els Barbarians.
1: Els Barbarians és un equip per invitació, o sigui, també un cop a l'any, aquests és un cop a l'any, aquest president s'ajunta amb un capità que ell tria, el tria perquè sigui un jugador de que té un que no és brut, que és molt net, que juga d'una manera molt positiva, etc. I entre ells dos conviden gent. Tenen la característica que juguen amb un jersei ratllat horitzontal blanc i negre, amb un escut brodat que diu Barbarians Rugby Club, BRC, i la particularitat que cada jugador juga amb les mitgetes del seu club.
0: Però aleshores es podria donar que un jugador europeu de qualsevol lliga fos convidat per ells?
1: Sí, actualment, això va haver molts anys que no. Val. Però actualment inclús hi ha els Barbarians A i els Barbarians B. I amb els Barbarians B han jugat jugadors espanyols.
0: Molt bé.
1: A Joan Cienfuegos
0: han
1: jugat jugadors espanyols.
0: Molt bé.
1: Vull dir, això és una cosa que avui en dia, i per acabar, és una cosa que avui en dia no té sentit, perquè hi ha tal nivell de competició que s'obren partits per tot arreu. Sí. Però això és una tradició que, com moltes altres al rugby, es continua mantenint, i llavors també et dona el peu a que hi ha gent que és convidat a jugar i diu no puc, per la raó que sigui, no? Vull dir, però...
0: espectacular aquesta primera sortida d'un equip de Nova Zelanda cap a Europa.
1: 1904.
0: Comparable amb el descobriment del nou món per part d'en Cristòfol Colom.
1: Per cert, i per acabar, per acabar de debò, amb aquesta gira va ser quan van sortir el nom dels All Blacks.
0: Val.
1: Perquè hi havia un periodista que cobria la gira... amb rugby, en anglès, sabeu que a la línia de tres quarts que diem aquí, se'n diuen els back, els de darrere, i els forward són els de davant, no? I en aquella època els delanters, els forward, eren molt pesats i no corrien, corrien poc, es barallaven per la pilota, la guanyaven, i els que corrien els de darrere. I el periodista, al descriure el joc de Nova Zelanda, va dir, són tan bons que semblen, i va dir en anglès, all backs, tots de darrere.
0: Molt bé.
1: Però el linotipista que va fer el diari es va equivocar i posar All Blacks. Els va fer molta gràcia, black en anglès vol dir negre.
0: No tots els negres,
1: I li va fer molta gràcia a Nova Zelanda i a partir de llavors van amb un jersei negre.
0: Molt bé. Doncs escolta, és fantàstic i ves per on la curiositat del rumbí, ja ho veieu, el que queda de temporada, tot el que queda de juny i evidentment juliol, les curiositats del rumbí signades pel Josep Lluís. Moltes gràcies, clar que sí. Va, que ens n'anem cap al Futbol Club Sant Boià amb els representants que tenim sempre, el Josep i l'altre Josep, és que de fet els dos són Josep, el Josep Tor i el Josep Santinyó. Comencem pel veterà.
2: Per
0: anomenar-ho d'alguna manera.
2: Exacte. Bueno, és dir, amb les circumstàncies, és dir, ara ja s'està ja arreglant, és dir, tot ja de cara pràcticament dintre de 15 dies màxim, eh? Ja haurem tingut, és dir, la reunió, és dir, amb els socis, per exemple, m'entens, i tot, és dir, preparat tot a primers, és dir, d'ara, d'això, d'aquesta setmana, no? Dintre de la setmana que ve, és dir, que ja es començarà, és dir...
0: Es tancarà la plantilla, també.
2: S'està tancant, ja, també.
0: Però es donarà per tancada.
2: Bueno, és dir, potser encara sempre hi ha alguna cosa que, si et surt a cohesió i d'això, doncs, és dir, la fas i la busques, encara que sigui uns quants d'això.
0: Molt bé, molt bé.
2: Hi ha algun... el diari ja t'ho va portant, m'entens, és a dir, del que va sortint, és a dir, ara aquesta setmana passada n'han passat tres més, un de Gavà, un altre d'aquí d'això, de la COPE mateix, i dius, bueno... exjugadors, és a dir, que alguns han passat, és a dir, per aquí també, i dius, bueno, anem fent, és a dir, d'això.
0: Molt bé. Tot està per fer, també, vull dir que hi ha molta feina per endavant i...
2: Sí, el que passa que ara amb la conversa, és a dir, que hem tingut, és a dir, amb el costat, és a dir, que d'això...
0: Amb el Josep Lluís,
2: sí, és a dir, d'això de tota l'adaptació, això també s'hauria de fer, per exemple, saber coses, és a dir, del Sant Boià, de l'època del 908, és a dir, per exemple, m'entens, és a dir, que també, i que s'agafaven gens, és a dir, no amb tantes d'això, però vaja, havien saltat a França a jugar també, m'entens, i...
0: Segur.
1: I també era una aventura.
2: I a Mallorca, per exemple, m'entens, és a dir, tot el d'això.
0: No, al final no era tan fàcil com avui en dia, que les distàncies són més curtes, etc.
2: No, i puestos, és a dir, que anaven, és a dir, per exemple, que es trobaven amb algun... d'això, que deies, hòstia, que la gent que estaves allà a jugar, pues, és a dir, quedaven parats, és a dir, dels jugadors que estaven allà, perquè els veien, si havien jugat, per exemple, o havien de jugar el diumenge, el dissabte ja eren allà, per exemple, i la trobada, és a dir, que tenien, és a dir, a la gent pendent d'aquells pobles, és a dir, tots, és a dir, mirant, és a dir, aviam, perquè veien que si jugaven a cartes, és a dir, per exemple, m'entens, i tot. Són coses, és a dir, que dius, són de més antiguitat, que després es van definint, però en van sortint de noves, també, és a dir, o allò d'això.
0: Molt bé, Josep, quan el Futbol Club Sant Boià, ja ho ha dit l'altre Josep, encara està tot per fer, vull dir, molta feina per endavant, però vaja, que la setmana vinent podria tancar-se absolutament tot, no?
3: M'agradaria completar la informació, perquè fa uns minuts que ha arribat això de que l'assemblea ordinària es farà el dimarts que ve, dia 30, a 7:45, a la biblioteca.
0: Ah, carai.
3: El lloc de reunió serà la biblioteca, al costat del camp.
0: Sí, tant.
3: A davant del camp de rugby.
0: A tocar.
3: A 7:45, assemblea ordinària del Futbol Club Sant Boià.
0: Obert, evidentment, a les sòcies i socis del club.
3: Sòcies i socis, sí. Qualsevol que vulgui vindre, perquè és una assemblea ordinària. S'ha de presentar el carnet de l'any 25 i es podrà pagar el d'aquest nova temporada que entra.
0: Molt bé, molt bé.
3: I en quant a la confecció de la plantilla, doncs hem fet 7 renovacions i 4 altes, però que s'està treballant molt. Acabar-la és molt complicat, i t'explico per què. Perquè tu, normalment, moltes vegades vas a buscar un jugador, li dius, escolta, tinc això, tinc l'altre, el jugador diu, m'interessa, està bé, però vull esperar una mica a veure si surt un equip de tercera ref o de,
0: o de Lliga Elit. Home, clar, és normal, no?
3: Jo et dono la paraula de que si en surt un altre club de la mateixa categoria, vindré al Sant Boi. Però si surt un altre d'una categoria superior, per això...
0: Home, però s'entenen, aquestes categories passa això.
3: Però per això et dic que és molt difícil de completar tan aviat les plantilles.
0: T'entenc.
3: Es té la idea...
0: Sí, que de vegades fins a darrer moment,
3: Sí, esperen estar al final per veure si ve algun club superior, de categoria superior, per anar-se'n allà.
0: És normal, han d'aprofitar les seves oportunitats.
3: Per lo demés, correctíssim la informació del nostre president d'honor.
0: Molt bé, sí, és així mateix. Molt bé, fantàstic. Doncs, si voleu, ja ens hi posem a la Copa del Món, amb el Mundial... no sé per on podríem començar, Àngel, alguna nova, alguna cosa. Mira que avui n'hem parlat, evidentment, amb la lectura dels diaris esportius, però vaja.
4: Correcte, podem parlar també del partit d'ahir d'Espanya, on d'Aràbia Saudita, d'aquest 4-0 que va començar amb gol de Lamine Yamal. De fet, tot hem començat el dia parlant dels esportius,
0: sí,
4: i tot era notícies del jove talent criat a la Masia, i sobretot del partit que fa Espanya, sobretot els 30 primers minuts on em domina amb solvència, i allà resumeix tot el partit. La segona part comença amb un gol i avorrida com ella sola, podríem dir també la segona part.
1: Jo afegiria, a més, que tal vegada... Segur? És la pitjor defensa que s'ha vist fins ara de qualsevol dels equips, ha sigut la d'aquest equip d'Aràbia.
4: Correcte.
1: És a dir, va donar unes certes facilitats. Això no li treu mèrit al triomf, sí, de la selecció, no? Però, i la prova és que quan van dir afluixem el ritme, la segona part va ser...
4: Sí, correcte. No va passar res.
0: Bueno, amb un Oyarzábal reivindicatiu com a golejador, que es vol fer amb això, amb l'etiqueta del golejador de la selecció espanyola, no sé si amb permís o no d'en Ferran.
4: Sí, hem de dir que ara mateix està per sobre de Ferran, uns quants gols per sobre de Ferran, ara no em faig dir la data exacta, però seran
0: tres més
4: que Ferran. Però sí que és cert que potser ara amb tants partits que juguen amb seleccions, amistosos i tot això, potser aquestes xifres golejadores estan una miqueta més inflades del que estem acostumats. Per exemple, Ferran Torres o Oyarzábal no estan tan lluny,
0: sí,
4: del que seria el màxim golejador de la història de la selecció espanyola, i hi ha noms com Butragueño o Villa, vull dir, no crec que podem assimilar a Oyarzábal i a Villa.
0: Sí, però Oyarzábal té més gols ja que el mateix Butragueño.
4: Per exemple, per això ho deia. I tenim màxims golejadors ja que estan superant a grans estrelles que hem tingut al nostre futbol, i potser és aquesta acumulació de partits que...
1: Però això no creieu que és una xifra enganyosa?
4: Sí, és el que comento.
1: Si la xifra és enganyosa...
0: Segurament!
1: Raó. Amb la selecció es juguen partits molt fàcils i molt difícils, al llarg de la història d'un jugador,
4: sí,
1: que és el que aconsegueix gols. Jo crec que jo parlaria, no sé, és un dia ara, només contaria els gols fets en partits realment decisius.
4: Sí,
0: a veure, tens la teva raó, però és que a més hi ha una altra dada que parla molt a favor d'Oyarzábal, i és que en realitat ha arribat a jugar ja 15 partits més que no pas, menys, perdona, 15 partits menys que no pas el Butragueño.
1: I ha fallat menys, sí, gols. I ha fallat menys gols.
0: No, és el mateix. Que vull dir, que són faves comptades.
4: Si veiem, sí, però si veus,
0: és més efectiu.
4: Si veus els mateixos partits que els partits que juga Butragueño amb la selecció que juga Butragueño, i els partits que juga Oyarzábal amb la selecció que juga Oyarzábal,
0: segur,
4: no és res comparat. Vull dir, Oyarzábal té partits contra sí, Cap Verd. Té partits contra seleccions.
0: Està clar.
4: Que ara mateix, com el futbol està molt professionalitzat, és més fàcil arribar en aquests partits. I com la FIFA està muntant campionats o tornejos que, sincerament, són menys transcendents que un Mundial o una Eurocopa, que són els partits on jugava realment,
0: sí, però,
4: i on es jugava abans.
0: Però tu també saps, Àngel, que avui en dia et trobes, no ho sé, m'ho invento, seleccions que abans eren molt poca cosa i que avui la majoria dels seus titulars ja et juguen a lligues europees.
4: Correcte, de la mateixa forma
0: que ha sortit molta gent professional de molts llocs petits.
4: De la mateixa forma que et trobes a un Mundial que el porter de 40 anys està sent el suplent, sí, d'un equip de segona divisió de Portugal i no, sí, aconsegueixes ficar-li un gol.
0: No, està clar.
4: Vull dir que igual que es professionalitzen uns deixen de ser tan professionals.
0: Sí, Corassau, sense anar més lluny, quin tros de porter.
4: Per exemple, 0-0 contra...
1: No oblideu que Corassau és quasi una província d'Holanda, vull dir que és futbol holandès.
0: Està claríssim. Sí, sí. Els caps d'estat van anar fins i tot a veure'ls, no?
4: Correcte. Corassau té, crec, si fa o no fa el doble, més o menys, de la població de Sant Boi, i ja està anar a un Mundial. Vull dir que a Sant Boi jo crec que podem arribar a un Mundial.
0: Bueno, no sé si podem o però vaja. No, està molt bé aquesta... No, però és una comparació que ens il·lustra molt de la realitat de, en aquest cas, a Corassau. No, havia sortit el nom, si m'ho permeteu, d'Oyarzábal, perquè fins i tot en algun moment d'aquesta temporada algú havia deixat anar de dir calla que no sigui un futurible pel Barça. I aquí han hagut sempre molts dubtes per allò de, home, no comparis un Oyarzabal amb, ara farà 30 anys, no? O 31, no? 30. 30 anys.
4: Sí, farà 30.
0: Vaja, no comparis amb els grans noms, diguéssim, europeus. Però en realitat resulta que els números et diuen que està a l'alçada, no?, de grans golejadors.
1: I que els 30 d'ara són els 20 d'abans. No oblidem això. 30 anys per un professional de l'esport avui en dia no és edat.
0: Però jo ho dic perquè ja posats que ha sortit aquest nom i ha sortit això, jo pregunto ara als Joseps, que fa estona que ens escolten i no els sento, què en pensen d'aquest jugador com a un possible delanter centre del Barça? No ho sé, quina sensació teniu? És factible o és poca cosa per el que ha d'aspirar el Barça? Poca cosa amb tots els respectes cap a un jugador tan golejador i tan hàbil com és l'Oyarzabal, eh? Josep, o qualsevol dels Joseps,
2: sí, vaja. Bueno, sí, jo veig aquí que hi haurà una dificultat, pot ser si es troba, per exemple, d'això, però vull dir que el delanter, per exemple, de centre del Barça, em sembla que li faltarà algo a davant. A davant mateix, eh?
0: Però jo pregunto per l'Oyarzabal, futurible del Barça, què?
2: Sí, bueno, és un jugador que no és d'una altra banda, i que si l'has d'anar a buscar, és dir, pues, bueno, te l'has de jugar, és dir, un d'això, perquè els altres, l'altre se n'ha anat, és dir, per exemple, ha plegat també, i eren molts anys, i ara, pues, és dir, també, el que hi ha ara no és de 22 dies.
0: No, està claríssim. Santinho, tu com el veus, aquest jugador pel Barça?
3: Ja ho vaig dir fa un parell de setmanes, que per mi és un jugador ideal pel Barça.
0: Jo sí que és veritat que ho vas dir,
3: Ho jo recordo. Anava amb els ulls tancats, perquè és un jugador que se sap col·locar molt bé. No és un delanter centre pur,
0: no,
3: que potser busquem això, no és un Lewandowski, però és un jugador que té gol, remata molt bé de cap, amb les dues cames, sap combinar el borde de l'àrea, combina, obre pilotes a l'espai, remata bé. Per mi és un jugador perfecte, perfecte, i pel Barça ens aniria bé. El que em penso és que també hauríem de tindre un nou pur, un nou pur, que jo també vaig dir-ho fa una setmana o dues. Jo confio molt en un nano que està al Barça Atlètic, que es diu Òscar Gistau.
0: Sí, senyor. No.
3: I confio molt en aquest nano i en l'Egipci, entre els dos.
0: Però és que l'Egipci, si tu tens l'Egipci, és el meu parer, com pots invertir per un Oyarzabal quan saps que no és un nou 100% nou? Hauràs de posar més calés 70, o més intencions 75, cap a un altre.
1: I 75 milions que demanen.
0: Per això et dic que, Àngel, al final, si es descarta, és per un tema de prioritats.
4: Sí, bueno, no ho sé per què es descartarà. Jo
0: si es descarta.
4: Jo tindria una carpeta d'errors que ha comès Oyarzabal, i crec que no és un nou per Barça. Jo sí que és molt comunicatiu, i és el que diu el Josep, que juga molt bé, té una gran qualitat amb els peus, però sí que és cert que el Barça el que necessita és un nou que el tinguin que agafi centrals, vull dir, que arrasti centrals i que faci jugar al mig del camp.
0: Però fem un experiment, a veure si l'Albert ens pot trobar les xifres de... Ja sé que la comparació és absurda, però Julià, ara l'he catalanitzat, el Julián i l'Oyarzabal, o tu mateix.
4: L'Oyarzabal d'aquesta temporada, mira, l'Oyarzabal aquesta temporada fica 15 gols a primera divisió i 3 a Copa del Rei.
0: O sigui, en total 18.
4: 18. I si anem a Julián Álvarez, si fiquem aquesta temporada, són 20 gols, que són 8 a primera divisió, 10 a Champions i 2 a Copa del Rei.
0: I tingues en compte que la Real Societat no ha jugat Champions.
4: Correcte.
0: I
3: assistències.
4: I assistències. Sí, són 9 de Julián Álvarez, i si ens anem a l'Oyarzabal, seran unes... Un segonet... Oyarzabal.
0: Clar, és que sí, aquí hi ha xifres i veieu que no hi ha grans diferències, però un ha jugat partits de Champions i l'altre no.
4: I l'Oyarzabal 4. Sí que és cert que Julián, si mirem Champions, si voleu descartar Champions, però si ens centrem en la Champions, en 15 partits fica 10 gols, Julián Álvarez. Vull dir, sí, potser la Lliga no ha estat tan decisiu, també hem de...

0: dia suplent, i de vegades ha sortit bé i de vegades no tant. Però, esclar, Josep, és que la pregunta del milió és: el Barça ha d'invertir, i molt bé, aquest any, perquè poc més podrà fer, amb un delanter centre i no se la pot jugar. Ha de ser sí o sí cavall guanyador.
1: Sí, sí, sí, no, allò està clar, però també em sembla que vaig dir algunes vegades que jo mai negociaria amb l'Atlètic de Madrid res.
0: No, no, clar, clar.
1: Per mi és una... és un equip que no m'interessa cap jugador de l'Atlètic de Madrid ni del Paris Saint-Germain. Ni vull negociar, i si ells volen un jugador nostre, que vinguin, que paguin la clàusula i que se'n vagi. No vull saber d'aquest equip, perquè sempre sortim perdent i sempre d'això. Llavors, mirar... la pregunta és, volem un jugador fet o un jugador que tingui expectatives importants i d'això? Si volem un jugador fet, l'hem de pagar. Hem de pagar, i hem de pagar 70, 80, 100 milions. Això està clar. Si vols un jugador amb perspectives bones, llavors et sortirà més barat, però llavors t'arrisques més. Ha marxat Lewandowski i faria falta un golejador.
0: De nom, també. Sí. Dels que fa por, els defenses contraris.
1: Pues mira, el que també vaig dir, Muriqi i un que està a l'Osasuna, ara no me'n recordo el nom. Sí.
0: Però és que jo ho sento molt, i perdoneu, però continuo veient que són perfils baixos. Que el Barça del 2026-27 ja té que començar a fer passos
2: sempre,
0: molt més, amb aspiracions més bèsties.
2: Sempre anem a parar el mateix. Un delantercentro que garanteixi 20 gols per temporada. Qui coi pot garantir 20 gols per temporada?
0: Ja ho saps qui, però no tens calés per fer-ho.
2: Absolutament ningú pot garantir. El futbol que té oposició a la defensa treballa. És molt diferent. El rugby sí que pots tindre un xutador a pals que ningú el molesta, que et pugui garantir 40 punts per partit, perquè és un problema del seu treball i de la seva habilitat. Però un delanter centro, un delanter centro pot marcar un dia 3 gols, un hat-trick en un partit, i està 3 setmanes que no pilli, perquè els contraris juguen. Això de garantir que pot marcar tants gols, ho trobo de veritat, és un absurd. Les estadístiques són per tindre una valoració global. Però garantir, no pots garantir res.
0: D'acord, però has d'anar a buscar perfils altíssims, perquè és que les teves aspiracions ja han de començar a ser una mica més agosarades que l'any passat, no?
3: De fet, Muriqi, que és un dels que es comentava més, ja s'ha anat al Fenerbahçe per 15 milions, més que ara perquè el Mallorca ha baixat, de fet s'ha anat fins i tot l'entrenador, el de Michelis, ja estan fumigant a tothom. De fet, ja en Virgili és un dels homes que sona per tornar al Barça per un possible refitxatge. I no sé, bueno, jo, és això, perfils com Muriqi i Budimir són gent que a primera divisió estan molt acostumats, però són gent que, per exemple, no han jugat tant Champions, no han jugat tantes competicions europees, i potser aquestes càrregues de partits és el que més tira cap enrere a nivell de golejadors. Llavors, si tenim, jo, per exemple, sí que per tirar molt alt no aniria a un Harry Kane, perquè és impossible, ara mateix és el nou amb millors estadístiques i que millor juga al món, però si tirar perfil Julián, perfil Estevao, perfil João Pedro, que són jugadors del Chelsea, de fet, que són molt bons i que...
1: João Pedro sí, però Estevao, per exemple, és banda, i Jan Virgili també és extrem. No són golejadors, perquè són extrems amb molt bon percentatge d'assistències i jugades que se'n van dels defenses, però no són golejadors. Golejadors és Harry Kane, és Haaland, és inclús, mira, tu m'has dit, Julián Álvarez ha fet 8 gols aquesta temporada, primera divisió, 8 gols, si parlem dels 10 de la Champions, vale, però ha fet 8 gols. Va estar, jo em penso que va estar 10 o 12 partits sense fer cap gol.
3: Correcte, però és que aquí també hem de veure com juga l'Atlético i quines són les passades. Igual que parlem igual de Lamine Yamal, per què no porta tants tasses i per què no porta tants gols? Perquè quan fa un passe i remata Ferran Torres, que remata gairebé el córner, és normal que aquest home no tingui 20 assistències. Si fiques allà un nou que remati una nevera, Lamine Yamal ja portaria 25 assistències. Però com té un nou que remata un cop a l'escaire i l'altre cop a la tercera graderia, doncs clar, és molt difícil portar aquestes assistències. I Julián li passa el mateix. Té al costat a Griezmann, que ja és jugador de l'Orlando, que ja és un jugador semi-retirat. I l'extrem que té, que més habilidós és o que més assistències posa, és un jugador que juga de carriler, que és Juliano Simeone.

0: Vull dir que també hem de mirar on estan jugant, de quina sí. forma, i també jo crec que l'escalf del Barça ha de saber.
1: Però una pregunta, després de tot el que ha passat els darrers anys, que per falta de cash el Barça ha hagut de tirar sortosament de la Masia i ha estat, home, sí o sí, ha estat molt fructuós, molt... ja ho sabeu, el que va passar amb el Lamine Yamal. Doncs jo us pregunto, el Barça està obligat a jugar-se-la amb un tipus tan talentós com el Hamza, l'egipci, precisament el jugador més jove que mai ha debutat en una selecció, bueno, a la selecció egípcia. Us en refieu? Si se li donen oportunitats, aquest noi pot arribar a fer coses extraordinàries? Aquesta és la pregunta del milió i que no sap potser ningú.
2: No, el temps ho dirà, però bueno, té bona pinta, però clar, no et pots refiar del tot a tindre un jugador així. Per mi no, el Barça no pot anar a la Champions jugant-se amb un
1: no.
2: a intentar guanyar la Champions amb un jugador així que donarà rendiment, i jo espero que arribi als objectius, però...
1: No, però jo no et deia calma, que sigui el teu delanter de referència. Jo et deia, te l'has de jugar i has de dir, va, cap al primer equip i comença a entrenar amb aquests. Home, això sí, no?
2: Això sí,
1: perquè al final...
2: No, és més, ja dic que se l'emporta a la pretemporada, a l'estatge de pretemporada que l'emporta. I diversos nanos del Barça Atlètic també se'ls emporta.
1: Josep, anava a dir, és que veia que aixecava la mà... Sí, disciplinat com és ell, com si fos un col·legi d'això.
3: Endavant. No, és que estem en un col·legi,
1: Ah, carai. Molt bé.
3: Estem en un col·legi, és a dir, perquè molt bé, s'estan donant, es va donar, és a dir, que això, de tal dia o tals dates, quedarà de fet, i de moment ens queda molta cosa encara, és a dir, per arreglar, és a dir, tot lo de Can Barça,
1: De moment només ha fitxat un jugador.
3: No, és que ojo, és que jo diria que no es pot, és dir, fer grans coses, és dir, d'això, perquè si tu has de fer els camps, per exemple, mantens i tot, i havies pensat, és dir, que d'això, avui en dia, no sé, jo veig, és dir, una cosa, de que quasi bé s'han d'allargar, no un any, no, és dir, potser, potser que t'has de posar fins a 2 anys i tot per acabar tot el que es necessita, és dir, el Barça, per pagar-ho i per construir-ho.
1: Sí, que sí, que sí. El Josep, que pensa que la comptabilitat encara no dona...
4: I el més fort, per començar a recuperar diners, perquè vull dir, el fet d'intentar acabar el camp no és perquè quedi més maco, més lleig, sinó perquè que no estigui acabat no es començarà a entrar caix, que és el que et compensarà l'economia, clar.
1: Bueno, ara ja aquest any, fora de quan comenci l'anell de dalt de tot, que això provocarà, oi?, que el Barça hagi de tornar a aturar-se al Camp Nou. Però, en principi, ara haurà una entrada també important de calés a les llotges noves, etcètera, etcètera.
0: Bueno, són el que es va fer famós a la Porta.
1: Les palanques.
0: Sí, les palanques de la Porta, que serveixen per fitxar jugadors. Surten bé, o surten malament, ja això depèn de cadascú com vegi. I molts dels fitxatges van vindre per així, palanques com per venent Barça Studios, venent part del club.
4: Són pagats totes.
0: Exacte.
1: Bueno, no ho sé, nois. Jo el que us he de dir és que encara, amb això us dono la raó, encara hi ha molt a fer. No, clar, està treballant de manera molt hermètica el Deco, molt. Ja ho va demostrar amb el tema del Gordon.
0: Massa hermètica, potser. Sembla que no treballa ja.
1: Calla que... que més que hermètic, que no sàpiga ell què ha de fer.
0: Clar, és el que hem de dir.
1: Entenem.
0: De moment, per sí que queda molt de mercat de fitxatges obert, però per comparar, si ho comparem al màxim rival, que és el Real Madrid, Real Madrid ha fitxat tot el que necessitava, a totes les posicions. Potser fitxant el mateix que ha fitxat l'any passat, però aquelles peces no han funcionat i fitxen noves, i el Barça ha fitxat un extrem, que ja hi ha extrems.
1: Bueno, però per parlant d'això, ara ja sabeu que avui es farà oficial per part de Deco el fitxatge de Salinas pel Barça.
0: Sí.
1: Ho sabeu, suposo.
2: Jorge Salinas, sí.
1: No, jo deia el Salinas vell.
4: No, Julio Salinas.
1: El Julio Salinas. No, però si ho dic, Ho dic perquè és la manera de que el Madrid l'acabi fitxant. Que el Barça faci oficial que vol el Salió, no. Perquè fins ara sembla que el Deco ha fet més de diguéssim, de director tècnic
2: del
1: Madrid que no pas del Barça, no?
4: A mi m'agrada més que no parli. T'ho dic de veritat. M'agrada més. Mm. Perquè el problema que té el Barça al tindre l'economia tan justa és que cada vegada que obre la boca algú amb idea de fitxar, sí, puja el preu del pa.
1: Bueno, expliquem això del Salines, correcte, però de l'altre Salines, del Salines modern.
0: Bueno, igual que és un fitxatge com el del Pablo Torre, fixes en jugadors joves que surten d'altres filials i el fitxatge és un lateral que no l'he vist jugar de sincer, sé que existeix.
1: Algú de vosaltres el coneix?
2: Jo el conec de nom i he seguit les estadístiques seves, però només l'he vist un parell de partits.
1: I quina sensació? Ja ho sé que és massa poca cosa per definir, però...
2: Sí, no es pot definir molt. A mi em sembla que és... em recorda molt a l'Abde, al Balde.
1: El Balde, molt bé.
2: El Balde és un jugador semblant al Balde,
1: un tall similar, no?
2: Sí. Potser una miqueta més bo defensivament, vull dir, perquè va bé el tall i és, té molt de recorregut. Ho vaig veure un partit sencer i un mitja part. I em va agradar bastant. No sé, l'esperança és que pot créixer molt. Un jugador que pot créixer. De moment, per mi és una miqueta verd, està una miqueta verd, però, a veure, si el Flick és que té aquesta flor, aquesta feeling, que els hi treu rendiment a jugadors que en principi els tenies...
1: quasi, de frenestrats, quasi.
2: I que els hi treu rendiment màxim. Si ell ha vist alguna cosa i s'han quedat d'acord en portar-lo, doncs de moment, confiança.
1: Ell, el Flick, el que ha demostrat fins ara és que hi ha dos o tres coses que són innegociables. Els jugadors tenen que pujar i baixar independentment del lloc on juguin, ha de pressionar el contrari i han de dominar molt la tècnica del toc de pilota. Això ho té claríssim i això és innegociable. Per tant, veurem què és el que fa. Però a propòsit del Flick, que és un tipus que ha rescatat a gent que pràcticament ja estaven fora, com en el seu moment el mateix Rafinha. Què passarà ara amb aquesta lesió al Rafinha, que encara ningú sap quin és l'abast de la lesió? I Àngel, això resulta que podria ser o a favor de que es quedi o a favor de que se'n vagi. Sí. Però que pagaven força escalers en alguns llocs pel Rafinha.
0: Sí, diuen que torna, bueno, que se l'ha fet ara i tardarà uns mesos, potser parlar entre un o dos mesos, depèn de la gravetat de la lesió. Òbviament es perd tot el que queda del Mundial, ja no jugarà més Rafinha, per tant aquest aparador que és el Mundial també per possibles fitxatges, Rafinha ja es saltenca, que res ha de demostrar Rafinha, ja saben tots el perfil que és, però sembla que Aràbia Saudita segueix volent fitxar a Rafinha i pel que parlen, pel que s'escolta, són 100 milions més o menys el que demanen al Barça per ell.
1: Sí, perquè ells oferien 80,
0: sí,
1: i el Barça diu no, posats ja 100. Que és factible, que posin 100 milions a sobre la taula, però la pregunta del milió és, no hauríem de permetre, perquè el mateix Rafinha ho demana, un any més?
0: Hauríem, bueno, amb els galons que té Rafinha sobre dins de la plantilla i que és el jugador que en pressió és el que mana, més que res, de fet, aquest any quan es lesiona el Rafinha...
1: Canvia tot, eh?
0: Perdem,
1: canvia tot.
0: Es perd la Copa, es perd la Champions i la Lliga no es perd perquè el Madrid la va perdre sola. Uh-huh. I el Rafinha és aquest home que et fa la pressió, és el primer home a fer la pressió i això els seus companys els tira a tirar davant, que és aquesta pressió la que necessita, el d'estar molt a sobre del rival i molt a dalt per poder pressionar després de perdre la pilota. I potser amb aquests fitxatges nous, com és el Gordon, que també parla molt de que és un home que pressiona molt a dalt,
1: sí,
0: potser
1: sí, sí,
0: ho tens més cobert, però no, jo no el vendria de moment. Són 100 milions, correcte, però amb lo malament que fitxa el Barça prefereixo...
1: Jo és que quasi crec que se li ha de renovar perquè l'any que ve, si se'n va, deixi calés. Això és important, però tampoc ens enganyem, senyors. Tard o d'hora l'haurem de vendre i el Barça, que no sap vendre mai, home, és una oportunitat de dir venem alguna cosa de tant en tant que ens provi, no? Ens provi amb el sentit econòmic, perquè al final...
0: I també té la mateixa edat que Oyarzabal. Això és
1: clar, això és una dada important. Josep, anaves a dir alguna cosa?
2: Era una altra cosa que tenia al cap, però no té res.
1: Deixo anar, no t'ho quedis per tu, deixo anar.
2: Volia parlar de Cucurella.
1: Vinga, va,
2: només un,
1: també.
2: Un, que
1: sí.
2: Li desitjo la mateixa sort que han tingut els dos últims fitxatges que ha fet el Madrid procedents del Chelsea. La mateixa sort. L'últim fitxatge que va fer era Rüdiger.
1: Sí.
2: Rüdiger, 2 anys, 0 títols.
1: Yeah.
2: I a l'anterior, Eden Hazard. 100 milions, 2 gols en 3 temporades.
1: Molt bé.
2: Li desitjo el mateix pel Cucurella.
1: O sigui, molta salut, però poques, pocs èxits esportius amb el sentit de títols, no?
2: Això, i que no es talli el cabell, perquè diu que si guanya algú es tallarà el cabell. Vull dir que no se'l talli.
1: Doncs que a final de temporada li arribi el cabell pels genolls.
0: Sí.
1: No digue, amb el bon sentit. I mira que li volem tota la sort de salut del món. És veritat o no, Josep?
3: Sí, a mi... No em desagrada. És un xicot, és dit d'això. Per mi és un bon jugador.
1: Molt bé. I tu creus que ho farà bé el Madrid, ell?
3: Jo penso sí que sí.
2: Millor que el Carrera, segur.
3: Eh?
2: No
0: és difícil, tampoc.
3: No entens, és dir, això.
2: És que ha fet els 4 fitxatges, el Madrid ha fet els 4 fitxatges de l'any passat, els mateixos opostos. Va fitxar a Trent i ara ha fitxat a Dumfries. Va fitxar a Carreras, ara no val, i ara ha fitxat a Cucurella. Va fitxar a Mastro Antuono, ara no val, ara té Bernardo Silva.
1: Però sí que estaríeu d'acord en que el Madrid ha anat a fitxar tot el que el Barça deia que podria ser futurible, que tampoc estava clar, perquè hi ha moltes crítiques en aquest sentit, de, és que el Barça no s'ha donat pressa, no ha fet... Compte, el Barça quasi ha descartat aquests fitxatges, que consti, eh? Fins al dia d'avui s'ha demostrat això.
0: Bueno, tots són rumors, potser també
1: ho sé jo.
0: Hi ha alguns futbolistes que han vist les ofertes i han vist que el Real Madrid no ha seguretat. De fet, Cucurella ja parlava ja fa uns anys amb el cas, per exemple, de Dani Olmo, que no podien escriure. El Barça una travessa i de moment és el que ha dit el Barça al Tor, segueix pagant un estadi, segueix pagant moltes coses, i això és un lastre que els futbolistes donen una mica de por, saber que si et lesiones pots tornar a ser un Christiansen que no ha jugat una temporada sencera, que pots ser un Ter Stegen, pues això com a futbolista et dona aquesta por de dir no em puc ni lesionar.
1: Ja.
4: I després m'imagino també que els intermediaris tenen molt que veure, eh?
1: Sí, però tu, el Silva,
4: si
1: tu t'haguessis donat una mica de pressa i haguessis volgut, tu fa 20 dies abans de que el Silva signés pel Madrid l'haguessis tingut. El Cucurella fa mesos que si haguessis volgut el tenies. El Barça, també és veritat, i això s'ha de dir a favor del Barça, no vol dir que hagi encertat o no, però que s'ha d'explicar. El Barça ha descartat aquests fitxatges que ha fet el Madrid, el Barça els ha descartat en el seu moment, equivocadament o no, però el Barça els ha descartat. Això és així,
0: no,
1: però no per res, sinó perquè perquè quan tu els haguessis pogut fitxar el Madrid ni se'ls mirava.
0: Però Déu, són rumors, perquè no hi ha res oficial.
1: És veritat, no hi ha res oficial.
0: Correcte, llavors no podem dir que el Barça ha descartat fitxatges, perquè no ho sabem si ha descartat.
1: Home, amb el Silva li va dir, miri, escolti, la meva prioritat ara mateix no és al mig del camp. O s'espera i veurem què passa, i el Silva no s'ha esperat, evidentment.
0: Jo crec que són coses més de gens i de tema calés.
1: No dic que no dic que no.
0: O sigui, Cucurella tots sabem que és un tema de calés, perquè si no aniria a salvar.
4: El tema de Cucurella, a més, està bastant clar. El Barça ja ha passat 3 vegades, se'n va bé, com vam dir l'altre dia, el comprem car o el paguem car quan el recuperem, i el verem barat quan el deixem anar. Vull dir, això tampoc és positiu.
1: Escolteu una cosa, que de moment ho hem de deixar aquí. La setmana vinent, més Mundial, hauran passat més coses i, per tant, començarem a perfilar i a veure com està la cosa.
4: De fet, la setmana que ve començarà el Mundial, perquè tot això, aquestes prèvies...
1: Digue-li d'aquesta manera. Sí, no. Escolteu una cosa, és de justícia un nom, Paula Blasi, ciclista, que ha guanyat i de manera triomfal, a més, la Volta a Catalunya, la d'Esplugues, que demostra Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin esportista més complerta i quines ganes i quina energia i quina força.
0: I només 23 anys.
1: Sí, senyor.
4: És... I les dones i l'esport estan pujant amb tots els esports, la qualitat de les dones, perquè s'han convertit en professionals que es cuiden, que treballen...
1: Sí, sí, no, no, és així mateix, sí, sí, és així mateix. Sí, sí, sí, això no, per una banda.
2: Jo reconec que no l'havia sentit mai fins fa una setmana, un parell de setmanes.
4: Jo tampoc, però en canvi, quan van explicar el seu currículum, és una noia que ha guanyat l'Angliru, que ha guanyat... Sí, sí. Ostres, és que t'impressiona.
1: Impressionant.
4: Amb pols de muntanya que ciclistes masculins s'han vist negres per treballar-los, i que ara hi ha una nana t'arribi a guanyar allà, cuidado.
1: Home, us recordo que en el seu moment... era la suplent de la que es va lesionar el Giro.
4: Sí, sí.
1: Si no recordo malament. I que d'aquí ve la seva, diguéssim, la seva cursa cap a dalt, cap a dalt, cap a dalt, i començar a guanyar. Déu-n'hi-do. Però el ciclisme femení en general a Catalunya ha triomfat.
3: Sí,
1: ha triomfat,
3: sí,
1: en guany.
3: Sí, no, i el tornar a entrar el noi aquest és de la Lleida, per exemple, bueno, és més a la vora, que havia estat ara ha tornat a reactivar, pam, i ha tornat a agafar el primer puesto altra vegada.
1: En general, el ciclisme català, doncs, força, força bé, no? Un guany. Molt bé, va, que la setmana vinent més material, i per tant podrem discutir més coses.
4: Tenim
1: no sé
4: dos,
1: si
4: dos
1: més
4: activitats més, recordar-ho.
1: Ho has de deixar anar telegràficament.
4: Sí, el Barça de bàsquet se l'està jugant i el Barça de hockey sobre patins se l'està jugant.
1: Sí, senyor.
4: En finals de play-off.
1: A veure què el Barça, que va començar molt malament, però que ara a la seva mà està de fer fora ja el València i començar a pensar en d'altres coses. Veurem què és el que passa. Moltes gràcies, Josep Lluís, als dos Joseps, a l'Àngel. Ho deixarem aquí. Demà és dimarts.
0: Demà és dimarts.
1: Faves tendres, no.
0: No.
1: Però
0: no.
1: República Santboiana, sí.
0: Sí, entrevistes, sí. I tenim de tot. Sí.
1: Bueno, ciència, etcètera, etcètera. No, ciència no, l'entrevista serà molt potent.
0: Correcte.
1: Però una entrevista també en clau de ciència. Sí. En parlarem demà. Fins aleshores, que vagi molt bé.
5: Són les 11. 3CAT Info.

0: Dimiteix Keir Starmer davant la creixent pressió del seu propi partit, el Partit Laborista. L'encara primer ministre britànic continuarà al poder fins que tingui substitut. Starmer va arribar al poder el 2024 i va liderar el primer govern laborista en 14 anys. La seva dimissió coincideix amb el desè aniversari del referèndum del Brexit. El Consell General del Poder Judicial situa a un pas de l'expedient el jutge Peinado per haver insinuat que els escortes de Begoña Gómez li podrien facilitar fugir de la justícia. Peinado ha citat per dimecres a la tarda la parella de Pedro Sánchez perquè lliuri el passaport. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en la segona volta. 250.000 vots l'han separat del senador d'Esquerres, Iván Cepeda, que vol impugnar una part de les meses electorals. Avui, la primera onada de calor de l'estiu arribarà als seus valors màxims, tot i que es mantindrà encara alguns dies més. A les portes de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, més de 300 municipis d'arreu del país es troben en risc molt alt d'incendi. Segueixen els desnonaments al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. Després dels 3 casos de divendres, avui se n'executen 4 més, tots amb menors implicats. Els afectats denuncien que no tenen alternativa habitacional. La terapeuta familiar i les dues filles d'Isaac Andí que estan entre els primers testimonis citats la setmana que ve per la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango. El fill de la víctima, Jonathan Andí, està investigat per un delicte d'homicidi i en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La policia local de Platja d'Aro, el Baix Empordà, detecta grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que roben els supermercats al municipi. Són lladres multireincidents que sovint actuen sota demanda de determinats productes. I torna l'emblemàtica sèrie Spitting Image, una producció bàsicament de sàtira política nascuda fa més de 40 anys a la Gran Bretanya i protagonitzada per titelles de personatges populars. Entre les estrelles a les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de The Bear i la tercera de La Casa del Dragón.
1: Esports. La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb la disputa del tercer partit entre el Barça i el València. De moment, la final està empatada a una victòria. La selecció espanyola de futbol se situa líder del seu grup al Mundial després de golejar l'Aràbia Saudita i de l'empat a 2 d'aquesta matinada de l'Uruguai amb Cap Verd, que ha donat la sorpresa una altra vegada. També ha jugat aquesta matinada Nova Zelanda 1, Egipte 3. I avui és el torn per l'Argentina, que jugarà el seu segon partit d'aquest Mundial davant Àustria. França més tard s'enfrontarà a l'Iraq.
0: I pel que fa al temps, les temperatures tocaran sostre avui. Moltes poblacions d'interior arribaran als 40 graus en el pic de l'onada de calor. Tarda variable al Pirineu i Prepirineu, nord de la Catalunya central, amb ruixats i alguna tempesta amb ventades. 3CAT Info.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest dia de ràdio de dilluns. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs a la primera hora del dia de ràdio d'avui, com és habitual, obrirem l'espai Salut que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui a les portes de la Revetlla de Sant Joan d'aquest 23 de juny donarem consells per viure una Revetlla de Sant Joan amb il·lusió, responsabilitat i civisme, però també amb precaució davant la primera onada de calor d'aquest estiu i en un context d'alt risc d'incendis. I també avui, com iniciem setmana, tindrem la frase que signa cada set dies el Valentí César. I ja a la recta final del dia de ràdio de dilluns, l'espai Convertir-se en pares amb la psicòloga Anna Ricard. Doncs som-hi, iniciem aquest dia de ràdio de dilluns i clar, avui que parlarem de la Revetlla de Sant Joan no podíem començar d'una altra manera que no fos amb Xarango, Joan Garriga i La Foguera.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: parell de minuts i arribem a un quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia és de ràdio. Obrim l'Espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui, a les portes del 23 de juny, de la Revetlla de Sant Joan, donarem consells, com és habitual en aquest programa, per viure una revetlla amb il·lusió, responsabilitat i civisme. I tot això amb precaució també davant de la primera onada de calor d'aquest estiu i en un context del risc d'incendis. I per això comencem amb les presentacions, amb el tècnic de Protecció Civil i Emergències de l'Ajuntament de Sant Boi, Pol Fortón. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Mònica.
0: El tècnic de Cultura i expert en pirotècnia, Albert Graus. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, bon sol.
0: El caporal 275 de la Policia Local. Què tal? Molt bon dia.
3: Què tal, Mònica? Bon dia.
0: El tècnic de la Unitat de Salut Comunitària és infermer, és el Josep Maria Vázquez. José, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: I a la infermera resident de la Unitat de la Salut Comunitària de l'Ajuntament de Sant Boi, Ona Teixidor. Què tal? Benvinguda.
5: Bon dia, bonica.
0: Doncs som-hi, iniciem aquest espai, que de fet és l'habitual, el tradicional, a les portes de la Revetlla de Sant Joan i en aquest programa Dies de Ràdio, i comencem doncs per l'actualitat, perquè acabem de saber que Protecció Civil ha activat l'alerta per onada de calor i també s'ha activat la prealerta per risc d'incendi forestal des d'avui fins dimarts al matí. Les franges de més calor es preveuen que serà de les 12 del migdia a les 6 de la tarda. Convidem a tothom a revisar la pàgina web municipal www.santboi.cat, que estaran al dia de l'actualitat sobre l'alerta d'onada de calor, també la previsió del temps i les recomanacions davant d'aquesta alerta. I per això, per parlar d'aquesta actualitat, em dirigeixo directament i en primer lloc amb el tècnic de Protecció Civil i Emergències de l'Ajuntament de Sant Boi, Pol Fortón. Doncs això, estem davant d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, tot això en un context doncs d'alt risc d'incendis i davant de la revetlla de Sant Joan. Per tant, què hem de dir a la població que ara ens escolti?
1: No, així és, Mònica. Se'ns presenta una situació que s'enjunta tot. Al final tenim èpoques de tranquil·litat que no hi ha res i èpoques que salta tot. En aquest cas, des de l'Ajuntament sí que hem activat la prealerta per risc d'incendi forestal. En aquest cas ens trobem en risc alt d'incendi. Aquí ja donem per iniciada el que és la campanya forestal, que segurament s'allargarà durant tot l'estiu. També ens trobem amb la primera onada de calor d'aquest any. Aquest matí hem passat a la situació d'alerta. Esperem unes altes temperatures durant el dia i també durant tota aquesta nit. I en principi a veure com evoluciona la situació durant el dia de demà, que tenim la revetlla de Sant Joan i se'ns poden juntar moltes coses.
0: Clar, per explicar l'oient o l'oient que ara mateix sintonitza Ràdio Sant Boi, quan diem alerta i prealerta, exactament de què estem parlant? Perquè hem dit alerta davant de l'onada de calor i prealerta pel risc d'incendis.
1: Sí, al final, dintre dels nostres plans d'emergència municipals que tenim categoritzats per risc, incendis forestals, ventades, onades de calor, inundacions, etcètera, tenim diferents fases. Una fase de prealerta, que li diem, són fases prèvies en les que preveiem que un risc es pot manifestar o no, i prenem una sèrie de mesures preventives i d'informació a la població. En fase d'alerta, quan tenim una previsió o certesa de que un risc es pot manifestar, o ja s'ha començat a manifestar però no hi ha una incidència rellevant, en les que no només es prenen mesures preventives i d'informació, sinó que ja es prepara un dispositiu de resposta davant d'aquest risc. I després tenim les fases d'emergència, que és les que catalogem entre emergència 1 i emergència 2, a vegades, depenent del risc, on emergència 1, diguem que nosaltres podem fer front a un risc que ja s'ha manifestat i que hi ha afectació, però es pot fer front amb els riscos que tenim, diguem, a la nostra disposició, o emergència 2, quan es necessita d'ajuda externa diguem, d'altres cossos intervinents, donant que els nostres recursos no podem fer front a aquesta emergència.
0: Davant d'aquesta actualitat, perquè això ho acabem de conèixer, aquesta notícia és d'aquest mateix matí, què és el que hem de dir a la població que ens sintonitza ara davant d'aquestes situacions? Pel que fa a les onades de calor, segurament des de Salut Comunitària ens podeu donar una informació més pràctica davant del risc d'incendis?
1: Davant del risc d'incendis forestals, al final s'han de seguir els consells que s'emeten des del Departament d'Agricultura, el DARP, tema de permisos, les cremes que no es poden fer a menys de 400 metres de zona forestal, cremes controlades, tot el que són focs artificials. Amb tot això s'ha de tindre molta cura quan es fan excursions al medi natural, s'ha de vigilar, i si s'augmenta el risc d'incendi forestal es pot arribar a anul·lar les activitats que es facin al medi natural o fins i tot tancar els massissos per evitar aquest risc.
0: De fet, des del mes de març, des del 15 de març i fins al 15 d'octubre es proveeix tota activitat de risc d'incendi i foc no autoritzat dins del bosc i també la franja de 500 metres que els envolta. Això vol dir que ja Sant Boi de Llobregat s'havia avançat tenint en compte el nostre entorn natural. És del 15 de març això,
1: Sí, sí, així és. Ja en previsió, uns mesos abans de que comenci la campanya, ja entra en joc aquesta autorització a l'hora de fer segons quines activitats, com cremes o activitats de risc.
0: Dèiem que parlaríem des de Salut Comunitària, estem davant d'aquesta onada de calor, la primera onada de calor d'aquest estiu. Quan diem onada de calor, de què estem parlant exactament? Perquè no és només un dia com avui o avui demà amb altes temperatures, sinó vol dir unes temperatures molt altes i sostingudes, oi, en el temps,
2: sí, José? Sí, efectivament, Mònica. La situació d'onada de calor no és nova. Nosaltres vivim en un país mediterrani i ara nosaltres estem acostumats a que a l'estiu tinguem aquestes onades de calor. El que no estem acostumats és que aquestes onades de calor cada vegada són més persistents i són de més intensitat. Aleshores, nosaltres els consells que us donarem avui són els consells que sempre es donen, però sí que és important que la gent comenci a entendre que estem parlant d'una situació que és greu. Sí que és veritat que estem acostumats a alarmar la ciutadania per tot gairebé, no? Però hi ha coses que sí que s'han d'alertar, no? Aleshores, la gent més vulnerable, que són la gent més gran i els infants, s'ha de tenir especial cura durant el dia, però també durant la nit. Aleshores, tot el que sigui augmentar el consum de líquids, tot el que sigui evitar l'exposició al sol a les hores més càlides, doncs intentar no sortir a les hores de més calor, intentar beure molt líquid, a la gent que li agradi pues, el gazpacho, pues, beure líquid, no? A vegades associem molt a beure aigua, però hi ha molts líquids que podem fer servir. I una cosa que també se'ns oblida, que centrem molt el discurs en la gent gran i els infants, però la gent adulta sana, que els veus fent esport a les 4 de la tarda, per l'amor de Déu, hi ha moltes hores per fer esport, no fem esport a les 4 de la tarda, a les 6 de la tarda, no? Intentem postergar aquests horaris, no? I fem esport, i fem vida cultural i vida comunitària, fem-la amb uns altres horaris diferents.
0: I als domicilis també intentar que aquesta calor, que a vegades és molt impossible, entri al mínim a casa nostra, no? A dins de la nostra estança.
2: No? Efectivament, la intenció de baixar les persianes, no? Som una societat que tenim persianes. Jo que vinc de l'estranger, ara fa uns dies hem estat de viatge, i allà no tenen aquestes persianes, no? Fem-les servir, aleshores de més sol intentem defugir del sol que entre les cases i obrim finestres perquè pugui córrer aire.
0: I també hem d'afegir aquesta informació que a Sant Boi de Llobregat tenim una xarxa de refugis climàtics que hauríem d'aprofitar també que tota la llista, tant de botigues com d'equipaments municipals que són refugis climàtics, tota aquesta llista està a santboi.cat i la gent doncs, pot revisar aquesta llista de refugis climàtics i en un moment donat refugiar-nos climàticament, no?, en un d'aquests edificis.
2: Efectivament. Oi? Sí, tenim parcs i també tenim estructures tancades que tenen aire condicionat, com poden ser les biblioteques o altres espais que ens poden ajudar moltíssim, no?
0: Doncs aquesta era l'actualitat i insistirem avui. Protecció Civil ha activat l'alerta per onada de calor i també ha activat la prealerta per risc d'incendi forestal des d'avui mateix i fins a dimarts al matí, fins demà dimarts, i que les franges de més calor es preveuen que siguin des de les 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda. I dèiem abans, José, que tot això, aquesta onada de calor, serà mantinguda, sembla que fins a final d'aquest mes de juny, fins la propera setmana, haurem d'estar, doncs això, vigilant una una miqueta com va la cosa, no?
2: Sí, haurem d'estar vigilant, però les notícies és que estem al començament de l'estiu, tot just comença l'estiu, per lo que segurament durant tot l'estiu tindrem onades de calor. O sigui que els consells que donem ara haurien de ser persistents durant segurament tot l'estiu.
0: Clar, tot això ve marcat per la crisi climàtica, no? Perquè fa anys, doncs clar, que perquè hi ha gent que diu, això és l'estiu, estem acostumats bé. No, aquestes temperatures no estàvem tan acostumats. Diuen que entre 6 i 7 o 8 graus de més que tenim aquests dies que en un altre mes de juny o finals de juny habitual de fa anys.
2: Oi? Efectivament, és una evidència. Sempre ha fet calor, estem en un país mediterrani, sempre ha fet calor, però les temperatures que estem assolint i les temperatures, sobretot a les nits, de nits tropicals tan persistents durant tants dies, és un problema agreujat, no? Nosaltres estem acostumats a tenir fa anys enrere unes hores solejades al dia que eren de temperatures molt altes, no? Però no estem acostumats a que la temperatura mitjana tant de dia com de nit fos tan alta. Tenim unes nits molt caloroses. El fet de tenir aquestes nits tan caloroses i una pèrdua de líquids, hi ha també que la gent descansi millor i que l'endemà, amb aquesta onada de calor persistent, pues tolerem encara pitjor la calor perquè no estem preparats, perquè hem descansat malament o perquè durant la nit hem perdut molt líquid.
0: Bé, doncs hem fet aquest context ara de l'actualitat perquè ens ho mana aquesta alerta de protecció civil per onada de calor i la prealerta per risc d'incendi forestal. L'entrevista d'avui és l'habitual de tots els anys prèvia a la revetlla de Sant Joan. Clar, tot això barrejat doncs, amb aquest risc d'incendi, doncs la cosa, doncs, encara, si ja totes les mesures estaven posades qualsevol doncs revetlla de Sant Joan, segurament aquest any encara hem de tenir més mesures. I sembla que iniciem aquesta entrevista, ens agrada doncs, donar xifres i per això el caporal 275 de la policia local, doncs farem una mica resum de com va anar la revetlla de Sant Joan l'anterior, la de l'any 2025, en quant doncs, algun problema, alguna incidència, alguna intervenció.
3: Sí, mira, a Sant Boi tenim la sort de que realment aquesta data és una data que no té gaires incidents rellevants i realment pues, sigui per les mesures de prevenció, perquè la ciutadania es comporta amb consciència o pel que sigui, però realment és una nit que, tot i que tenim un dispositiu, òbviament, especial, no acostuma a tenir una rellevància important, sobretot pel que fa als incendis, que sí que són molt habituals a altres municipis, i aquí, la veritat, parlem d'incendis amb rellevància. Petits incendis, doncs mira, l'any passat vam tenir un incendi d'incidència mitjana de 80 metres a les 9 de la nit, a uns matolls a prop de la Bravo Víctor 2002, la carretera de Sant Vicenç, al punt quilomètric 7. No vam saber exactament si és derivat d'un mal ús d'algun petard o alguna cosa, però bueno, no va tenir incidència, es va sufocar de seguida i va ser l'únic incident d'incendis. Després, que s'acostuma a tenir aquesta nit, que és habitual i que hem de tenir una mica de tolerància, tant nosaltres com els veïns, doncs aquestes molèsties que la gent provoca a la via pública perquè fa més vida fora, doncs amb música, amb festa, hi ha diverses revetlles al poble, la música de les revetlles està autoritzada fins a les 3 del matí, els establiments de bars que estan al voltant també tenen aquesta autorització per tancar al voltant de les 3 del matí, i per tant bueno, s'ha de ser una mica més tolerant perquè hi haurà gent al carrer, però bueno, doncs vam tenir 12 incidències de molèsties a la via pública per música i tal, totes més o menys al voltant d'aquesta hora, val? O sigui, cap més enllà de l'hora permesa. I després vam tenir incidents, o sigui, hi ha 64 serveis, des de les 9 del matí, des de les 9 de la nit, perdona, fins a les 8 del matí, al voltant de 70 serveis, 12 són aquestes molèsties, un incendi lleu, i després els altres, pues, petits incidents com ordinaris que poden passar qualsevol nit i que no van ser rellevants.
0: Des de Protecció Civil, el tècnic de Protecció Civil i Emergències de l'Ajuntament de Sant Boi, Pol Fortón, quin és el dispositiu de Protecció Civil davant d'aquesta revetlla de Sant Joan, que no sé si ha començat ja, un dispositiu especial, tenint en compte que a vegades doncs, els petards o una miqueta la festa s'avança uns dies, hem tingut el cap de setmana, no sé doncs, si ja estava aquest especial, no?, aquest dispositiu especial, o se centra només en trevui i demà?
1: No, en el nostre cas els voluntaris estan disponibles, hi ha un servei preventiu que s'activa el mateix dia de la revetlla a les 10 del matí i es perllonga en funció de les sortides que hi hagin i tal, però està previst fins a les 10 del matí del dia següent. on es van fent tons i es van fent relleus, i està previst perquè hi ha 24 hores. Tenim aproximadament per cada torn uns 6 voluntaris i 2-3 vehicles disponibles durant el que duri el preventiu.
0: I en què consisteix? O sigui, quina és la feina que fan aquests voluntaris?
1: Al final, l'únic, el que fem és donar suport als diferents cossos de seguretat en funció de les necessitats, policia, bombers. És l'únic dia, diguem, on els nostres voluntaris fan tasques reals d'intervenció en via pública. Normalment sempre fan preventius per lo que són Correfocs, Castelldefocs, el Piru Musical de Festa Major i tal, i aquest dia de Festa Major és l'únic dia, per tema de saturació de serveis i acumulació de serveis, que fan tasques d'intervenció, i quan ens entren avisos de un contenidor, un petit foc de matolls, qualsevol un conat d'incendi que hi ha, acudeixen i resolen la situació.
0: Des de la policia local de Sant Boi, quin és el dispositiu que hi ha especial aquests dies?
3: Sí, nosaltres, o sigui, el dispositiu especial com a tal de la Revetlla de Sant Joan comença a les 23 hores de demà a la nit i acaba a les 8 del matí del dia següent. I, bueno, clar, és el que et dic, hi ha diverses revetlles a la ciutat, hi ha un dispositiu concret a banda de l'ordinari, que bàsicament el realitza la USEC, la Unitat de Seguretat Comunitària, en la seva totalitat, i que a més aquest any compta amb el reforç, que a més som pioners, l'Ajuntament de Sant Boi és pioner en tramitar de la manera que procedeix i amb l'autorització de la Comissió de Videovigilància de Catalunya. Hi hauran càmeres fixes en algunes de les revetlles, vale? Són càmeres de videoprotecció i són pioners perquè ja es va fer també així a la Puríssima, es van demanar la instal·lació, es va aprovar seguint el reglament, també s'ha fet a la Festa Major i es fa ara. Aleshores, en el dispositiu s'inclou la participació de tota la unitat, de tota la USEC, que fa la vigilància de totes les revetlles. Comptem amb aquest suport de les càmeres de videoprotecció, i a més també tenim el dron, vale? Que el dron és una eina molt pràctica, no està volant ni menys aquestes nits de manera constant, però sí que per incidents puntuals ens va molt bé per avançar-nos.
0: Utilitat d'aquestes càmeres de videoprotecció, sí. Quines seran, quines voleu que siguin, en quina intenció estan col·locades?
3: De fet, ja s'han utilitzat, per exemple, a la Festa Major de la Ciutat Cooperativa, bueno, la Festa de Barri de la Ciutat Cooperativa, sí, que ha estat aquest cap de setmana. Estan instal·lades de manera fixa en punts alts i abarquen la zona més àmplia on s'aglutinarà la gent. De fet, tot ha d'estar prèviament justificat i aprovat, i un dels motius pels quals es pot instal·lar és això, no? Doncs perquè hi ha un gran nombre de persones en un lloc de festa on, bueno, són per prevenció. Les càmeres acabaran, o sigui, estan instal·lades des d'aquest cap de setmana i fins al dia després de la Revetlla de Sant Joan, i es poden veure en directe pels comandaments policials que estan al dispositiu. La utilitat, doncs això mateix, prevenir. Primer, que s'ha fet una cartelleria, s'ha anunciat, i per tant això, òbviament, a qui pretengui fer un mal ús de l'espai públic, doncs això ja...
0: Sí, és dissuasori.
3: És dissuasori, òbviament.
0: Està clar, sí.
3: Ja és important això. Però a part, que tant de bo no les haguem de fer falta, ens permet tant veure en directe com després identificar possibles infractors de qualsevol cosa, no? Però al final és una manera de protegir-nos a tots, i qui vulgui fer un bon ús de l'espai públic i s'ho vulgui passar bé, que tingui les màximes garanties possibles.
0: Bé, i aquestes càmeres estan instal·lades on?
3: Estan instal·lades principalment a la zona de Ciutat Cooperativa. La zona on es fa, tampoc et vull dir exactament on...
0: No vull, però en el barri de Ciutat Cooperativa.
3: El barri de Ciutat Cooperativa principalment, sí.
0: Molt bé.
3: Perquè són ja una de les revetlles més rellevants, no per...
0: Més important, amb més gent, segurament.
3: Correcte, sí.
0: D'acord. Doncs avui, en aquest espai Salut, el que estem fent és a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan, donant aquests consells per viure una revetlla, evidentment, amb il·lusió, responsabilitat i civisme, però amb precaució davant d'aquesta primera onada de calor d'aquest estiu i en un context d'alt risc d'incendis, tenint en compte que remenarem pirotècnia, i per això, com sempre, hem convidat el tècnic de cultura i expert en pirotècnia, que és l'Albert Graus. Que l'Albert, doncs sempre parla, i avui volem també que ho faci, d'aquest projecte pedagògic tan interessant que es diu Per Sant Joan no et facis mal, als centres educatius de la nostra ciutat. Enguany, 16 centres?
4: Sí, aquest any han sigut 16 escoles, que s'ha fet una formació d'un parell d'hores a tot el cicle de quart i cinquè, on s'explica de quina manera han de fer servir els petardos la nit de Sant Joan. Com han d'anar vestits, on s'han de llançar els petards, de quina manera, quina precaució han de tenir... Bueno, jo crec que està traient el seu fruit ara, fa molts anys que el fem, i jo crec que val molt la pena. Ara mateix, els accidents, com parlava amb el company de la policia local i tal i qual, del tema de pirotècnia, són bastant petits, i jo crec que aquesta formació està funcionant, crec.
0: Doncs vinga, així de manera telegràfica, com s'han de tirar els petards?
4: Bueno, una cosa que és superimportant, primer, que si són menors d'edat s'han d'anar acompanyats dels adults. Segon, mai es tira un petard amb les mans, mai. Sempre es deixa a terra, s'encén i un es retira. Totes les caixes de petards porten unes instruccions d'ús que s'ha de llegir, perquè per això estan, no? Quan t'has de separar, com s'ha d'encendre, de quina manera... Però, bueno, sempre recomanem, si són nens, i si són adults també, amb metge, no amb l'encenedor. L'encenedor és un altre petard que portes a la mà, perquè és és com un element on hi ha una capacitat de gas, el qual amb una xispa es pot encendre i pot fer... Llavors, millor amb les metges que es venen per tirar els petards. El tema dels voladors, vigileu molt on tirem els voladors, si hi ha molts edificis a prop, si hi ha finestres, si hi ha un espai de bosc, de matolls... Pues els voladors és millor no tirar-ho, perquè són els que mai sabem cap on van. Tot això és una miqueta de cada any, d'anar mirant, de tenir una miqueta de capacitat de dir, bueno, pues aquí no el tirem. On hi ha sorra, si tirem un petardo molt gran, on hi ha sorra, aquella sorra farà de metralla i pot caure a sobre un ull o el que sigui. Ficar un petardo dintre una llauna, perill, és metralla. Amb un contenidor, amb una paperera, tot el que tirem els petardos per trencar coses, allò se'ns pot venir en contra i ser metralla i fent-se mal. Hem de tenir en compte. No ser una bossa de petardos caminant pel carrer. Anem a un lloc, tirem els petardos, els guardem i marxem. No anem pel carrer amb una caixa de petardos, una bossa de petardos caminant, perquè qualsevol xispa, qualsevol altre petardo, t'encén la bossa, perquè crea un ambient, una atmosfera de pólvora dintre la bossa o dintre la caixa, que de seguida s'encén. Hem de tenir precaució amb això també. I tenir cap. Tenir cap, mirar la situació, passant-s'ho bé, divertint-se, però amb molta seguretat, perquè estem parlant amb pirotècnia, foc i perill.
0: Comprar pirotècnia sempre en llocs oficials, en llocs permesos, des de Protecció Civil, des de Policia Local. Oi, hi ha un dispositiu especial també, doncs, perquè tot això estigui controlat, i sigui, doncs, totalment eficient aquesta venda i aquesta compra.
1: Sí, sí, al final hi ha uns establiments autoritzats repartits per la ciutat, establiments físics en locals, que tots han passat, es regeixen per una normativa, tots han passat unes inspeccions, compleixen totes les mesures de seguretat, i al final són els que et garantitzen que aquells petards o aquells articles pirotècnics compleixen amb tota la normativa i les mesures de seguretat per poder fer ús d'aquests articles correctament.
0: Dels darrers anys hi han hagut molts pocs, alguns així de manera puntual, accidents amb la pirotècnia? Teniu alguna...
3: Jo, quan he fet ara la recerca, no he trobat cap ferit de l'any passat. Que potser algun no ha entrat per trucada perquè ell mai sol, pel seu propi peu, ha anat al metge a veure, podria passar, però si no ens ha arribat és que no és de rellevància i... Tant de bo continuem així.
0: I tant. Tipus de ferides que poden haver, és una simple, entre cometes, cremada, però que pot ser després important, no?
4: Cremades? Sí, una cremada de la pell, que després es pot una mica infectar, pot haver problemes, doncs sempre recomanem aigua i sabó, i deixar sense tapar, en llocs que no caigui... Els petardos, al final, és el que fan, res. Si no sé, si hi ha petards molt grans, un volador, doncs pot fer més mal, però normalment són cosetes que després la cura, a no ser que sigui molt greu, d'un incendi, pues, els nostres companys poden...
0: Doncs sí, sí, aquí vinc, a Ona Teixidor, com a infermera resident de la Unitat de Salut Comunitària. Ens cremem amb un petard. No ha de passar, perquè estem molt ben informats per l'Albert Graus, però ens cremem, què fem?
5: Sí, en cas arribem que ens podem cremar, que és una cosa que ens pot passar a tots, el que hem de fer és primer allunyar la mà o la persona de la font de calor, i posar-ho davall d'aigua per baixar la temperatura d'aquesta zona, i llavors ho podem tapar ja sigui amb un drap humit o una gasa, el que tinguem, i depèn de la gravetat de la cremada podem acudir al

0: Però algú diu, m'he cremat, i fins a quin punt pot ser allò greu o no greu, això no ho sabem, perquè clar, ens hem cremat, però realment nosaltres no ho sabem.
1: No, però normalment si ja et comencen a sortir butllofes, que veus que ja es van fent grans, és indici de que sí que has de buscar assistència sanitària.
0: Clar, una cremada segurament és
2: el
0: més típic que pot passar, que pot ser més o menys greu, a vegades sí que pot ser greu, Albert, però normalment, per la nostra experiència aquí a Sant Boi,
2: normalment és poqueta cosa, normalment són molt lleus i tal. Fa molts anys va haver-hi molts accidents, però tot s'ha anat minoritzant, la gent té més cap, està més cívica, i es nota molt això, no? Que no fan tan mal ús de la pirotècnia com es feia abans. I també són cremadetes petites, que a mi amb la metge mateix s'han tocat una miqueta i s'han cremat una miqueta, un patató que ha fet una xispa. Però són cremalletes que no... Normalment, pot haver-hi...
0: Sí, digues, José.
3: Sí, Mònica, permet-me canviar. Parlar una mica de problemes relacionats amb els petardos, però no parlar sempre de les ferides, perquè com diu l'Albert, afortunadament, i enhorabona per la iniciativa aquesta que esteu fent, perquè nosaltres de Salut Comunitària som molt de celebrar. O sigui, la vida s'ha de celebrar i la nostra cultura és de celebració, però està molt bé que fem promoció per evitar que corrin aquests problemes. I hem parlat moltes vegades de les ferides, l'Ona ens ha explicat també, però hi ha un petit problema que potser no li dono molta importància, que és els efectes dels petards en les nostres oïdes.
0: Doncs mira, aquí anava, m'has llegit el pensament, perquè per una revella més inclusiva hi ha petards de baixa sonoritat, tots els anys ho comentem, però sembla que aquest any s'han demanat molt més i que hi ha molta més venda d'aquests petards de baixa sonoritat.
3: Sí, aquesta és una, però jo em referia també a que fem una protecció de les nostres oïdes, no? Sembla raro, no? Però de la mateixa manera que fa molts anys no ens semblava raro anar a la consulta del metge, a la metgessa, i estigués fumant, pues la vida ha de canviar, no? Jo em trobo a les revetges, darrerament em trobo més nens, més canalla, que tenen protecció a les oïdes, que porten uns cascos o que porten uns taps, de manera que tothom pugui gaudir, perquè un dels grans problemes que tenim dels petards és que a la gent els fa por el soroll. Per tant, amb una mica de protecció que és només que també serveix per enfrontar-los millor i disfrutar més de la revetja, a més ens estem protegint les nostres oïdes, no? Hi ha cascos, no? Com els que fan servir els músics, no? Que són similars als que portem nosaltres i que ens ajuden molt a disminuir aquests decibels i que ens ajuden també a protegir les oïdes, perquè no li donem importància, però l'endemà hi ha molta gent que té problemes d'oïdes i l'oïda es va ressentir.
0: Molt bé, gràcies per aquesta aportació. Albert, també vaig llegir que hi ha uns kits especials, això, per la gent que li molesta el so, no?, del petard.
2: Clar, això ho hem parlat moltes vegades aquí, moltes vegades que hem vingut, que sempre recomanem més els que fan llums i colors.
0: Sí.
2: Que no que el que fa el petardo pum, perquè el petardo pum o trenca alguna cosa o només fa el soroll. Tot el que és llum i color és de visual i tal i qual i no fa tant de soroll, llavors les oïdes no patim. I s'estan treballant amb temes d'aquests kits que no porten pirotècnia que faci gran soroll.
0: Tema fogueres, és important, Pol, ho diem tots els anys. Què passa amb les fogueres? Està molt clar, és molt senzill d'explicar,
4: Sí, sí, al final les fogueres, per un costat, al ser una activitat a via pública s'ha de demanar autorització a l'Ajuntament. Depenent d'on es facin, si es fan dintre d'una franja de 400 metres de zona forestal, a part s'ha de demanar l'autorització al Departament d'Agricultura, que ja està fora de plaç, o sigui que...
0: Ja està, qui no l'hagi fet ja no la pot fer, la foguera.
4: Ja vamos tarde. Sí. A part d'això, s'han de complir unes mesures de seguretat, s'han de tindre unes premisses ben clares. Aquestes fogueres estan classificades en funció del seu tamany, grans fogueres més d'un metre cúbic, un metre per un metre per un metre, així com a referència, fogueres mitjanes menys d'un metre cúbic. Sempre s'ha de tindre en compte que el material combustible ha de ser sòlid i ha de ser pesat, estil fusta principalment, no fer servir combustibles que siguin molt lleugers, paper, cartró, que aquest combustible encès o fins i tot les cendres poden sortir volant i causar incendis en zones properes si hi ha algú de vent. Fer-ho allunyat d'edificis, a més de 15 metres de façanes d'edificis, més de 15 metres de vehicles. Òbviament, no saltar per sobre de les fogueres, no fer el tonto, no llençar elements plàstics, elements que puguin

0: ser susceptibles d'una explosió, petards a la fuera, no llençar aerosols...
1: Clar,
0: no llençar...
1: estem dient coses de sentit comú, però és que hi ha gent que les fa, Pol. És que són de sentit comú, sabem, però hi ha persones que sí que ho fan, tot això.
0: Bueno, hi ha, hi ha un dit que diu que el sentit comú és el menys comú dels sentits.
1: Sí.
0: Llavors, en la mesura de lo possible hem d'intentar aplicar-ho i sobretot seguir els consells. I això, fogueres separades d'alguna manera del sol, s'ha de protegir el terra que hi ha sota de la foguera, combustible fusta, no fer servir accelerants, no, com benzines, alcohols, etc., i no llençar elements estranys com aerosols, no fer servir paper cartró, etc.
1: Clar, Cris,
2: Si em permets, una aclaració. No vull ser l'aguafiestes, però...
1: No, s'ha de dir tot, tot per estar ben previnguts. Sí.
2: Totes aquestes mesures són per les fogueres
1: autoritzades.
2: Val? Clar, la gent escolta, no?, i diu, ah, pues perfecte, ho faig a 15 metres d'un edifici, més de 400 metres de... No, les fogueres a via pública estan prohibides. Això és per autoritzades. Si no vaig errat, no hi ha cap autoritzada.
1: És el que anava a preguntar. Sempre hi ha una, aquest any també hi ha una, també? Autoritzada,
0: Sí, els últims dos anys hem tingut una foguera autoritzada, que és a la plaça de l'Església.
1: Sí, perquè es fa la revella que es fa a Sant Valdiri.
3: Sí, ja porta anys.
2: Però vull dir, ells segur que ho fan bé. O sigui, totes aquestes indicacions que donava el Pol són per aquelles persones que un altre municipi, perquè aquí no pot ser, doncs tinguin una foguera autoritzada.
1: Molt bé.
0: Sí, en el nostre cas, de sol·licituds de revetlles hem tingut diverses, sol·licituds de foguera només hi ha hagut una i és l'única que hi ha autoritzada.
1: D'acord,
0: qualsevol altra foguera que es faci al municipi, una no està autoritzada i dos, quan, si es detecta, s'actuarà directament i s'apagarà.
1: Que per això també esteu, oi? També es fan doncs, revisions per tot el poble durant la revetlla per si hi ha alguna d'aquestes fogueres no autoritzades, que seran totes menys la de Sant Valdiri.
0: I si es detecta, el company caporal ho podrà explicar millor que ningú, es poden prendre accions contra la persona o persones.
2: Clar, no, ja,
1: què passa aleshores si es detecta una d'aquestes fogueres?
2: Les denúncies poden anar... Que, o sigui, l'objectiu no és denunciar, l'objectiu és que no es facin fogueres i òbviament es podran denunciar, però m'atreviria a dir que en el 90% dels casos el que es farà és una tasca preventiva d'explicar que és un perill, que si us plau demanar que s'apagui i ja està. Quan comportarà una denúncia? Home, quan la foguera sigui doncs, o els que la fan doncs descaradament no la vulguin apagar o posin en risc a les persones o la facin molt a prop d'algú que sigui perillós, vale? Però l'objectiu no és denunciar, l'objectiu és que tothom pugui gaudir de l'espai públic, i com aquell dia tothom a l'espai públic o moltíssima gent està, primer, que han pogut estar sota efectes de l'alcohol, perquè tots hem sopat i hem begut més del compte, perquè estem tots fora empatats, el que dèiem, no? A la bossa i cap aquí, cap allà, doncs una foguera és un perill. L'objectiu és que no se'n facin i ja està, i evitar-ho i punt, no anem a perseguir fogueres. En el patrullatge ordinari està detectar-les i fer aquest procediment, no? Demanar que s'apaguin i ja està, és l'únic objectiu.
1: Doncs avui consells per viure aquesta revetlla de Sant Joan, doncs em dèiem abans il·lusió, responsabilitat, civisme, però també precaució davant la primera onada de calor d'aquest estiu i en un context del risc d'incendis. Abans parlàvem de cremades des de la Unitat de Salut Comunitària de l'Ajuntament de Sant Boi, parlàvem de cremades, parlàvem del soroll, no ens oblidem del tema del sopar, del menjar, perquè aquests dies és dies de potser menjar al carrer, de marxar fora, potser marxar a la platja, clar, portem aquests aliments, a vegades ha passat intoxicacions també, amb coques de Sant Joan. Quina és les recomanacions que faríeu des de Salut Comunitària?
4: Molt bé, Mònica, gràcies, perquè així nosaltres podem explicar el nostre relat, no? Nosaltres tenim un relat que sempre el diem, ens encanten les festes és salut, el celebrar en una societat que cada vegada estem més individualitzat, el fet de parar taules, no? Reunir-nos al voltant d'una taula sempre és interessant, però s'han de tenir una sèrie de mesures, no? Pues els productes han d'estar ben refrigerats, no? Sobretot les cremes, no? Com aquests productes que ens pensem que no passa res, però les coques no es poden fer molts dies abans, no es poden comprar molts dies abans, s'ha de tenir la cadena del fred, però sí que m'agradaria centrar-nos una mica en el tema de l'alcohol, no? Que la gent l'ha mencionat, el tema de l'alcohol, som una societat que bevem, estem acostumats a fer el binomi de celebració i alcohol, però sí que demanem un ús responsable del consum d'alcohol, no? No podem anar nosaltres amb el relat de treure l'alcohol de la nostra cultura, perquè serà difícil, però sí que volem fer una crida al fet de quan fem celebracions i tenim canalla al nostre voltant, no? A veure si podem, a les futures generacions, cada vegada aquest binomi de celebració i alcohol anar a reduir-lo, no? Perquè si no, després passa el que passa, no? Que els adolescents, les primeres celebracions, les vincularan amb el consum de l'alcohol. És algo que ens costa molt, eh? Ens costa molt, però de la mateixa manera que ens sembla normalitzat que a les portes de les escoles ja no es pot fer, a veure si a poc anem introduint el discurs de, bueno, fem una celebració i bevem, però a veure si som capaços de no contaminar les futures generacions perquè vegin que aquest consum no és bo, no? I sobretot el que deia la gent, no? Intentem tenir cura, no?, amb el consum d'alcohol que fem, perquè després, si el consum és molt elevat, després pues, poden passar pues, coses, és més fàcil que hi hagin incidents, no? Una pregunta que sempre em fa tothom és a quina edat puc donar una tablet al meu fill? No? I ara m'està passant molt amb el tema de a quina edat puc donar petardos als meus fills pel que es tirin, no? Perquè ningú no podria tirar petards, no? Perquè l'edat de tirar petardos és 16-18 anys en molts casos, i la canalla amb 10-11 anys ja tiren petardos, no? L'Albert ho ha dit molt bé. O sigui, l'edat a la que el nostre fill pot tirar petardos és sempre que nosaltres estem pendents. Sempre que nosaltres estiguem a sobre dels nostres fills, poden tirar petardos, perquè nosaltres som la persona que està vigilant que es faci un bon ús del petardo, que no es facin petards a llocs on no toquen, que no hi puguin haver cremades, etcètera, etcètera. És una mica de sentit comú, sempre.
1: I intoxicació etílica, o beure alcohol, i intoxicar-se ja, doncs, molt pitjor. I conducció?
2: Oh, clar, òbviament, sí.
1: Per tant, si hi ha un grup, no, ho hem de dir, és que són coses òbvies, però s'han de dir.
2: I que cada nit passa, o sigui, això no és una història, que cada nit passa, i aquella nit estan bé, i nosaltres estem per això, estem per garantir que la gent que pugui anar pel carrer i circulant de manera correcta, doncs no estigui exposada a cap risc, i la gent ha de fer un bon ús dels vehicles, i alcohol, zero. Sí, perquè és que sembla molt radical, però és que afecta de maneres molt diferents. Afecta, depèn del que hagis menjat, depèn de com hagis descansat. És que és
1: depèn de la constitució de la persona, sí, perquè no és el mateix clar. El que vegi una persona que pesa 80, sí, el que pesa 50.
2: Aleshores, clar, jugar-se-la en, bueno, avui com em sentarà, avui m'afectarà la conducció o no? No ho saps i et pot afectar la conducció. Potser estàs prenent o has pres antibiòtic o medicament, és que afecten moltes coses. La calor, has begut més, però tot el que has begut és només alcohol. Afecta de maneres diferents, és que clar, aleshores, el risc, zero. I sí, som de Sant Boi, bueno, i és que avui en dia amb els Uber, Cabify, és que no ho podem tenir més fàcil, no ho podem tenir més fàcil. O sigui, qui se la juga, a part de que posa en perill i és una responsabilitat, és que no surt a compte, és que no surt a compte. I estem pendents, eh? Sí, estem al carrer i fem controls. I
1: és el que volia que insistissis, que la policia local estarà pendent.
2: La gent que és de Sant Boi ja ho sap, la gent que passa sovint ja ho sap. Es fan controls els caps de setmana tots els dies, divendres, dissabte, entre setmana també. Però totes les nits es fan controls a diferents franges horàries, cada nit, absolutament cada nit. I la nit de Sant Joan es faran més controls encara, o sigui... Sí, òbviament.
1: Molt bé. Està bé, clar, s'ha de dir tot i ben claret. Albert, tema petards, insistim en les franges d'edat, això que deia abans el José, no?
3: És el que deia, les franges d'edat, sempre que mireu les caixes que s'han de comprar a llocs oficials perquè estiguin tancades amb el seu plàstic, que no siguin petardos sueltos, perquè això no sap com s'han guardat, si han agafat humitats, si faran l'efecte que han de fer o no, posa les instruccions. Però sempre és el sentit comú, que hem parlat moltes vegades aquí, sentit comú, és que a l'adult estigui pendent de lo que fa el nen, que per això són nens, que hem de controlar, tinguin 11 o 16. Que, aunque és més complicat controlar el de 16, també s'ha de vigilar, perquè és quan més bogeries fem. Vale? Llavors, el tema de les edats, sempre parlem de la bombeta, de la bengala, que el nen petit, doncs el millor està d'estar al costat. Tu no pots deixar un nen de 5 anys amb unes bombetes perquè llavors la menja. Pues hem d'estar al costat, totes, sempre, qualsevol edat, que no sigui major d'anys, que ja és com... Hem de controlar com es tira el petardo, com es tiren, és un perill perquè tenen foc, se m'han acabat els petardos, que faig amb el foc, alguna cosa haig de fer, tot això enllaça una cosa amb l'altra, si està l'adult, pot controlar.
1: Des de Protecció Civil hem començat aquesta entrevista dient que s'ha activat l'alerta per onada de calor, també s'ha activat la prealerta per risc d'incendi forestal des d'avui fins dimarts al matí, però això no s'atura, l'estiu acaba de començar, hi ha un dispositiu especial de seguiment de tot el que pot passar en quant a la prevenció d'incendis al nostre entorn natural, que per sort tenim una meravella d'entorn natural i volem continuar així, volem continuar conservant aquest entorn natural, Pol.
0: Sí, sí, al final aquesta situació que tenim al que és el Baix Llobregat, tenim zona de muntanya, massissos, una zona preciosa, tenim zona de platja, tenim una meravella i això s'ha de cuidar.
1: Per cert, no estem en sequera, ha plogut moltíssim, però malgrat això s'han d'extremar les precaucions, digue-ho.
0: Sí, sí, sí. Al final el consum responsable ha de ser de tot, d'alcohol, d'aigua, de tot. Tot i no estar en situació de sequera, el fet d'estar en una situació d'onada de calor ja fa que haguem d'extremar les precaucions. La situació de risc d'incendi forestal, tot i que no estem en situació de sequera, venim d'un any que no hem estat en sequera, que hi ha hagut humitat, hi ha hagut, per tant, un creixement de la vegetació, amb la qual cosa hi ha un creixement del material disponible per possibles incendis forestals. En aquest cas, per això s'ha d'extremar les precaucions. Si es fan excursions al medi natural, òbviament, el tema dels residus, no llençar residus, vigilar, sobretot, si és vidre, si és plàstic, no deixar residus en el medi natural, qualsevol incidència comunicar-la perquè es pugui donar una subsanació d'això, etcètera. Al final, entre tots hem de col·laborar per mantindre aquest medi ambient i que tothom pugui disfrutar-ne.
1: No vull finalitzar aquesta entrevista primer dient després amb la policia local el número de telèfon, doncs, per qualsevol emergència. No em vull oblidar dels ofegaments. És una nit on marxem a la platja, on ens banyem potser de nit a les piscines, venim d'uns dies terribles on han mort tres adolescents, tres preadolescents entre divendres i ahir diumenge. És uns dies, doncs, on anirem a la platja, una revella on habitualment molta gent va a la platja. Des de Protecció Civil és molt senzill, no?, seguir, doncs, el que marca precisament Protecció Civil, les persones, doncs, que en sabeu d'això, i seguir aquelles banderes que estan posades allà per alguna cosa.
0: Oi? Exacte, al final les zones que són predisposades al bany, hi ha unes banderes codificades per colors que ens indiquen l'estat de la mar.
1: Bandera verda.
0: Bandera verda, vamos pa'lante.
1: Bandera groga.
0: Bandera groga, intentem restringir el bany i sobretot amb molta precaució.
1: Bandera vermella.
0: Ni t'acerques.
1: Molt bé, doncs ja està claríssim. Està molt clar.
0: Està molt clar, però tot i així hi ha gent que no hi fa gaire cas. Al final hem de ser responsables amb les nostres accions i saber que hi ha uns riscos associats. Tant ens banyem amb la platja, si ens banyem sobretot a prop de roques, hi ha un perill molt gran, corrents que desconeixem, que ens puguin endur contra les roques, que ens puguin endur mar endins. Al final, el lluitar contra aquestes corrents fa que et cansis més i tot això afavoreix que puguem tindre una desgràcia que ningú vol. Això, situacions no similars, però del mateix estil podem tindre en una piscina.
1: Sí, sí, sí.
0: Si, sobretot amb nens petits que no saben nedar, si no els tenim atesos, poden caure a la piscina. Els nens floten, sí, però si no saben nedar, malament, s'ha d'estar atents. Adolescents o adults amb consum d'alcohol, amb aquestes calors que tenim, deshidratació, podem tindre un problema que caigui a la piscina inconscient o no, i no sigui capaç de sortir, o s'enrotlli amb la roba, s'enrotlli d'alguna manera. Al final hem de tindre un consum responsable de tot, vigilar, estar precavits i evitar situacions de risc.
1: José, anaves a afegir?
4: Sí, Mònica, hem parlat d'un tema, ja veu que el nostre discurs sempre és més de la promoció, però el tema dels ofegaments és un tema que ens preocupa moltíssim. Nosaltres sempre recomanem que hi ha una regla, que és la regla del 10-20, 10 segons, hem de, o sigui, el màxim de temps que podem perdre de vista el nostre fill o la nostra filla són 10 segons i hem d'estar sempre com a màxim a 20 metres. O sigui, aquesta regla no hem de fugir. Sembla que estem alarmant, però és que el problema és alarmant. És que cada any tenim una sèrie d'ofegaments que són molt bèsties i són morts que són habitables.
1: Habitables, total, perquè habitable. Aquests nens que han mort ara, sí, aquest cap de setmana, tres, sí, nens de 12 a 13 anys, sí, habitable.
4: Aleshores, aquesta regla de no perdre de vista més de 10 segons i no allunyar-nos més de 20 metres del nostre fill i la nostra filla és una cosa que hem d'estar molt al cuidado. I simplement aprofito també, tenir un entorn meravellós, aprofito també perquè els últims mesos s'han inaugurat uns parcs preciosos a Sant Boi i intentem amb els petardos no fer-los malbé.
1: Que bé, gràcies. Caporal 275 de la policia local. Hi ha una emergència, tenim un problema, què hem de fer? Número de telèfon molt senzill.
2: Sempre el més ràpid, el 112, que ells coordinaran el servei necessari a cada cosa. Si és alguna cosa que teniu, bueno, o com a alternativa al 112, el directe de la policia local, que és el 93-640-0123. Més fàcil i impossible.
1: Torna-la a dir.
2: 93-640-0123.
1: Doncs arribem al final de l'Espai Salut d'avui, a les portes del 23 de juny de la Revetlla de Sant Joan. Doncs avui novament hem donat doncs aquests consells per viure-la amb il·lusió, responsabilitat i civisme. Vesprada, amb precaució davant d'aquesta primera onada de calor d'aquest estiu i en un context d'alt risc d'incendis. Però tal i com hem dit i per la nostra experiència a Sant Boi de Llobregat, sempre, Sant Boi és molt cívica, molt responsable i confiem que aquesta revetlla doncs passi exactament el mateix. Moltíssimes gràcies a la infermera resident de la Unitat de Salut Comunitària de l'Ajuntament de Sant Boi, Ona Teixidor. Fins la propera. Bona revetlla.
5: Igualment, moltes gràcies.
1: El tècnic de la Unitat de Salut Comunitària és infermer, el José María Vázquez. Gràcies, bona revetlla.
4: Gràcies, Mònica. Bona revetlla també.
1: El caporal 275 de la policia local, moltíssimes gràcies, bona revetlla.
2: Gràcies, treballant, igualment.
1: Sí, treballaràs, Número de telèfon, recordem.
2: 93-640-0123. Catalans.
1: Gràcies també al tècnic de cultura i expert en pirotècnia, Albert Graus. Fins la propera, bona revetlla.
3: Bona revetlla, un parell de consells que ens han oblidat. Retirem tota la roba estesa, sí, que no podem tenir roba estesa aquell dia. Tanquem finestres.
1: Tandals i persianes, què?
3: Tandalls els retirem, tot el tema que siguin totus els recollim, deixem finestres tancades i persianes pujades cap a dalt. Si us plau, bona revetlla, gaudiu al màxim.
1: I moltíssimes gràcies també al tècnic de Protecció Civil i Emergències de l'Ajuntament de Sant Boi, Pol Fortón, que vagi molt bé. Bona nit, bona revetlla, bona nit de Sant Joan, treballes?
0: No, en aquest cas no.
1: Bé,
0: aquest
1: any no. Però l'equip de Protecció Civil estarà pendent.
0: Però l'equip estarà ja al peu del canó.
1: Bona revetlla de Sant Joan, que vagi
0: bé. Moltes gràcies.
3: Gràcies, bona revetlla.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. I got something I want to talk about.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així es continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el nostre programa Dies de Ràdio. Comencem la segona hora d'avui, dilluns. De seguida tindrem la frase que signa cada set dies el Valentí César. I ja a la recta final del programa d'avui, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricart. Doncs som-hi, comencem aquesta segona hora del programa d'avui. Avui que hem parlat de Revetlla de Sant Joan, doncs som-hi, comencem aquesta segona hora amb Jaume Sisa i la nit de Sant Joan.

0: I ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Molt bon dia, amics. Bé, a aquestes alçades de la pel·lícula, ja tots hauríem de saber que, a banda d'inútil, és impossible agradar a tothom. Al respecte, recordo una frase de Woody Allen que vaig comentar en el seu dia i que deia: no conec la clau de l'èxit, però sé que la clau del fracàs és tractar d'agradar a tothom. Bé, i no tinc altra que donar-li tota la raó al bo de Woody Allen. Penso que és un error greu, i alhora molt entès, buscar permanentment l'aprovació de l'entorn en el que et mous, entre d'altres, pel que implica de renunciar al que realment ets, en acomodar-te als altres per obtenir la seva aprovació. I alhora penso, d'altra banda, que és una dinàmica molt perillosa i que ens aboca directament a la més profunda decepció, al no ser conscient que el que ens proposem és un objectiu inabastable. Per contra, ens fa caure en una espiral d'estrès i ansietat, amb el corresponent desgast d'energia que això implica. I per acabar-ho d'adobar, els que s'esforcen a complaure a tothom són preses fàcil de les persones tòxiques que, coneixedores del seu afany, aprofiten la seva feblesa per manipular-les pel seu benefici a costa de la pèrdua d'autoestima i de la impotència i ansietat que els genera el fracàs. És una evidència. Aquest intent d'agradar a tothom sovint acaba generant l'efecte contrari, i el que somiava en ser rebut per tots amb els braços oberts i amplis somriures de benvinguda acaba sentint-se rebutjat. És contraproduent i no serveix de res anar per la vida disfressat. Siguem nosaltres i assumim les conseqüències amb total naturalitat. És el més digne i el que, en últim terme, ens farà sentir-nos millor. I aquesta és la frase que m'ha inspirat aquest comentari. Hem nascut per ser feliços, no per agradar a tothom.

0: Convertir-se en pares.
1: Doncs així és, comencem l'espai i Convertir-se en pares, com sempre, amb la col·laboració de la Llar d'Infants La Mimosa i la psicòloga Anna Ricart. Què tal, Anna? Molt bon dia.
2: Hola, Mònica, molt bon dia.
1: Doncs avui plantegem ja el tema, el menjar. Avui parlarem dels dinars, aquest temps del dia, de la jornada en què molts pares o molts familiars ho passen una miqueta malament. Ara explicarem el per què. L'hora dels àpats amb un nen petit. En primer lloc, potser hauríem de definir a quines edats, no?, ens referirem al transcurs de la xerrada d'avui, Anna.
2: Sí, jo, si et sembla bé, Mònica, podríem parlar doncs d'aquests tres primers anys, que és els que nosaltres més coneixem, perquè és els que tractem aquí a la Llar d'Infants, i que hi ha prou canvis que hi ha ni que prou diferents que són, sobretot a nivell d'alimentació. El primer any no té res a veure amb el segon i amb el tercer.
1: I són uns anys molt importants a l'hora d'agafar hàbits, no? Bons hàbits.
2: Clar, sí, per l'alimentació i per tot, però és en el moment en què comencen a aprendre les coses que val la pena que les comencin a aprendre a fer-les bé, agafar bons hàbits. Sobretot amb el tema de l'alimentació, jo penso que és fonamental per la salut del nen, que s'acostumi a menjar una mica de tot i que tingui una dieta molt equilibrada. Jo penso que això és una garantia de salut per sempre, i cal ser conscients de la importància i la incidència. Aquest ja seria un aspecte més mèdic, però bueno, d'això sí que en tinc coneixement, la incidència de la importància de l'alimentació per la salut.
1: Doncs l'edat que nosaltres referirem serà d'aquests 0-3 anys, el que passa des dels primers mesos de vida fins que el nen té 3 anys. I ara doncs seguim amb el tema d'edats. Quina seria l'edat, per exemple, per aprendre a menjar de tot, quan ja podem dir que el nen no és aconsellable que comenci a menjar de tot?
2: Aquí sí que una mica tot el que és la introducció dels aliments, nosaltres ens guiem molt lògicament pel ritme que té cada pediatre. A vegades diem és que els pediatres, en funció de, tenen diferents criteris i poden introduir els aliments en diferents moments, perquè cada pediatre té la seva lògica d'anar introduint tots els ritmes tenen una lògica, i és bo que cada família confiï amb la lògica d'aquest del seu pediatre, confiï en el moment en què cal introduir cada aliment, amb tot el que va suggerint i va indicant el pediatre, que és el que coneix a nivell físic doncs tota l'evolució del nen, el pediatre de referència. I nosaltres doncs el que fem és recollir aquesta informació que els familiars ens fan arribar, i que és el que els ha indicat doncs com dèiem el metge de referència. I ell és qui va introduint doncs des dels més petitons primer la fruita, després la verdureta, diferents carns, després el peix, mica en mica ja va introduint els sòlids. Per passar els 3 anys sí que ja un nen ja pot sentar-se a taula amb el pare i la mare i anar provant quasi tot el que els pares mengen.
1: Doncs aquestes serien les edats, o més o menys els canvis que hi haurà a l'alimentació. També ens agradaria saber, Anna, quina seria l'edat per aprendre a menjar bé correctament. Perquè, clar, una cosa és menjar de tot, que a poc a poc ja has dit que s'aniran incorporant aquests aliments, però per menjar de tot i correctament, aproximadament, quina seria l'edat?
2: Per arribar a menjar de tot, ja dic, un nen aproximadament als 3 anys ja se'ls ha anat introduint tots els aliments. És molt important doncs el tema d'aquí, intentem donar molta importància a les fruites i a les verdures, que són sabors que a vegades solen ser els que més costen en els nens, però justament per això també és amb els que s'ha de tenir més paciència i amb els que s'ha de procurar anar insistint una mica més. És lògic que a vegades l'amarg de la taronja, l'amarg d'algunes fruites, el sabor de determinades verdures, doncs faci que els nens els hi costi una miqueta més d'acceptar-ho. Però és important la nostra insistència i progressivament, amb una mica de paciència, doncs anar-ho, intentar anar-ho introduint. I menjar correctament, depèn cada edat, és important doncs observar el que el nen ens va ensenyant, que és capaç de fer. Des de quan són ben petitons, als 6 mesos, que ja són capaços d'agafar el biberó per prendre's el biberó, doncs poder-li donar, lògicament, la mare l'ha de maternar i ha de ser ella també qui li doni el biberó, però deixar que ell col·labori agafant-se el biberó, doncs aquest és un primer pas de que el nen col·labori, de potenciar la seva autonomia. Al voltant de l'any, per exemple, quan el nen ja és capaç d'agafar amb la mà una cullera i intentar encertar de posar la part rodona de la cullera a la boca. Això al principi és molt dificultós per ells. Controlar tot aquest trajecte que ha de fer la cullera des del plat fins a la boca i orientar-ho bé perquè realment el menjar entri dintre, que a vegades si hi ha sopa o coses una mica líquides han d'intentar mantenir la cullera recta perquè no vessi. Això requereix una habilitat manual que els nens a l'any encara no tenen, però en canvi tenen un gran interès per poder-ho començar a fer. En aquell moment, quan tenen ganes de poder començar a agafar la cullera i menjar ells sols, doncs és el moment quan ells ens indiquen que en tenen ganes, és el moment de donar-los l'oportunitat i de que ho intentin fer ells sols. Lògicament, al principi, quan comencen a menjar papilles, doncs ha de ser una cullera el nen i una altra cullera tu, perquè si no podrien fer-se 2 hores els àpats. Però és important que ell vagi col·laborant, i aquest serà el primer pas. A mesura que el nen vagi sent capaç d'anar-ho fent ell solet, doncs l'adult es pot anar retirant. És una miqueta el que diem aquí quan intentem ensenyar els hàbits en els nens. Nosaltres, la mestra està al costat de cada nen per ajudar-lo a fer les coses que el nen no és capaç, però en el moment en què el nen ens ensenya que té ganes de començar-ho a fer ell sol, per exemple, a rentar-se les mans, i que a més és capaç, doncs la mestra li dona l'oportunitat perquè el nen vagi practicant, i llavors mica en mica la mestra es va retirant aquesta ajuda perquè realment el nen no la necessita. Si nosaltres li donem una ajuda que el nen no necessita, és com si el féssim més dependent. En canvi, deixar-li fer una cosa que ell n'és capaç, doncs és considerar-lo per l'edat que té, és fer-lo més autònom, fer-lo més madur. Tu lògicament segueixes estant allà al costat per tot el que falti, però ja te n'alegres de tot allò que ell pot començar a fer sol. De la mateixa manera, quan és capaç d'agafar una tassa, aquests vasos, ara hi ha molts suports molt diferents, aquestes tasses que es poden tapar, que tenen unes nanses grosses, doncs això, quan ells són capaços de menjar sols de beure sols amb la tassa, doncs també els agrada molt fer-ho i poder-ho practicar. Llavors, mica en mica, és esperar just el moment en què ells ja poden anar-ho fent per donar-los aquesta oportunitat. Primer serà amb els utensilis, i després, mica en mica, doncs també se'ls hi pot anar ensenyant que intentin estar menjar sentadets, sense aixecar-se, anar utilitzant els coberts, anar utilitzant el tovalló, intentar no menjar de pressa, tot el que es vagi semblant a la forma de menjar dels adults.
1: I ara una pregunta que sens dubte serà una de les que més et fan aquí a la llar d'infants, Anna. Per què a casa no menja i a l'escola, aquí a la llar d'infants, els dieu que s'ho acaba tot?
2: Sí, això és bastant freqüent. Doncs això passa perquè a l'escola el nen forma part d'un grup, i ell n'és molt conscient, i ell doncs es relaciona d'aquesta manera, formant part d'un grup. Sempre diem que nosaltres aquí a la llar d'infants, doncs el fet de formar part d'un grup fa que el nen es pugui socialitzar, té l'oportunitat d'adquirir aprenentatges que com a fill a casa no les té. Per exemple, sovint posem l'exemple quan anem a beure aigua. repartim una safata amb tots els vasos de tots els nens, la traiem i anem donant un per un el vas. Doncs hi haurà el dia que tindrà la sort, per exemple el Dani, doncs que li tocarà ser el primer, però hi haurà un dia que li tocarà ser l'últim, i tot aquest compàs d'espera és una cosa que només la pot aprendre aquí a l'escola, esperar doncs a 6, 7, 8 nens que beguin abans que ell. Doncs el mateix amb a l'hora de dinar també, saber esperar el primer dia pot ser el primer de que li serveixin la sopeta, però un altre dia serà l'últim. Aquest compàs d'espera doncs és un aprenentatge interessant. I per què dic això? Perquè també quan ens assentem tots junts a taula i el Dani, per exemple, està al costat de l'Àlex i del costat del Gabriel, que són nens que al pati intenten córrer tots igual, intenten quan cantem una cançó cantar tots igual, es crea aquesta competència positiva que fa que el nen no es vulgui quedar enrere. Aquí una mica la situació és fer de gran, fer les coses ben fetes. I aquesta competència positiva és el que fa que en el moment de menjar no entri aquell joc de ai, això no m'agrada, o no es dona. Uh-huh. O és més difícil que es doni. Això no vol dir que els pares tampoc s'han de sentir malament pel fet de que sigui diferent aquí que a casa, perquè és una cosa habitual, no és una cosa d'un cas, sinó que la relació amb el menjar a casa és totalment diferent. La relació afectiva que té el nen amb la mare i que ha tingut des de que ha nascut a través del menjar no té res a veure amb la relació que té el nen aquí a l'escola. I a la casa també és de tu a tu, és individual. Llavors és possible que el nen pugui jugar una mica més, pugui tardar una mica més, pugui ser més selectiu amb el que menja. És normal que sigui diferent.
1: És a dir, que hem de tranquil·litzar, no?, aquelles famílies que potser senten una miqueta malament perquè saben, tenen constància que a l'escola s'ho mengen tot i que a casa doncs hi ha problemes o doncs no s'ho mengen, per exemple.
2: Sí, sempre i quan no sigui molt exagerat, doncs sí, és un comportament habitual, que els nens mengin molt, molt millor a l'escola. Ara, si en cas, ja parlarem de què fer quan un nen no menja tant, no té tanta gana, cosetes que es poden fer, però que seria un comportament habitual, sí.
1: Doncs així, es posem un altre exemple. Què passa quan aquell nen, el tenim a casa, retira el plat directament ja quan li posem? Què hem de fer, Anna?
2: Bueno, quan un nen seria un nen que no menja, pot ser no vol menjar, retira el plat, no vol menjar, pot ser per dues coses. Pot ser que no tingui gana, o pot ser més un tema d'actitud, és a dir, pot ser una cosa més física o pot ser una cosa més d'actitud. Aquí sempre nosaltres també aconsellem que el que primer té una cosa a dir és com deia el pediatre de referència. El pediatre és el que ha de discriminar si hi ha alguna petita cosa física que fa que el nen hagi perdut una mica la gana o que estigui afectant, o bé que fos un tema més d'actitud. I aquí sí que els pediatres, no sé qui, vull dir que també insisteixo en el que deia al principi, que és important confiar en el criteri del pediatre. Normalment, clar, quan un nen, aquesta situació que deies, Mònica, de fa un moment, un nen que menja molt a casa i que menja molt a l'escola, que s'ho menja tot i que a casa no. Clar, hem de pensar que no és tant un tema de que no té gana a casa, sinó és més d'actitud. Això també ens pot donar pistes, perquè si no tingués gana, no tindria gana ni al matí, vull dir que mantindria una mica de forma més igual la poca gana. Si resulta que menja molt bé al migdia i a l'alvespre doncs no té gens de gana, que és tan diferent, doncs llavors això ens fa pensar que és un tema més d'actitud. Si ens trobem amb el primer que dèiem, que no té gana, que és que no té gana físicament, doncs a part de tot el que ens pugui aconsellar el pediatre, Doncs també coses com ara no menjar entre àpats, intentar, és important també dins d'aquests hàbits que dèiem, que és bo agafar-los des del principi. Nosaltres, el nostre pediatre i el centre sempre ens aconsella, doncs, de mantenir des de ben petitots, els, lògicament no el primer any de vida, que el nen ha d'anar menjant més a demanda, però a partir de l'any, doncs ja és bo que tinguin una mica els quatre àpats de l'esmorzar, dinar, berenar i sopar. Normalment, doncs, sobre les 8, sobre les 12, sobre les 4 el berenar i sobre les 8 el sopar. Però és bo que guardin tota la gana per aquests àpats, perquè serà donant aquests àpats que els hi donarem l'aliment més nutritiu. Si entre l'esmorzar i el dinar, doncs, ha picat coses que potser no l'alimenten tant, li traurà la gana per aquella sopeta que li està preparant la iaia, per aquell pollastre que li està preparant la mare, per allò, aquell peixet, aquella verdureta, allò que realment l'alimentarà i que realment li convé. És a dir, que intentar no menjar entre àpats, intentar-los despistar, explicar-los-hi. Si no té gana, també reduir la quantitat. A vegades, doncs, també ens empenyem amb que els nens mengin molta quantitat, i també val a dir que cada nen té una mica el seu ritme de menjar. Hi ha nens que són de menjar poc i normalment no té cap relació amb el pes.

0: i bon gust, intentar mantenir un horari fix, això també els hi va bé. I quan els hi canvies l'horari és quan a vegades van destirotats més de gana, perden la gana, poden, si els hi passa l'hora, després potser a vegades ja no mengen tan bé. A vegades també si és l'hora de menjar i potser estan molt cansats, necessiten descansar abans o intentar que no arribin molt agotats a l'hora del menjar, que no arribin amb molta son, perquè si no tot això també els hi pot impedir doncs, poder aguantar l'hora de l'àpat. I després vindria tota la part de l'actitud, no? Si, és a dir, que si no és que tingui menys gana, és aquesta altra segona opció que contemplàvem, és una miqueta més d'actitud, l'actitud que pren davant del menjar. És un tema bastant, aquí també tranquil·litza una mica les famílies, és un tema bastant habitual de consulta, perquè és el que explicava. L'alimentació és una mica el que uneix el vincle de la mare amb el nen des de que neixen. La mare té un instint animal d'alimentar el seu fill perquè vagi creixent, perquè es vagi desenvolupant, perquè es vagi fent. Si el nen no menja, és a dir, la mare està preparada genèticament per patir si el nen no menja, perquè si no, no hauríem sobreviscut com hem sobreviscut. És a dir, és normal que la mare, quan el bebè, és a dir, que la mare es mobilitzi quan el nadó doncs no menja prou bé i que en canvi doncs estiguem bé quan veiem que va, que s'alimenta bé, que pren el pit bé o que accepta bé el biberó, les papilles i de més. Per tant, les mares, normalment més les mares, aquí, vull dir, la part d'alimentació del pit sí que és des del principi més de la mare, es crea un vincle afectiu amb el nen en relació a l'alimentació. Si hi ha hagut alguna dificultat, si ha costat una miqueta, si per com s'ha anat alimentant el nen, la mare li ha tocat patir una miqueta en aquests moments del menjar, una miqueta, molt, el que cada cas és un món, doncs pot ser que el nen, a mesura que es va fent gran, ell capta totes aquestes reaccions de la mare. I pot ser que a vegades doncs, el nen s'hagi acostumat, no vol dir que sigui en tots els casos, però es pot donar que s'hagi acostumat a jugar una miqueta amb la reacció de la mare, a utilitzar aquest menjar per cridar l'atenció de la mare. No vol dir que els nens siguin dolents, que ens vulguin fer patir, no és una cosa intencionada, però és una reacció instintiva. Els nens, tot allò que els converteix en protagonistes, doncs ho segueixen fent, perquè són intel·ligents. Tot allò que fa que siguin els reis del mambo i que només parlem d'ells i que només ens els mirem amb ells, doncs tot allò ho seguiran fent. Per tant, si ells capten que el moment del menjar ens crea molta tensió, doncs és possible que ells juguin més amb aquell moment. Per això és molt important, si realment fos això, agafar una miqueta de distància i serenar-se i que ells no ens notin angoixats perquè no puguin jugar amb aquest tema.
1: Molt bé, ara posem, si et sembla, dos exemples més. Per exemple, dos germans, un que no vol la papilla de fruita i l'altre que no pot veure la verdura i la fruita. Són dos exemples més, segur, doncs, molt habituals també, Anna. Què hem de fer?
0: Bueno, coses que es poden fer. Primer intentar doncs, que el moment del menjar sigui un moment distès, sigui un moment agradable, sigui un moment tranquil, intentar doncs, que no hi hagi tampoc la televisió, jo aconsello que tampoc no posar-la mentre es menja, tot i que bueno, jo també sempre dic que després cadascú fa el que vol i tampoc no estem aquí per anar posant normes, però sí que és bo que el moment del menjar no sigui un moment que hem de distreure amb coses, perquè podem disfrutar menjant, és un moment que pot ser agradable i a més, a mesura que el nen es va fent gran, també és l'únic moment pràcticament que tens per poder comentar les quatre coses que han passat el dia, és un moment de comunicació amb la família. Bueno, doncs intentar no menjar amb presses, després anar-ho introduint molt progressivament, el cas de la fruita, per exemple. anar-ho fent molt mica en mica. És normal que al principi es costi el sabor. Els nens estan acostumats al dolç i de cop els introdueixes un gust

0: un gust més àcid, un gust salat, i és normal que ells tinguin reticència. Llavors, donar una mica el temps que cada nen necessita per anar acceptant aquest canvi. Una mica quan parlàvem de l'adaptació, al principi també és una miqueta el mateix, deixar una mica cada nen, que donar a cada nen el temps que ell necessita per anar assimilant tot aquest canvi que es produeix en la seva vida. Doncs en el cas del menjar també, donar-los el temps que necessiten, intentar-ho fer progressiu, de mica en mica. Lògicament no introduir 2 o 3 fruites alhora, sinó la primera, una cullerada de suc de taronja, el proper dia 3 o 4, 2 cullerades, el tercer dia 3 o 4, i així mica en mica, després introduiràs la poma, després la pera, però tot molt mica en mica, i intentar fer-ho doncs amb serenitat i amb seguretat, que també sempre ho diem quan parlem, no?, de temes d'educació, i aquest també seria un altre aspecte, doncs, amb el convenciment de que ho acabaran acceptant, que us en acabareu sortint, i que ell també acabarà menjant una mica de tot. També és molt mesura que els nens es van fent grans, quan ja poden estar sentats, quan ja es poden incorporar una mica més als horaris dels grans, doncs poder menjar amb ells, poder menjar a l'hora dels àpats amb ells. D'aquesta manera, si no estàs tu davant seu només pendent d'aquella cullera que no acaba d'entrar a la boca, d'aquella cullera que no s'acaba d'empassar, d'aquell tros de peix que no s'acaba d'empassar, si és una cosa tan frontal de la mare i el fill, és difícil que la mare no es vagi irritant, no es vagi posant nerviosa. Si tu estàs menjant o en aquell moment estàs acabant de preparar una cosa mentre ell menja, que tampoc no estàs tan pendent, doncs potser serà una miqueta més fàcil de que no jugui tant. Després, trucos d'aquests que tothom ha provat, d'intentar barrejar una miqueta, doncs, la fruita amb el iogurt, o intentar barrejar els sabors per intentar que siguin més suaus.
1: I el tema de la verdura, que a vegades només és veure aquell color verd quan ja no volen ni provar-lo, no? És complicat.
0: Sí. Jo aquí diria que no hi ha altra que insistència, explicar-los als nens que la verdura és importantíssima. Això ja estic parlant de nens més grans, de quan es pot raonar amb ells, quan són molt petits, és la insistència, és el mica en mica, i és que tingui bon sabor, tot el que hem dit fins ara. Però aquí també, quan són més grans, intentar-los raonar que són coses que són necessàries pel seu organisme, que si no es poden posar malalts, que és absolutament important que mengin, si pot ser diàriament, verdura, molt millor, i donar-ho com una cosa, donar-ho per fet. I bueno, a vegades diem, no?, intentar que els nens, doncs, a casa no mengin a la carta, sinó que mengin al menú, una mica hi ha el que hi ha, i un dia t'agradarà més, l'altre dia t'agradarà menys, però forma part una mica, el teu organisme necessita una miqueta de tot, i bueno, hi haurà dies que podràs disfrutar molt amb el plat de fideus a la cassola, i hi haurà un altre dia que tocarà una miqueta de verdura. La verdura sempre se'ls hi pot disfressar una mica, posar un tall de pernil dolç amb una mica de formatge, amb un raig d'oli. També una mica és anar jugant amb la imaginació perquè puguin això, barrejar sabors, i si els hi costa una mica més. Però no, jo aquí sí que no transigiria, i és d'aquelles coses bàsiques. Ja dic, com que ens juguem la salut dels nostres nens, jo amb això sí que no cediria, i penso que és molt important que des de ben petitons s'acostumin a menjar sobretot fruita i verdura, que són el peix, que són els aliments que més costen i que més importants són a la vegada, lògicament acompanyat de tota la resta, que ja no en parlo, perquè són sabors, el que és l'arròs, la pasta, la carn, són sabors que normalment els nens els accepten amb molta més facilitat.
1: I com els desacostumem al que abans deies, a menjar entre hores?
0: Doncs aquí també una mica, quan són més grans, raonar-los i és una mica és posar aquell límit. Lògicament que es quedin tips, que es quedin tips amb l'esmorzar, que es quedin tips amb el dinar, però clar, a vegades també si juguen a no dino, però perquè després sé que tindré, que ho recuperarem galetes durant la tarda, clar, és la manera de que no cal dinar. Si ells saben que després no hi hauran galetes cada 10 minuts per recuperar aquella gana que tens del dinar, doncs potser al final, amb persistència, al final acabarà cedint i acabarà menjant a l'hora de dinar. Aquí és una mica el límit, bueno, és, tornem a parlar una mica del tema aquell de l'educació dels límits i les pautes, que no dic que sigui fàcil, pels pares, per cap, per ningú, perquè sempre hi han gominoles que et regalen, sempre hi vas a qualsevol lloc i et regalen un caramel i després t'has de barallar amb ells perquè és abans de dinar i a tu t'importa molt que dinin i que no els hi tregui la gana aquell caramel abans de dinar. Però bueno, és una mica doncs aquest hàbit, aquest límit, aquesta insistència, i si a nosaltres ens veuen segurs que no els deixarem, que no cedirem, perquè ho fem sempre així, perquè, i a més els hi podem raonar al darrere el perquè ho fem per ells, perquè no es posin malalts, perquè així creixeran molt més forts i molt més sans, i després quan xutin la pilota amb els seus amics doncs tindran molta força i totes aquestes coses, doncs a la mesura que ens vegin a nosaltres segurs, doncs ho acceptaran molt millor.
1: I com sempre, per finalitzar, doncs un resum, algun consell, Anna, que creguis doncs que hem de donar a aquests pares, a aquestes famílies, amb el menjar dels més petits.
0: Sí, jo potser estic pensant ara les mares o els pares que puguin estar angoixats pel tema del menjar, doncs que, a veure, com he dit, per descomptat, primer consultar amb el pediatre de referència del nen per descartar qualsevol problemàtica orgànica, física, qualsevol petita cosa que pugui estar traient la gana aquell nen. I una vegada s'ha descartat això, doncs una vegada deia un autor que en el nostre país, sortosament, on totes les neveres estan plenes de menjar, no hi ha cap nen que tingui problemes de salut, no, cap nen es morirà de gana ni tindrà problemes de desnutrició. No és aquest el nostre problema, al contrari, no? Per tant, és una mica una qüestió de potser desangoixar-se, intentar que ell no jugui amb nosaltres efectivament amb aquest tema, i després posar una miqueta de pautes i una miqueta d'ordre en el menjar, i bueno, i fruita i verdura, i això sí que nosaltres aquí a La Mimosa intentem també treballar, a part de la qualitat del menjar, doncs tot el tema d'hàbits, també potenciant això, les fruites, les verdures, perquè els nens s'acostumin des de ben petitons a tenir uns bons hàbits alimentaris.
1: Doncs molt bé, gràcies novament a la Llar d'Infants La Mimosa i a la psicòloga Anna Ricart per aquests consells, i t'esperem properament.
0: Vale, moltes gràcies a tu, Mònica.
2: Convertir-se en pares. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dilluns. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimarts, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi als nostres companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies serà escoltar cançons que ens parlen d'aquesta revella, la revella de Sant Joan. Doncs som-hi. Avui us diem fins demà amb els Catarres, els amants de Sant Joan.

Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.

After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Molt bon dia, som la Laia Vidal i l'Albert Vila i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem l'alerta per onada de calor, tot el que has de saber per gaudir d'aquesta revetlla i el començament de les obres del 5è cap a Sant Boi. Avui és dilluns 22 de juny de 2026 i repassem l'actualitat punt per punt. Protecció Civil manté l'alerta per l'onada de calor i demana extremar les precaucions fins a Sant Joan.
1: Protecció Civil de Generalitat també manté activada la fase d'alerta del Pla Procicat per l'onada de calor intensa i la calor nocturna que afecta Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi es prolongarà com a mínim fins al dia de Sant Joan, amb temperatures molt elevades durant el dia i nits especialment caloroses.
0: Una onada de calor que aquí afectarà especialment durant la nit, on les temperatures nocturnes d'avui i demà seran especialment elevades.
1: Es preveu en nits tropicals amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures superiors als 25, especialment a punts del litoral i prelitoral. L'episodi vindrà acompanyat d'una entrada de pols saharena en suspensió, fet que dificultarà el descens de les temperatures durant la nit. Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i tenir una especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques i aquelles que treballen o fan activitat física a l'aire lliure.
0: I recordem també que la nostra ciutat compta amb 6 refugis climàtics interiors, com són els casals municipals i les biblioteques, i també d'exteriors, com el Parc de la Muntanyeta o els jardins del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. A més, aquest any la xarxa incorpora també microrefugis climàtics amb l'objectiu d'ampliar la cobertura territorial i oferir espais de proximitat davant les elevades temperatures.
1: Es tracta de comerços i establiments que, de manera voluntària, ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts sense necessitat de fer cap consum. Tant els refugis com microrefugis climàtics estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments i també dels equipaments.
0: I Sant Boi ja ho té tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan amb activitats repartides pels diferents barris de la ciutat. Sopars populars, música i balls ompliran places i espais públics per donar la benvinguda a l'estiu.
1: La plaça Catalunya acollirà una nova edició de la revetlla popular organitzada per Sant Boi Vall, mentre que la plaça mossèn Jaume Oliveres serà l'escenari de l'arribada de la Flama del Canigó i d'una revetlla amb sopar, música i el tradicional ball del Fanalet. La festa també arribarà a la plaça de la Generalitat, a Marianao, amb un sopar popular i ball fins les 2 de la matinada.
0: Al barri de Ciutat Cooperativa Molinou també hi haurà revetlla comunitària amb DJ i per acabar l'Ateneu Sant Boià celebrarà la seva tradicional trobada per la revetlla de Sant Joan que començarà a les 8 del vespre als jardins de l'entitat. I repassem també algunes de les afectacions de trànsit que es donaran per aquestes revetlles de Sant Joan durant els dies 23 i 24 de juny, ja que es preveuen talls de circulació als entorns més propers de les revetlles populars.
1: Entre les 6 del matí i les 4 de la matinada del dia següent, tall de trànsit al carrer Pau Casals, el tram comprès entre el carrer Lluís Companys i el carrer Frederic Montpou, en ambdós sentits de la circulació. Entre les 6 del matí i també les 4 de la matinada del dia següent, tall de trànsit al carrer Ramon Llull entre el carrer Ventura Gasol i el carrer Pau Casals. En canvi, entre les 5 de la tarda i les 4 de la matinada, tall de trànsit al carrer Pont amb plaça Constitució i passatge Cala Nord amb el carrer Frederic Mistral. Finalment, les dues últimes són entre les 6 de la tarda i les 2 de la matinada, tall de trànsit al carrer Antoni Gaudí amb el carrer Llibertat, en el tram comprès entre aquest carrer Antoni Gaudí i el carrer Rosselló. I finalment, entre les 8 del vespre i les 2 de la matinada, tall de trànsit al carrer Vermell amb el carrer Nou.
0: I recordem que per tenir una revetlla tranquil·la està prohibit llançar coets, petards, focs artificials o qualsevol artefacte que contingui foc, així com fer fogueres a menys de 500 metres de la muntanya.
1: A més, Ràdio Sant Boi oferirà una programació especial en directe entre les 9 del vespre i les 2 de la matinada. L'emissora connectarà amb les diferents revetlles de la ciutat, recollirà les impressions dels participants i oferirà música per acompanyar la nit més màgica de l'any.
0: I la santboiana Nerea Millán ha fet enlairar una sonda estratosfèrica per convertir dades científiques en música.
1: La Nerea Millán, estudiant de primer de batxillerat de l'Escola Fundació Llor de Sant Boi, ha preparat un innovador treball de recerca que combina ciència i música. La jove estudiant ha culminat amb èxit l'enlairament de la seva sonda estratosfèrica des de Lleida. L'escoltem explicant-ho.
2: L'objectiu principal del projecte era recollir dades atmosfèriques com la pressió, la temperatura o l'altitud i transformar les dades de pressió en notes musicals mitjançant un sistema de sonificació en temps real. I amb això El que volíem era explorar les condicions de l'atmosfera a gran altitud i apropar la ciència a moltes més persones d'una forma més entenedora i senzilla. Després de mesos de preparació, programació, proves i càlculs, finalment vam realitzar el llançament aquest dissabte i es pot dir que la missió va ser tot un èxit perquè la sonda va arribar a una altitud màxima de 30.446 metres, superant les previsions inicials, i la vam poder recuperar ràpidament després de l'aterratge. A més, tots els sistemes van funcionar correctament, el sistema de sonificació va estar funcionant durant tot el vol, la càmera va enregistrar imatges espectaculars de la curvatura de la Terra i el paracaigudes va permetre que tots els components arribessin en perfecte estat. Ara comença una nova fase del projecte que consisteix a analitzar totes les dades recollides, estudiar els resultats obtinguts i organitzar els vídeos i enregistraments del vol. Espero que tota aquesta informació em permeti extreure conclusions interessants sobre el comportament de l'atmosfera i demostrar que la sonificació pot ser una manera diferent i atractiva d'apropar la ciència a les persones. Estic molt contenta amb els resultats perquè el llançament ha superat les meves expectatives i ha estat el resultat de molts mesos de feina.
0: Ara la següent fase del projecte consistirà a transformar la informació obtinguda, com la temperatura, la pressió o l'altitud, en notes i patrons musicals. L'objectiu és crear una composició única que converteixi el comportament de l'atmosfera en una experiència sonora. I Salut inicia les obres de construcció del cinquè CAP de Sant Boi. Tindrà una superfície de 3.455 metres quadrats i suposarà una inversió de prop de 12 milions d'euros.
1: La construcció d'aquest nou equipament sanitari permetrà donar resposta al creixement poblacional de la ciutat i alliberar espais al Camp Montclar i també al Molí Nou, millorar l'atenció i l'accessibilitat de la ciutadania a l'atenció primària i a l'atenció de salut mental. El nou CAP es construirà al carrer Antoni Gaudí 86, al barri de Marianao, en un solar cedit per l'Ajuntament, i tindrà una superfície de 3.455 metres quadrats distribuïts entre quatre plantes.
0: I el camí de Cal Jovial es troba tallat a causa d'una incidència a la calçada. Per motius de seguretat, el camí quedarà temporalment tallat al trànsit fins que es puguin executar els treballs de reparació necessaris.
1: Durant aquest període només es permet l'accés pel camí de Cal Peñasco a les persones titulars o usuàries de finques que no disposin d'un altre accés alternatiu i necessitin imperiosament realitzar alguna feina que no es pugui endarrerir. No es pot apropar a la zona afectada ni circular per les proximitats, ja que hi ha riscos que es produeixin noves incidències.
0: I a Sant Boi s'ha celebrat la gala final del Sant Boi Talent, que va reunir els 12 millors projectes d'emprenedoria desenvolupats per alumnes de tercer d'ESO a primer de batxillerat. En aquesta setena edició hi han participat 476 joves de 9 instituts i escoles.
1: El tercer premi va ser per Mans que Brillen de l'Institut Camps Blancs. La proposta busca donar visibilitat i oportunitats laborals a persones amb discapacitat a través de la creació i comercialització de productes artesanals. El projecte va ser mentoritzat per Star Future. El segon premi, en canvi, va recaure en Vida 360 de l'Escola IOR. El projecte proposa una plataforma centrada en oferir serveis i recursos per millorar la qualitat de vida de les persones des d'una perspectiva integral amb el suport de l'empresa Autovivo.
0: I en canvi, el primer premi, un viatge formatiu a Silicon Valley, va ser pel projecte Nura de l'Escola Sant Josep. La iniciativa planteja una solució innovadora orientada al benestar i la salut i va comptar amb el mentoratge d'Ostobaix. La Laura Benítez, directora del Talent Factory, valora aquests premis a gent de carrer.
3: Han aconseguit aquest premi perquè s'han informat superbé, però després l'han sabut estructurar i plasmar amb una idea de negoci d'una manera brillant. Jo diria que és una eina brutal que a mi m'hagués encantat tenir a la meva època. Els obre moltes oportunitats, aconsegueixen moltes eines, treballen soft skills i es veuen en un àmbit d'adults quan encara són molt petits i tenen aquesta ment per poder captar i absorbir tot el que reben de l'equip de talent, però dels seus mentors, de l'equip tècnic de l'Ajuntament. És que aprenen moltíssim. Per tant, el feedback sempre per la seva part és molt positiu. L'objectiu principal és que aprenguin. El que necessitem és que acabin la seva formació, però que en qualsevol moment que ells vulguin donar una passa més, ens tindran al seu costat.
0: I en cultura, un any més, torna a l'Altaveu Frontera per posar el focus en la creació emergent. Ara sí, en últims dies per presentar candidatura.
1: El Festival Altaveu torna amb una nova edició i és l'espai dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals joves que destaquen per la seva personalitat artística, la seva capacitat creativa i les ganes de fer-se sentir. Fins al 25 de juny, fins aquest dijous, artistes i bandes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó podran presentar les seves propostes per optar a formar part de la programació. La convocatòria manté la voluntat d'acollir propostes molt diverses diverses, des de les músiques urbanes fins al folk, al rock, al pop, la cançó d'autor, les músiques tradicionals o les noves experimentacions sonores.
0: Escoltem el Víctor Partido, el director del Festival Altaveu, agent de carrer.
4: Jo crec que el Frontera és l'espai que té el Festival Altaveu per visibilitzar aquelles propostes emergents, i això el que fa d'alguna manera és visibilitzar, empoderar una mica aquestes propostes als artistes o les artistes o les bandes, li segueix donant aquesta raó de ser a l'Altaveu, que és potenciar sempre propostes artístiques que estan en un punt de definició, i l'Altaveu acaba de definir, acaba de donar aquesta empremta una mica. Molts artistes es preparen només per aquesta actuació, i això és important.
0: I pels amants de la literatura, la llibreteria La Botiga, al barri Centre, acull la primera edició del Festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre tots els gèneres literaris.
1: Les 10 activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres i per fomentar la literatura. Escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigvert, a Gent de Carrer.
5: És tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres. La idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir el llibre, no? Sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
0: Tindrem espai per gèneres com la literatura contemporània amb la Laura Cera i la pròpia Cristina Puigvert, moderat per la locutora d'aquesta casa, la Laia Bonlloc.
6: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus, i amb la Cristina Puigvert, autora del llibre La mesura exacta i, com bé també sabeu, llibretera de La Botiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per La Botiga al llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran, però com deia especialment, ens veiem el 10 de juliol.
1: També es posarà el focus a la literatura romàntica, Marina Cotanda, Carla Marbe i Judit Camacho, moderat per la santboiana Ainhoa Muñoz.
7: Bona tarda i molt d'amor, perquè el 9 de juliol a 6:45 us espero a La Botiga per moderar la taula de literatura romàntica amb la Marina Cotanda, autora de Sin querer nosotros, la Carla Marpe, autora de Querido Bookstagram, i la Judit Camacho, autora de Somos una hora. Espero veure-us allà, perquè mai se sap, potser podreu conèixer a l'amor de la vostra vida. I si no, sempre tindreu aquestes històries precioses acompanyant-vos durant tot l'estiu. Una abraçada i fins aviat.
0: L'última data serà el 17 de juliol sobre el còmic i la novel·la gràfica amb la Raquel Gu i el Xavier Bonet, moderat per la veu d'aquesta casa, l'Israel Gordon.
8: Bueno, doncs la veritat que molt content que la Cris de La Botiga, la Cristina, m'hagi convidat a parlar d'una de les meves passions, el comic book, i parlar amb dos supercracks d'això. Sí. Jo no sé què, bueno, ajudaré a establir tots de paraula, perquè, vamos, el que digui la Raquel Gu i el que digui el Xavier Bonet són dos cracks del tema. O sigui que intentaré no desentonar gaire.
0: El festival va començar dijous passat i tindrà una durada de pràcticament un mes, fins al 17 de juliol. Teniu tots els horaris a l'Instagram de La Botiga, on també us podeu inscriure com a assistents.
9: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, els Bay Bandits, són campions del torneig de Gava per tercer any consecutiu i el Mariano Poblet segueix anunciant incorporacions. Els Bay Bandits, la selecció d'handbol platja del Mol Cooperativa Sant Boi, tornen a sortir campions en el torneig de Gavà celebrat aquest cap de setmana.
1: En la segona jornada del Tour Català, el primer equip masculí ha aconseguit per tercer any consecutiu quedar en primera posició en aquesta competició. A més, el primer equip femení va aconseguir un subcampionat, el juvenil va aconseguir una tercera posició i l'infantil masculí va fer el seu debut amb una meritòria quarta posició. Si els Bay Bandits aconsegueixen el seu primer campionat, després de quedar-se a les portes a la primera jornada a Sabadell i de que el sènior masculí es classifiqués pels campionats Campionats d'Espanya, que celebraran a Laredo durant el mes d'agost.
0: I tenim encara més novetats al Mariano Poblet, Albert.
1: El nou equip de David Rodríguez ha anunciat dues incorporacions més de cara a la pròxima temporada. José María López, procedent del CP Sarrià, i Ali Tanouat, procedent de la Terlenca barcelonista, d'on també ve el nou entrenador. Aquests dos fitxatges es sumen a les nou renovacions i les tres primeres incorporacions, que són el porter Carlos Cabello, el migcampista Martín González i el defensa Izan Rodríguez. Tots tres han passat al CIA Cooperativa, on van aconseguir l'ascens a primera catalana. Ens explica com s'ha donat la seva arribada al porter Carlos Cabello.
10: Ficho por Mariano porque me llama Rodri, contacta conmigo y cuando tengo la reunión comenta su propuesta y su idea de trabajar. Me gusta, encaja con mi idea. Cada entreno tengo un entrenador de porteros. Es un privilegio para mí poder tener un entrenador cada día. Lo que espero de esta temporada es disfrutar, ser muy competitivos y poder conseguir el objetivo al final, que es intentar estar lo más arriba posible. Si podemos hacer playoff sería increíble, pero bueno, poquito a poco, y la idea es esa. Encima coincidimos tres compañeros que ya hemos jugado antes y eso es genial. La verdad que eso hace mucho.
0: I pel que fa al temps, recordem aquesta pujada intensa de temperatures, on l'onada de calor s'intensifica aquí a Sant Boi amb temperatures que freguen els 35 graus.
1: Avui jornada marcada per la forta calor en el context de la primera onada de calor oficial de l'estiu que afecta bona part de Catalunya i de la península Ibèrica. Aquest migdia domina el sol amb alguns núvols alts pocs destacables. La temperatura supera els 30 graus i durant les hores centrals del dia els termòmetres poden arribar als 34 o 35 amb una sensació de xafogó accentuada per la humitat.
0: I les mínimes també han estat elevades, amb una nit tropical que no ha baixat dels 22 o 23 graus i que es preveu allargar fins passat Sant Joan. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui dilluns, 22 de juny. Recordeu que la programació continua aquí a Ràdio Sant Boi a partir de les 2 amb els informatius de la Xal. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem a partir de les 8 als informatius del vespre. Que tingueu molt bona tarda.

0: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.
1: Un, dos, tres...

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig de presó. La sentència, dictada per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
2: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
0: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
2: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar-se als 40, volíem dir, a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
3: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
2: També creix el risc d'incendi. Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
0: Doncs per tot plegat volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor les properes hores. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, Josep, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
2: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves de matinada, dissabte, diumenge, durant les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
0: Els esports, Anna Freixa, hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
5: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor Koldo García a 19 pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que el tribunal proposa suspendre-li la pena, en aquest cas si compleix algunes condicions.
2: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Una sentència del Tribunal Suprem que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
2: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
6: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
2: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
7: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: Doncs un seguit de decisions que feien avui doncs estar especialment expectants a la compareixença prevista del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això sí, Sánchez no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant al PSOE com a l'executiu i en un acte sobre l'Espanya verda i digital ha volgut defensar la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
2: Sánchez, que ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
8: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que cal un avançament electoral després de la condemna a l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
9: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
1: Notícies en xarxa.
0: Arribem a la jornada àlgida de l'onada de calor que afecta Catalunya. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior, que poden superar fins i tot els 40 a la plana de Lleida o la Catalunya central. El Servei d'Emergències Mèdiques ateja un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant aquesta revetlla. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada
3: cap al cos. Quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar doncs, fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
10: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
11: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
10: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: També des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts, com us deia, és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran i ha fet referència a aquesta onada de calor. M1FM, Maria Lara.
12: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
13: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
12: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginesta 3. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
0: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures. Al Maresme, ja durant el cap de setmana, ha picat fort la calor, amb temperatures que han arribat a superar els 34 graus i la majoria dels maresmencs no ho porten gaire bé. Han parlat amb ells els nostres companys de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
15: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
16: Com mal. Yo personalmente muy mal y la gente mayor yo pienso que peor.
17: Se ha venido de golpe, y está sí, así sí. Muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
18: Ens hauríem de preocupar més perquè cada vegada va pitjor.
14: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
0: Les nits tropicals, un altre problema d'aquesta onada de calor, poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
2: Instal·lar cortines fosques a casa, contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuden que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí i durant la nit. Jordi Mestres Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
19: La temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
2: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
0: I és que aquesta onada coincideix també amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
2: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
20: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern espanyol ha aconseguit resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients seran resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
21: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
4: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
0: És 3:15. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
22: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
23: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
22: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
0: A Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Obrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família i ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic. Des del 2004 ha atès més de 400 joves de la Catalunya Central. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
24: Fa 2 anys que a la Catalunya Central hi ha la Barnahus, una casa on es centralitzen tots els serveis que pot necessitar un infant o adolescent de 0 a 17 anys que hagi patit una agressió sexual. Aquest servei a Manresa fins a la data atès un total de 475 joves de les comarques centrals i ara es traslladarà en un nou equipament. N'ha parlat avui durant una visita a les obres al secretari general del Departament de Dret Social, Raúl Moreno.
25: Aquí veiem només una part que és la punta de l'iceberg, no? I per tant això és important també per fer reflotar, doncs, totes aquestes agressions que es produeixen sovint o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no? I aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat també dona exemple de quina és la voluntat, no? de protecció per part del govern.
24: L'edifici, que es fa en un solar cedit per l'Ajuntament, posa l'èmfasi en la protecció a les víctimes. S'està construint en forma de llar, tenint en compte les seves necessitats i intentant que se sentin el més com a casa possible. S'espera que el nou equipament es posi en marxa abans de finals d'any. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros.
0: El cap de llista de Junts a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
2: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
26: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
2: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
0: Això serà el futur de Junts, però avui també és notícia el seu passat, perquè a Sant Cugat del Vallès el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Són 150 metres lineals del germen de Junts i estan formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia. L'acte ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. La directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, ha explicat que s'ingressen els fons d'un dels partits polítics més rellevants de la història del país i n'ha destacat les sèries documentals de les campanyes electorals i els registres de militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha dit que Convergència Democràtica de Catalunya és una història d'èxit i ha destacat que durant tots els seus anys d'existència han estat al servei del país des del punt de vista de la gent i del territori. També ha destacat que en tot moment van ser una formació allunyada del sectarisme, populisme, demagògia, hipocresia política. Per la seva banda, l'expresident Pujol ha posat en valor la resiliència del partit davant diferents episodis d'èxits i fracassos que han superat al llarg dels anys i que han fet que en cap moment hagin estat residuals. El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que amb l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu Nacional no només s'entreguen uns papers, sinó que passen a formar part del Patrimoni Col·lectiu i Nacional de Catalunya, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat la ronda de parlaments posant en valor el paper que ha tingut Convergència Democràtica de Catalunya per la història del país i ha dit que és innegable afirmar el servei que ha fet els catalans i catalanes treballant per la convivència del país. En aquest sentit, ha definit el fons de convergència que avui es diposita a l'arxiu com un tresor col·lectiu. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i els assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
0: Gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i repassem altres notícies destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
2: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
0: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
2: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla, després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte, i això tot, i els dispositius policials al barri per evitar.
0: És moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
6: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
5: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
7: Bon dia. L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. Els igualadins es van avançar amb 2 gols ràpids de Matías Pascual, els gallecs van empatar i Marc González, amb 2 dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
8: Havíem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no? De veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després hem baixar, doncs, han xuclat físicament, i et diria, ve l'equip molt cansat, i crec que els dos gols del Marc, que la segona part ens ha donat un aire bestiat, veure les comes així, a mi quasi vam que em cau la llàgrima només entrar, no? Al final surt d'aquí, a tota la vida ben petit, i quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia, dimarts, doncs sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
7: A la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit de la final, el primer al Palau Blaugrana, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer, el València el segon. La final és el millor de 5. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
9: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
7: I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica el Jordi Cervantes.
10: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
11: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència. Llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
10: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
7: I un darrer apunt de futbol, perquè l'EM ha anunciat que Samu Luna serà el nou entrenador del primer equip femení de cara a la propera temporada.
12: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a 2:15. Fem una petita pausa i seguim de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys-llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tant tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:15.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sonia Kerr.
7: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
5: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
7: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
8: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratants molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
7: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
5: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Déu-n'hi-do, Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
7: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
5: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
7: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
5: Als esports, hi haurà cinquè partit de la final de l'hoquei Lliga masculina, Anna Freixa.
10: L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidiran el cinquè i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera lliga al 1997.
5: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
7: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
5: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta d'Isabel Parelló, que és qui va proposar la sanció.
7: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, que té Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
11: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
7: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
12: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo, como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de derecho de las que provengo yo.
7: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
5: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
7: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
13: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
5: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
7: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
14: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
7: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Notícies en xarxa.
5: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la plana de Lleida o la Catalunya central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i protecció civil per tot plegat. Demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
16: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar doncs, fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
15: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
17: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
15: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
5: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire.

0: ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
1: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
2: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
3: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
4: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a la reunió, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
2: Encara en relació a la calor i als episodis de sequera, cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
3: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de 3 nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
2: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, 1 miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
5: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeleta sobretot les activitats d'aigua.
6: Me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
7: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
8: Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
5: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacant per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
9: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
5: Tot i les dificultats, monitors i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
11: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
12: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
11: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
2: El govern espanyol, són 3/4 de 3, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un

0: 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
1: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents, i evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
0: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
2: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
3: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
3: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
2: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
5: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
6: Això seria el que ens agradaria més. No sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
5: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
2: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
3: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues, Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
2: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
3: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells ja es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
2: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
3: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
2: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
8: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
7: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
2: David, seguim amb tu i amb més propostes, perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapvani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
7: L'exposició presenta obres abstractes, elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
9: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
7: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
9: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial perquè vivien bàsicament aterroritzats.
7: A Estats canviants, Kiwanga presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
10: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
2: Escoltem la mítica havanera El meu avi, perquè Calella de Palafrugell la recupera, la cantada d'havaneres d'enguany, després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
10: El timoner i el nostre amor i 14 mariners.
3: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat baixempordanesa, el dissabte 4 de juliol, serà a 10:15 de la nit.
10: Els nois de Calella.
2: A ritme de vanera arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'Hockey Lliga masculina.
11: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
12: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Una mica un partit trampa, no? A veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després hem baixat, ens hem superat físicament. I et diria, bé, l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc, la segona part, ens ha donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només entrar, no? Al final surt d'aquí, a tota la vida, ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, doncs sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 pedals en contra, vull dir, anem a veure quin respecte ens tenen.
11: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
13: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se la general general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
14: Estava bastant nerviosa i fins i tot al pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. I llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que alguna cosa pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
13: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportà Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
11: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrella Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles, n'és la capitana.
15: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un playoff a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
2: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Continguts en xarxa.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
18: El teu cosí és que no sé què li està passant però s'està com obsessionant amb mi.
19: Jo vaig notar com electricitat.
7: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
18: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
20: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
21: ¿Qué estás haciendo?
22: Soy yo, Joel, tu hijo.
7: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
21: Pensé que tu moriries antes.
23: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
24: Yeah! Així us declaro marit i cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
25: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
26: Gràcies, gràcies.
27: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar.
28: Un altre cop l'extinció? No!
7: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
29: Pues queda't aquí, ja hi vaig anar.
30: No m'hi veus capaç, oi?
31: Que és una mica en mi.
30: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
31: Oh, i tant que sí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Les 4 en punt. El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes. El tribunal també ha castigat el seu exassessor Koldo García, 19 anys. Els socialistes carreguen contra el fet que els jutges han deslliurat de la presó l'empresari Víctor Deldamà per haver-hi col·laborat, mentre que el PP insisteix que Sánchez no pot continuar a la Moncloa. El Poder Judicial inicia els tràmits per expedientar Juan Carlos Peinado, que investiga la dona de Pedro Sánchez. La cúpula dels jutges ha avalat estudiar si sanciona el magistrat per haver justificat la retirada del passaport de Begoña Gómez en el fet que els seus guardaespatlles podrien ajudar-la a marxar d'Espanya. L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, és l'únic que de moment aspira a substituir Keir Starmer com a primer ministre laborista del Regne Unit. Starmer ha anunciat avui la seva dimissió, que es farà efectiva quan hi hagi substitut. Serà el setè mandatari en només una dècada. L'extremista Abelardo de las Prielles, el president electe de Colòmbia, en imposar-se per menys d'un punt en la segona volta de les eleccions. En el discurs de la victòria anuncia l'inici d'una nova etapa. El seu rival d'esquerres, Iván Cepeda, ha admès a mitges la derrota. Salvador Illa elogia l'expresident Jordi Pujol i el rol històric per a Catalunya de Convergència Democràtica. El partit extint ha lliurat aquest dilluns tota la seva documentació a l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'exconseller republicà Joan Ignasi Elena i l'excap de files d'Iniciativa Joan Herrera neguen cap irregularitat amb l'Ajuntament d'Altafulla. Els dos han declarat aquest matí com a investigats al Tribunal Superior de Justícia, acusats d'haver-se beneficiat d'adjudicacions fraudulentes del consistori tarragoní ara fa 7 anys. En un nou episodi de calor extrema, el focus es posa especialment en els col·lectius que treballen a l'aire lliure, com els temporers de la fruita. L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama més inspeccions de treball sobre el terreny per comprovar que es compleix la llei, mentre Unió de Pagesos troba a faltar indicacions més clares sobre quan han d'aturar la feina. I el Festival Grec acollirà l'estrena del musical Després de Nosaltres, que a partir del setembre farà temporada al Teatre Texas. Inspirada en la pel·lícula Trio en mi bemol, d'Eric Romer, sobre l'amor quan s'acaba, és un nou musical en català creat per Jumon R i Miquel Tejada, amb Xavi Navarro i Júlia Jové com a protagonistes.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. El Barça rep el València a les 8 del vespre en el tercer partit de la final de la Lliga ACB. Qui guanyi agafarà avantatge al play-off al millor de 5 partits. En futbol, l'Argentina i França s'enfronten a Àustria i l'Iraq respectivament en els seus partits de la segona jornada del Mundial. Aquesta matinada, Noruega-Senegal a partir de les 2 i Jordània-Algèria a les 5. I el Barça de Futbol Sala prepara l'enfrontament de demà a la vista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la final de la Lliga. Un triomf suposaria el títol per als blaugranes.
0: Calor desbocada en el dia del pic de l'onada de calor màxim és de més de 41 graus a l'Ebre, a Ponent i a la Catalunya Central. La tarda serà solellada amb ruixats i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor afluixarà al llarg de la setmana, però no deixarà de ser força intensa.
3: Trescat Info. Ràdio Sant Boi.
4: Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Full Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys, cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-6495. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
5: Born to be bad. viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boi.
6: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: Més de 45 anys amb tu.
7: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
8: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la veu de la gent gran. Què és l'orgull i què és la supèrbia? La paraula orgull té dos significats que en alguns casos pot adquirir inclús sentits contraposats. Orgull és la satisfacció o estima que una persona sent per ella mateixa, pels seus èxits, com per exemple sent orgull d'haver arribat on soc. En aquest sentit és una autoestima sana. Supèrbia és un excés d'orgull que porta a sentir-se superior als altres, menysprear-los o creure's més important del que realment és. En resum, orgull, valoració positiva d'un mateix i dels seus propis èxits. Supèrbia, orgull exagerat que es converteix en arrogància. Avui som 22 de juny, iniciem el programa 569 i darrer de la temporada d'estiu fins al setembre de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel, a l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, amb aquest calorós dia, perquè déu-n'hi-do, lo que està el Lorenzo, lo que està apretant, donem la benvinguda als nostres col·laboradors, que ja només el sol fet de vindre de Santa Coloma aquí ja se'ls ha d'agrair, amb aquesta calorada que fa. Bona tarda, Josep Oller.
9: Molt bona tarda.
8: Bona tarda, Albert.
10: Bona tarda.
8: Estic i bona tarda, molt, Josep
10: Oro. Estic molt orgullós d'estar en aquest programa de Ràdio Sant Boi.
8: Bona tarda, Josep Oro.
11: Bona tarda.
8: I vinga, avui...
10: Ja està, bona tarda, ja està.
8: Ja parles tu per tots, ja no cal que ell digui res més. Bueno, avui, continuant amb el tema del cinema, que és el tema que vosaltres sempre toqueu, bueno, per almenys l'Albert i tu.
9: Cinema i música, sí.
8: I música.
10: Música, no? Sí. Bueno,
8: per què començarem?

0: Com veieu, i com sentiu...
1: Sí, estem... perquè veure... És... No, tant de bo, és que poguéssim veure'ns.
0: Bueno, és la música de la pel·lícula Recuerda, del Miklós Rocha, però no té res a veure amb el que després jo presentaré, que és sobre les pel·lícules de l'Oeste.
1: Clar, perquè la música...
2: Ni tampoc el que presentaré jo.
0: Exacte.
1: La música aquesta sonava una mica a l'Oest, no?
0: No, aquesta no té res a veure. És de la pel·lícula Recuerda, de l'Alfred Hitchcock.
1: Ah,
0: aquesta sí, és molt misteriosa. És una
1: però de por no em sonava la música.
0: És de suspens, més aviat.
2: És de suspens. Amb el Gregory Peck...
0: Sí.
2: I la
0: d'això, Jean Fontaine, no?
2: No!
0: No, espera.
2: Home,
0: quina...
2: Ingrid Bergman. Ingrid Bergman,
0: sí. Doncs bé.
2: Vale, jo he posat aquest tema perquè quan estàvem parlant, quan vam començar la temporada, volíem parlar de tots els músics europeus que es van anar als Estats Units, l'època durada de les bandes sonores de Hollywood, etc. I quan vam parlar també de les pel·lícules bíbliques del Miklós Rocha van sortir un parell, però a mi em vaig quedar amb les ganes de posar aquest tema que es diu Spellbound perquè vam estar parlant del Theremin, aquell instrument electrònic que era amb dos antenes que feia un sorollet. És el sorollet al principi del tema aquest que fa aquest sorollet, no? I després, perquè em vaig entrar l'altre dia, que és una demostració del perfeccionisme i de la rigorós i serietat d'un compositor que quan va fer la música del Cid, que ell podia haver compost la música del Cid com tenia per costum, imitant música tipus medieval i tal, igual, no, va venir a Espanya i es va entrevistar amb Ramon Menéndez Pidal, que era un filòleg i historiador espanyol, i li va parlar de com funcionàvem aquí a l'edat mitjana, més o menys com ara. No he dit nada, eh?
0: Sí.
2: I li va recomanar que escoltés les Càntigues de Santa Maria, d'Alfonso X el Sàvio.
0: Sí, que si t'hi fixes en el començament, la introducció de la pel·lícula, ja sona una miqueta que notes música espanyola.
2: És que són temes que sense copiar-los els ha adaptat, però els recorden els originals. I després un altre, el Llibre Vermell de Montserrat.
3: Carai.
2: Ostres, i jo he sentit aquests temes i dius, hòstia, és veritat, són... I, bueno, pues simplement volia parlar d'això. I ara el mestre...
0: Gràcies.
2: Mestre Puller, continuarà amb pel·lícules del western.
0: No, parlarem una miqueta. El western és bàsicament un gènere cinematogràfic, tot i que s'origina com a gènere literari, l'acció del qual se situa al Far West, principalment durant la segona meitat del segle XIX, aparegut des dels primers anys del cinema mut. És un gènere essencialment clàssic, vinculat sobretot a la indústria cinematogràfica de Hollywood. No hi ha cap altre país que hagi sabut popularitzar millor, a través de l'art, els fets i els protagonistes de l'expansió de la seva frontera, com ho han fet els Estats Units amb el western. El gènere western ha sabut mostrar les tensions entre l'individu i la comunitat, entre ramaders i agricultors, entre els indis, els colons i els militars, coneguts en el mitjà com a pells roges, cares pàlides i casaques blaves, respectivament, entre l'oest rural i l'est urbà i industrial. Encara que no totes eren de bona qualitat, aquestes produccions han captivat l'atenció del públic, especialment entre els anys 30 i 60 del segle XX. Herois i malfactors del Far West han estat elevats a nivells de llegenda als Estats Units i a tot el món. I també són remarcables les produccions pròpies, tant en literatura com en el cinema, de diversos països, com França, Itàlia, Espanya, Mèxic i el Regne Unit. Aquests són... Després ja, dintre de lo que és el Far West, llavors hi va haver-hi el típic d'espagueti western, no?, que era entre els italians, a part de tots aquests països que he dit, no?, però els que van afrontar molt l'Espagueti Western era els italians i els espanyols, fent moltes coproduccions, no? Què més podem dir? Doncs que la paraula Western, originàriament un adjectiu derivat del West i el significat del qual és relatiu a l'Oest, es va substantivar per la referència a les obres fonamentalment cinematogràfiques, encara que també existeixen en la literatura, que estiguessin ambientades a l'antic oest americà. Habitualment també s'usa l'expressió pel·lícules de l'oest o pel·lícules de vaquers. Aquesta vessant literària, hereu de la novel·la cavalleresca, va servir per exaltar les virtuts dels pistolers al servei de la llei i de militars del cos de cavalleria, que ara amb dues ocupacions eren garantia de seguretat en un moment històric, sotmès a tensions molt violentes. Vegeu successivament la Gran Depressió, la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda. El western barreja l'esperit d'aventura, les condicions atzaroses i el caràcter violent que van acompanyar la colonització d'aquests territoris. I són habituals un conjunt d'arquetips, el xèrif, els bandolers, els cowboys, els indis, el setè de cavalleria, les caravanes, el ferrocarril, la diligència, el foraster, etc. I d'arguments, el viatge, la transhumància, la guerra contra els indis, la febre de l'or, etc. Es repeteixen amb variacions i superposicions acompanyades d'una estètica inconfundible. El barret vaquer, les pistoles, el salon, el paisatge dels canyons, etc. Però cal veure el western com el que és. De Brown resumeix la cautela que cal tenir a l'hora d'acceptar el que comunament es presenta al públic com autèntic, salvatge oest. Hem d'acceptar el fet de que el Far West va ser simplement un lloc de màgia meravellosa. Mites històrics, folclòrics, formen la base de gairebé qualsevol saga de la literatura de l'oest americà. Constitueixen l'entreteniment i alegria dels realitzadors de cinema i televisió, però ens han de permetre ser prou intel·ligents per aprendre la veritable història, perquè puguem reconèixer un mite quan el veiem. Si vols que...
2: No, hi ha una cosa molt curiosa, sí. I és que realment els pistolers eren uns merdetes, uns tios de salut precària, borratxos, pendencieros, i que no tenien aquesta punteria que veus a les pel·lícules, sí. Que te voy a pegar un tiro entre las cejas, sí. Por aquí. Les seves pistoles eren una merda. Sí. O sigui, que t'apuntaves amb un puesto i donaves un altre. I sí, realment, hi havia duels, però es morien no del tiro que els havien fotut, sinó perquè després... Com a més, estaven fatal, estaven molt malament, no tenien un duro, robaven o mataven perquè els havien pagat perquè matessin o els perseguien o el que fos, es morien d'alguna infecció.
1: Però això és amb la pel·lícula o és
2: no,
1: amb realitat?
2: No, això és veritat.
1: Això és realitat.
2: Sí. Això és la realitat. O sigui,
3: acabaven les bales i es podien de bufetada.
2: Que veus a les pel·lícules guapos amb unes pistoles precioses, brillants, i que treuen la pistola amb una rapidesa increïble, no, perquè si ho feien se'ls hi queia a terra, perquè estaven fets pols.
0: Home, sempre hi devia haver-hi algú.
2: Sí, suposo que hi hauria algú que era un figura, no? Però normalment és que es morien per infecció.
1: Però llavors en què es basaven les pel·lícules aquestes
2: pues
1: que feien?
2: Perquè es mitifiquen, es converteixen en heroi, sí. No sé, és el cas de Billy el Niño, tampoc...
0: Sí.
2: Un tio que va matar un...
0: quan era petit, molt jove,
2: va fotre
0: sí.
2: un tiro amb un tio que havia violat a la seva mare, i a partir d'aquí tot va ser bombardeat al darrere de l'altre. Sí. I clar, doncs això és un... És fàcil convertir-lo en un heroi.
1: Ja.
2: O els germans James, que robava... Bueno, clar, també s'ha de tenir en compte que és conseqüència de lo que va passar a la Guerra de Secessió, que quan va acabar la guerra... molta gent es va quedar penjada perquè eren d'un bàndol i no estaven d'acord amb que haguessin guanyat els altres i van continuar
0: això es passa en totes les guerres
1: com la guerra civil d'aquí
3: sense armes els que van perdre sense armes que allà els que van perdre també tenien armes i llavors es resistien molt perquè hi havia els sureños
2: aquests eren normalment els bandolers
3: sí, els bandolers perquè esclar, eren els que van quedar sense
2: estaven una mica emprenyats
3: sí. clar, els hi van fotre els esclaus, doncs.
2: Sí, mira, aquí...
3: Esclar,
2: sí, sí.
3: Ara hem de treballar nosaltres, doncs no.
2: Exacte.
0: Doncs el cinema, només el cinema, va prendre les històries reals, romàntiques, fictícies i satíriques del Far West. Es considera la primera pel·lícula de l'Oest, The Great Train Robbery, del 1903.
2: Quina pel·lícula?
0: El gran tren de robbery. No sé, bueno, han traduït, crec, el 1903, rodada en un temps en què s'hi narrava encara, o sigui, el que s'hi narrava encara tenia el seu reflex a les pàgines dels diaris, o sigui, acabava de sortir...
2: Clar, és que també era molt important la funció de la premsa, que era la que també convertia...
0: Era llavors com hi havia el Kit Carson...
2: Magnificava les assanyes de... Com es diu assanya en català?
1: Assanya no crec, és una cosa de pasta amb carn. Assanya és el que aquell mandatari que teníem aquí, però assanyes, assanyes no es diuen.
2: Aquest és el moment d'humor,
3: Bueno, després miraré el traductor a veure què diu.
1: Exacte.
2: Què? Posem música?
0: Si vols que ho fem.
2: Què et sembla?
0: Sí, home, perfecte.
3: Podria ser unes proeses. Proeses.

0: Ara
1: aquesta és Solante el Peligro.
2: Sí, aquesta, exacte, sí, sí, Solante el Peligro es desenvolupa, o sigui, la pel·lícula aquesta es desenvolupa aproximadament en temps real. Sí, ah, sí, perdona. Ah,
3: ui.
2: Que m'hi ha adelantat el mestre musical.
3: Bueno, aquest tema, que es diu High Noon, que literalment vol dir les 12 del migdia, però figuradament també significa l'hora de la veritat. Després el Josep Uller parlarà una mica, parlarà del tema de la pel·lícula. Doncs aquesta música, bueno, sí, Solo ante el peligro, és el compositor d'aquesta i de moltes altres, és Dmitri Tiomkin, un dels compositors europeus que van acabar fugint a Estats Units, etc. Pues ara parlarem una mica d'aquest senyor. Dmitri Tiomkin va néixer a el que ara és Ucraïna, a la Rússia, el 10 de maig de 1894, i va morir a Londres el 1979. Va tenir 22 nominacions als Oscars, amb alguns altres postos posen 15, però és igual. I va guanyar 4 Oscars per la seva música innovadora. El seu pare era un patòleg, o sigui, un metge era de bona família, i la seva mare tocava el piano, i li va ensenyar al seu fill a tocar, i el que volia és que el seu fill fos un pianista professional. La família es va traslladar a Sant Petersburg, ja a Rússia, i el Tiomkin, el Dmitri, perquè era petit, encara li podem dir Dmitri, va estudiar al Conservatori de Sant Petersburg amb una sèrie de senyors que no els conec, Vladimir Orovich Blumfield, i amb un tio que es diu Alexander Glazunov, que és un tio molt important perquè va ser professor de Prokofiev, Sostakovich, i que pertanyia a el que es deia el grup dels 5 a Rússia, que eren Balakirev, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Borodin i ell. I a més, aquesta gent es veu que bevien com cosacos, però no sols sabem per què eren russos, perquè es veu que els altres, el Beethoven i Wagner i tota aquesta gent, també li fotien a l'ampolla d'una manera exagerada. I precisament el Sostakovich va tenir un problema greu de depressió, perquè va compondre una obra que era la Sinfonia número 1, boníssima, i la va dirigir l'Alexander Glazunov amb un pet com una borratxo perdut, es va carregar l'obra, la gent es va cabrejar, i el pobre Sostakovich va agafar una depressió bestial, que li va curar un metge, que ara no me'n recordo com es diu, i li va curar amb hipnosis. Vale, mira quines coses que passen en la música. Mentre vivia a Sant Petersburg, va viure de tocar el piano amb numeroses pel·lícules russes mudes, allò que es feia, que estaven projectant, i hi havia un pianista que tocava. Aleshores es van traslladar a Berlín, o sigui, anava de puesto perillós a puesto perillós, no? Bueno, i després van a parar a Nova York, i suposo que era després del crack del 29, pues se'n va anar a Hollywood, i és on va començar a desenvolupar la seva carrera com compositor de bandes sonores de pel·lícules que la majoria són pel·lícules de l'Oest, i a més són molt bones. Durant els anys de la Segona Guerra Mundial va posar una música documental sobre temes bèl·lics, i quan li van donar el primer Oscar li va donar les gràcies als seus companys Mozart i Bach, que no els coneixia de res, però bueno, estava molt agraït. Va guanyar 4 cops, i aquesta, la que hem escoltat ara, que és Solo ante el peligro, o High Noon, una altra que es diu The High and the Mighty, o sea, como altos y fuertes o poderosos, que aquí la van traduir per escrito en el cielo. És una traducció que està bé, el vell i el mar, Y bueno, películas, Horizontes perdidos, La sombra de una duda, Qué bello es vivir, Duelo al sol, sí. El río rojo, Extraños en un tren, Solo ante el peligro que se gesta, Yo confieso, Crimen perfecto, esta, Los altos, Escrito en el cielo, Tierra de faraones, Gigante, Duelo de titanes, Río Bravo, El Álamo, aquesta tenia un tema principal, que el cantava el Frank.
0: Havien ballat i tot.
3: Clar, perquè era, va ser número 1 i tal. Els canons, Los cañones de Navarone, 55 dies i més, i La caída del Imperio Romano i El fabuloso mundo del circo.
2: Mira, totes aquestes últimes les van rodar aquí a Espanya.
3: Sí.
2: Sí. Bueno, i El fabuloso mundo del circo, inclús a Liceu, a dintre de Liceu.
3: Ah, sí, clar. Bueno, pues
2: que van muntar a sobre les butaques tota una plataforma i allà hi van entrar-hi els elefants i bueno, tot imagina't allà al Liceu.
1: La pel·lícula ara
2: els hi devien pagar un paston.
1: El mundo del circo, dius.
2: Sí, El fabuloso mundo del circo.
1: No, perquè és que hi havia aquella el mayor espectáculo del mundo.
2: Ah, bueno, aquesta és del
1: surt James Barcelona, sí. El port de Barcelona.
3: El mayor espectáculo del mundo.
2: No, la de Barcelona és aquesta.
3: No, el mayor espectáculo del mundo és aquella que l'Stewart Gran... Ai, el James Stewart fa de pallasso.
2: No, la que dius tu és aquesta que deia ell. El fabuloso mundo del circo. No, El fabuloso mundo del circo es va rodar a Barcelona, al port, i després al Liceu i tot això, sí. Espera, bueno, faré una pinzellada.
3: No, no farà res.
2: Faré una pinzellada.
3: No.
2: No el deixes parlar?
3: Encara no. Encara està parlant de Frankie Lane...
2: Però deixa'm parlar un moment
3: Què volies dir? No, ara quan... Després de Duelo de Titanes,
2: sí,
3: et deixaré parlar.
2: Val? Però tu m'has dit que em deixaries parlar davant del perill.
3: Però després...
2: És igual.
0: Ara ja sé com es diu.
4: Poseu-vos d'acord, perquè...
0: Ja sé com es diu assany en català.
3: Com es diu?
0: Gesta.
3: Gesta, vale. Bueno, aquest tema està cantat per Frankie Lane, que, com moltíssims cantants americans, era d'origen italià. Es deia Francesco Paolo Lovecchio. Va néixer a Chicago, com molts italians, no sé quina casualitat, no? La màfia, espagueti, etc. I ja es va morir a San Diego al febrer del 2007. Cantant, compositor i actor estadounidenc. Va tenir molts èxits en els anys 40 i 50. I anteriorment també. I va entrar al món de l'espectacle participant en els maratons, cantant. Tu te'n recordes aquella pel·lícula que es deia Danzat maldito?
2: Sí.
3: Que la gent, en els anys 30,
2: feien
3: uns campionats de resistència per a veure si els hi donaven un parell de duros o podien... Bueno, vale.
2: Michel Sarrazin,
3: sí. Exacte. Va entrar amb una orquestra de Freddy Cardone, també italià, substituint a Perry Como, que és un senyor que té un tema molt conegut que es diu Magic Moments. Et sona?
1: Oh, sí.
3: Magic Moments.
1: Doncs la posa l'Ofèlia.
4: Ja no cal que posis música.
3: Bueno, total, també té un tema molt conegut que es diu That's My Desire, que jo no el coneixia per ell, el conec per Eddie Cochran i pels Shadows, i una que es diu Multrain, que jo quan era petit la sentia per la ràdio, i és Multrain és un tren de mules, o sigui, una quantitat de mules que van arrossegant un carro, no? I se sent un fuet, que fa, no et sona aquesta? Na-na-na-na, i va fotent cops de...
1: Bueno,
3: va, en l'any 64, bueno, és que aquest senyor va començar a cantar molt abans que nosaltres, en els 30 ja cantava. En el 64 va participar al Festival de San Remo, formant duets amb Domenico Modugno i Bobby Solo. Ah, i el que va passar amb aquesta pel·lícula del High Noon, el Duelo... Solo ante el peligro, és que realment el que canta la versió original de la pel·lícula es diu Tex Ritter, que és un tema, el tema de la pel·lícula és més simple, es veu ton, to, to, ton, to, to, ton, to, to, ton, to, to, ton, i ell a sobre canta, no hi ha aquesta orquestra que més hem escoltat ara. I és perquè quan es volia fer promoció de la pel·lícula, la discogràfica de Tex Ritter no va gravar el disco. I clar, no tenien disco per promocionar. I aleshores van contractar el Frankie Lane, que va cantar el tema aquest, i a partir d'aquest moment pues ja per exemple la propera cançó també la canta el Frankie Lane. I hasta aquí hemos llegado y ara posaré un
2: tema. Doncs deixem només un segon,
3: sí,
2: sobre el sol davant el perill, no? Que es desenvolupa aproximadament en temps real.
3: Sí.
2: O sigui, què representa? Que comença la pel·lícula a les 10:40 i al cap de 85 minuts, que és el que dura la pel·lícula, doncs s'acaba, perquè tot ve cronometrat i es nota els rellotges, cada de tant en tant van ensenyant el rellotge i el rellotge vas veient que va passant, però és temps real, és com si estiguessis...
4: Bueno, vull dir, ja quin detall.
2: No.
4: Que a vegades no ens hi fixem amb,
2: no,
4: amb aquests detalls de les pel·lícules, sí, però són curiosos,
2: i aquest,
4: no?
2: No, aquest comença a les 10:40 i es va veient doncs, primer com es reuneixen. Bueno, i és una de les pel·lícules que va catapultar a la Grace Kelly. Yeah. Després ja seria la princesa de Mònaco o la...
3: Sí.
2: Tot això, no?
3: Sí, però aquí fa un paper molt lleig, eh? Bueno, perquè de fet l'abandona, eh?
4: Bueno, però sí, és el, si no fos, però és el paper que li toca fer.
3: Com es diu l'actriu mexicana?
2: L'actriu mexicana?
3: Que és molt guapa, molt...
2: La Cati Jurado.
3: La Cati Jurado, diu, sí. Tio, no siguis...
2: Sí,
3: no,
2: sí, que després la Cati Jurado va sortir també amb El rostro impenetrable del Marlon Brando.
3: Sí.
2: Que també
3: sí,
2: feia un gran paper,
3: sí, sí,
2: la Cati Jurado.
3: Bueno, pues ara posarem...
2: Sí.

0: Bé, aquesta sí, doncs aquesta també, és, sí, també la...
1: Duelo de Titanes, a l'Hockey Corral, que, bueno, se n'han fet diverses,
2: bastantes
1: versions, moltes.
0: Sí, aquesta també la tenia coneguda.
1: Sí, doncs aquesta, bueno, és, va ser estrenada l'any 1957, és una nova versió perquè n'hi ha hagut una pila, com dèiem, no? Històriques més emblemàtiques dels Estats Units. Amb aquesta sortia el Kirk Douglas i el Burt Lancaster, en Duelo de Titanes, no?
0: Sí, aquesta és molt coneguda, aquesta pel·lícula.
1: Aquesta, inclús amb el seu, bueno, més endavant la van doblar en català, que és una, bueno, és bastant llamatiu perquè no en doblen massa, bueno, antigament no en doblaven massa.
2: No en doblaven gaire.
0: Home, però deu ser bastant cap aquí.
1: Sí, bueno, sí, però vull dir que...
0: No deu fer masses anys perquè no, això perquè, de doblar no, en català en temps de Franco ni somiar-ho.
1: No, clar, no. Sí, perquè es va estrenar el 57, doncs devia ser després de revisar, bueno, o sigui, com fan les pel·lícules que potser doncs, després les tornen a sortir, no?, tornen a pagar drets d'autor i una cosa i una altra.
3: Què vols llavors... dir que tornen a pagar drets d'autor?
1: Sí, bueno,
0: segona edició o tercera edició.
1: Tu com ara aquí les majors compren la pel·lícula i potser la compren per 10 anys.
3: Ah, vale.
1: I després doncs, paguen per 10 anys. Si després la volen tornar a fer han de tornar a pagar.
3: Vale, sí, no
1: per uns períodes, no. Per uns períodes determinats, no? Doncs, bueno, vols que...
3: Continua.
1: Sí?
3: Ara ah, si et toca tu.
1: No, sí, però jo tenia més
2: coses de... Ves.
1: No, bueno, aquesta doncs, és la nova versió que he dit de l'Hockey Corral. De fet, aquest és el títol original. En aquesta ocasió, amb els altres dos especialistes del gènere, un Burt Lancaster i un Kirk Douglas, fent de Wyatt Earp. Sí.
3: Com?
2: Sí. Wyatt Earp.
1: Sí. Doc Holliday, que eren, o sigui, un era el White Harp i l'altre era el Doc Holliday.
2: Una de les versions, sí, sí. El nom de la pel·lícula és Wyatt Earp.
1: Sí.
2: Tombstone també era una...
3: Clar, que tenia un fotiment...
2: Que la de Tombstone també tracta el mateix.
1: També, sí.
2: Sí, n'hi havien bastantes.
1: Sí, n'hi han fet moltes versions, sí. I aquesta visió...
2: Totes acaben igual, eh?
1: És sí, és l'enfrontament entre un i l'altre, no?
2: Entre un i l'altre.
1: I després, però, es centra sobretot en l'estranya relació d'amistat entre els dos personatges, en teoria molt diferents. Això sí, tant en aquesta com en la de Ford, predomina l'element romàntic que era imprescindible en tota la pel·lícula, no? Bueno, surten el Burt Lancaster, el Kirk Douglas, la Rhonda Fleming, el John Van Field, John Ireland, que aquest també
3: sempre bueno, fa de dolent,
1: sí, de dolent, sí, la Lyle Pettinger, el Dennis Hopper
3: quan era jovenet,
1: sí,
3: i encara no es posava fins al cul,
1: sí,
3: de tot,
1: no. El Frank Fayland, Earl Holliman, Ted Corsia, White Beasel, DeForest Kell, Kenny Tobey, el l'Ivan Cliff.
3: Sí,
1: també sortia l'Ivan Cliff.
2: L'Ivan Cliff era el del sí, bueno feo i el malo,
1: sí,
2: no?
1: Sí, exacte.
2: Era el malo.
1: Sí, exacte, sí.
3: Era el malo.
1: Doncs d'això et puc dir. Després estic preparat per dir-ne un altre que és molt interessant, que després ho diràs tu, que llavors si tinc temps en parlaria. Deixa'm una mica el gegant.
3: Vale, parla.
1: Gegant, sí.
3: No, sí, acabem amb la música, sí,
1: de gegant. Doncs de vols gegant. Que parli... Bueno, parla. Després... Després, com a final, no, posarem la música de gegant, que aquest també... Bueno, no és la típica pel·lícula de l'Oeste, que amb els índios i els americans aquí és el títol original, és Giant. És una pel·lícula del 56, també, dirigida pel George Stevens. El text és una adaptació de Fred Giol i Ivan Moffat sobre la novel·la d'Edna Ferber. És protagonitzada per l'Elizabeth Taylor, el Rock Hudson i el James Dean en els primers papers principals. També sortia la Carol Baker, Jane Winters...
3: Que maca la Carol Baker.
1: Sí, la Mercedes McCambridge, que aquesta sempre...
3: La que feia de mexicana.
1: Sortit, sí, i havia sortit també amb aquella Raïces Profundes... No, Raïces Profundes no, no, aquella que sortia... Ostres, a veure si me'n recordo... Bueno, és igual. També sortia amb aquesta el Dennis Hopper.
3: El Dennis Hopper fent de...
1: El Salmineo. El
2: Salmineo es devia cantar, no?
1: Sí. No va cantar, però no, es va morir. El van matar, el Salmineo.
3: Sí, el van apunyalar.
1: Sí, el van apunyalar. Sí, sí, sí. El Rod Taylor
3: Sí, el Rottweiler també sortia.
1: Va ser, o sigui, Gegant va ser una de les darreres pel·lícules de... Bueno, l'última. Perdona. L'última del Dean, del James Dean.
2: Perdona, la Rio Bravo, el que canta allà a la presó, és el Salmineo o era un altre?
1: No, el Salmineo.
2: Quin és
1: no
2: aquest?
3: Ai,
1: no, carai. És que el Salmineo no era massa... No era un cantaner.
2: Jo diria que sí, que...
3: No, sé qui és un...
1: Sí, ha fet, Èxodo, ha fet una sèrie de pel·lícules.
3: Sí, no, però el que dius tu, el que canta, ara no me'n recordo com es diu, és un cantant de rock, de música...
2: Sí, i sobretot country, més aviat.
3: Va acabar de música, música country.
1: Va ser, mira, me'n recordo que aquest, sabeu aquest, el Terenci Moix, sí, quan es va morir, es va fer posar una... O sigui, un pin, que es veia la figura, bueno, la fotografia del James Dean. Ai, no, del Salmineo, perquè, bueno, li agradava, es veu que, bueno, com ella era homosexual...
0: Sí, sí. Jo també pensava que era cantant, el Salmineo.
3: No, era cantant.
1: El que passa que ha fet pel·lícules també així, algun musical, però, malauradament, sortia d'un club...
2: Però fa molt d'això, que el van...
1: Sí. Es va morir als 34
3: molt
1: anys. Molt jove.
3: Va fer Èxodo,
2: fa anys.
1: No em va fer poques. Bueno, aquesta del James Dean també, l'altra, el Rebelde Sin Causa, també va sortir amb el Rebelde Sin Causa.
3: Has trobat qui és el cantant aquest?
2: No, l'estic buscant.
1: Mm. Bueno, llavors, doncs, ja hem dit que el James Dean acaba de fer la pel·lícula i va tindre un accident de cotxe i es va morir, que només va fer 3 pel·lícules. I el James Dean ha sigut
0: un
1: icona d'actors, però que es van morir molt joves, no?
0: Però amb aquesta pel·lícula sortien molts actors,
1: sí, eh? Sí, boníssims tots.
0: I tots.
3: És de les primeres pel·lícules molt llargues, no?
1: Sí, va durar quasi 3 hores.
3: La primera molt llarga, suposo que va ser...
1: Lo que el viento se llevó. I després també... Bueno, aquesta sí, durava quasi 3 hores. Sí. Va ser nominada a 10 Oscars i només en va obtindre un, el del millor director. O sigui que... I el 2005 el film va ser seleccionat pel National Film Registry als Estats Units per la seva conservació. Va ser per la seva conservació a la Biblioteca del Congrés. Va ser descrita com a culte.

0: com es diu el cantant de... Com es diu?
1: Rick Nelson.
2: Ell també li deien Ricky Nelson.
0: Aquí.
2: Amb aquest, Rick Nelson.
0: A Ricky Nelson li deien Ricky Nelson. Ricky Nelson.
2: No, però havia dit Ricky.
0: Ricky. Els amics li deien Ricky.
2: Ricky, per això.
3: Bueno,
0: doncs ja està, ja me callo.
1: També va morir jove, amb 45 anys.
2: També. Bé, doncs, si et sembla...
3: Bueno, acabem, doncs. Vinga, acabem amb l'últim musical.
0: Adéu.

0: Bueno, doncs moltíssimes gràcies per la informació que ens porteu del cinema, encara que jo no sóc una experta en cinema, però bueno, és molt interessant tot el que dieu. Bueno, després ens acomiadarem, ara donem pas a l'Oró, que avui què ens portes, Josep?
1: Avui...
0: Sobre què parlaràs?
1: Home, per el de sempre, les bestioles que hi havia...
0: Home, bestioles, quan diguis bestioles, mira cap a una altra banda.
1: Sí, no mirava pas, eh? No sé, hi ha unes quantes, n'hi ha un que m'agrada molt, que són els dunyets. Els dunyets eren, sobretot, passava al País Valencià, sobretot. Però em fa gràcia perquè diu que eren genis d'allò que fan un pam, eixerits i trapelles. Viuen en alqueries, irascibles però sense mala voluntat. Feinejadors. Si posen efecte en una família, no l'abandonen mai i defensen la casa. Renten plats, però desordenen les estances. Els nats de la llavor de la falguera, la nit del solstici d'estiu, que era ahir, fan feiners a preu fet. Fan feines a preu fet. Cal guardar-los en un canut. Similar són els donys de pou relacionats amb els tresors ocults, anomenats sardets a l'Alacant i a la Marina Baixa, que galopen en les crineres dels cavalls i vesteixen fatxa, xupatí, mocador de cap amb picarol.
2: Xupatí?
1: Sí, és que són coses que potser són més del País Valencià que d'ara.
2: Que són una xaqueta?
1: Sí, una peça de roba.
0: Sí, deu ser com una samarra.
1: El seu propòsit era protegir les llars, o sigui, aquest era dels bons. Per això que un dia em vas dir que em portava massa de dolents. Hi ha les dones peix, que no sé si la vaig dir la setmana passada on va quedar.
0: No recordo.
1: Però, era l'últim que tenia.
0: Josep, tot això són personatges que han existit o personatges
1: de... No, això és mitologia pura.
0: Mitologia.
1: Que, bueno, les bruixes que eren? Que qualsevol persona deia bruixa perquè havia curat amb algú, li deien bruixa i estava liada.
2: Perquè collien herbes remelleres, feien potingues...
1: Però si eren així i et deien que era una bruixa, doncs el fet popular doncs ja els feia anar. Si hi havia coses, algun cas estrany, però ja en feien. Però això és com la... És pura mitologia, o sigui que ja no parlem de la romana i la grega, perquè això ja eren déus, però que els tenies que adorar i tot, però això eren gent, com ara la mitologia escandinava, hi ha els trolls, per exemple, que eren els personatges que poblaven els boscos i que eren dolents, els follets, els gnomos i tots aquests.
2: Els elfos.
1: Tot és basant en el...

0: dit popular, eh?
1: Però amb quin motiu es basen
0: amb aquesta creació d'aquests... Vés a saber, perquè això pot venir de molt enrere.
2: Això també té una cosa que veure amb que ara estem acostumats a tenir llum tot el dia. A la nit, o sigui...
0: Sí, qualsevol sombra que veien rara...
2: Ah, tu, jo una vegada me'n recordo que vaig estar en un poble deshabitat i vaig sortir un moment de nit al carrer a donar una volta i primer els cables elèctrics o de telèfons feien
3: soroll,
2: veies ombres, hi havia gossos passejant, gats... aleshores, tot això tu pots deformar, veus sí. una ombra i et pots imaginar que és un bitxo que té les orelles en punxa i que va vestit de no sé quina manera i que és un fullet o que és...
1: Ja.
2: I sobretot...
1: Sí, deu ser això.
2: I sobretot la gent tenia por.
3: Sí.
2: Hi havia por.
3: Es formava la por.
1: Bueno, sí,
2: i després hi havia
3: malalties. Lo dels dracs. El drac també. El drac és un... Són criatures, i en diuen criatures fantàstiques catalanes, criatures fantàstiques que són de tota mena, no? I de tots els... no tots tenien figura humana, sinó que tots hi havia... que eren molt... té forma de tronc, l'altre té forma de peix, l'altre és un fullet, l'altre té forma
4: d'ocells.
3: No? Els dracs mateix, diu, que és la personificació de les forces de la natura més arrauxades. En l'àmbit cristià, però, el drac es va concebre com una força destructora. El fet del cristianisme ja el va posar com una cosa dolenta. Cosa que potser no sempre havia sigut.
2: No, mira...
3: Era l'enemic còsmic. Al capdavall, el drac és la serp, la primera configuració del diable. O sigui, la serp ja sabeu que va baixar sí. amb la poma per enganyar a la Eva i a l'Adam, no? Doncs ja el fan com a diable.
2: I fixa't,
3: no?
2: Que, en canvi, el drac és positiu entre els xinesos.
3: En segons què, però fixa't tu que diu... Des d'aleshores, els dracs han sotjat la terra catalana, Sant Jordi i lluitar per salvar una princesa. Guifré el Pilós em va foragitar un a Sant Llorenç del Munt. Aquest ja és més a la vora, sí.
2: Anda.
3: A l'indret conegut com el Morral del Drac. Sé que a l'altra banda, al cantó de Sant Llorenç del Munt, de la banda de Sant Cugat, diguéssim, de l'altra banda, a la banda on hi ha el Montcau, allà em sembla que hi ha dues pedres així altes que se'n diu la Cova del Drac, també, d'aquell indret. Sant Mer es vendia un altre Banyoles, però el rei Pere el Gran pujà al cim del Canigó i segellà un pacte amb el Gran Saura, que des d'aleshores és un dels símbols més representats del país. Tingueu en compte que sembla que la Collserola sigui un drac, la xula de Collserola, un drac ajagut.
2: Sí.
3: I esclar, diu que l'origen són les forces de la natura. Es salvirava bona Sant Celoni, Banyoles, Montblanc, es veu que hi ha arreu, no? Tenia l'aspecte d'un rèptil antidiluvià. Poders, alè de foc. Treia foc pels queixals, no? I per la boca.
2: Sí, exacte.
3: Feblesa a les escames del dintre. Però el propòsit era protegir i custodiar. O sigui, que no era... No tenia que ser tan dolent, no?
2: Home, com... protegia i custodiava lo seu.
3: Sí, home.
2: Ah, estava a la seva cova, i si t'apropaves...
3: Sí, devia ser això.
2: Et feia encenir el cigarro des de lluny.
3: Sí, després...
4: amb la pel·lícula El maravilloso mundo de los hermanos Grimm hi ha un conte que es veu que volen entrar dintre una cova i hi ha un drac que treu, bueno, que no deixa entrar ningú amb aquesta...
3: Sí
4: ara la recordo, aquesta pel·lícula.
3: L'únic que recordo d'aquesta pel·lícula era quan sembla que és un no sé qui que va amb una carrossa i es posa a mirar per sota la carrossa i, esclar, la pantalla girava al revés i veies allò al revés que
4: sí,
3: girava, perquè estava fet en cinerama.
4: En cinerama, sí.
3: I impressionava bastant, allò.
2: Ah, ostres, sí. Veritat.
4: Jo aquesta la tinc.
3: Sí, fer-la un dia.
4: I ha estat tret així, en cinerama.
3: I després hi havia les dones peix.
1: Sí, aquestes te les vas deixar la vegada passada per dir.
3: Diu, a la mar catalana evolucionaven les nereides, nimfes de la mar, filles de divinitats elementals. De Nereu, que devia, les Nereides venien del déu Nereu. Benefactores dels navegants, o sigui, aquestes eren bones noies. no s'ha de confondre, diu, amb les sirenes. Diu, s'apareixien els homes cavalcant dofins i hipocams i preservaven la vida marina. Encara reviscolaven a la ciutat submergida de Malika. No sé on és això. No he tingut temps de mirar on era.
2: Amca? Malika, Amca?
3: Malika, no, amb C. Els abismes propers al Golf de Lleó. Això era per allà al Golf de Lleó.
1: Ja. Yeah.
3: Els paratges costaners les confonien amb les sirenes dissipades. Sí, es confonien, però no eren sirenes. Perquè també cantaven, ballaven i es pentinaven sota la lluna. Pràcticament feien el mateix, no? Però bueno, sí, ara com ara, les nostres costes estan abandonades d'éssers aquàtics fabulosos. Tampoc es veuen nedar, com cantava la tradició. Les dones desterrades, escàpules del país dels homes, no, on s'ofegaven amb la seva rudesa. Bueno, eren hereves del déu Nereu i Doris, filla d'Oceà, que era un rei, ai, un déu.
1: Ja. Deu ser mitologia grega, sí, no?
3: Tot... Bueno, una mica... Clar, abarcava el Mediterrà, perquè els albiraments estaven des del Cap de Creus, Illes Medes, Montgrí i Garraf. Arribaven al Garraf. Aspecte, mitja dona, mig peix. Però amb
1: uns... Una sirena.
3: Sí, però amb uns cabells molt raros i amb aletes i tot i coses així. Els poders que tenia era mancir les aigües. La feblesa que tenien eren un xic enamoradisses. Es veu que s'enamoraven ràpid dels mariners. I propòsit era protegir i guiar.
1: Déu-n'hi-do.
3: I això eren el que eren les dones peix, que es veu que era semblant a les...
1: Bueno, per lo que has explicat, és el mateix. Amb diferent nom, sí. Però és el mateix.
2: Sí, però unes són dolentes sí. I unes són, no són tan...
1: Home, les sirenes no eren dolentes.
2: Com que no?
4: Home, les sirenes...
2: Les sirenes el que feien és aconseguir que els barcos s'embarranquessin sí. I s'enfonsessin.
4: Les sirenes, no.
2: Clar, home, i tant que sí.
3: Hi ha una cosa...
2: Les sirenes... A veure, què passa amb Ulisses?
3: Sí.
2: Que passa per un lloc...
3: Els cants de la sirena...
2: Els cants de les sirenes... Sí. I ell es fa lligar amb el pal major del barco,
3: per no...
2: Els altres es tapen les oïdes...
3: Per no sentir-les cantar.
2: Sí. O sigui, el que feien les sirenes estaven amb els... Amb la, com es diu, el...
3: Les illes, era...
2: Les illetes aquestes...
3: Sí.
2: I aleshores el barco anava cap allà i...
3: S'encallaven allà.
2: Sí. S'encallaven o s'enfonsaven.
1: Bueno,
2: eren molt de... males les sirenes.
1: Això dintre del món masclista, perquè...
2: No és món masclista.
1: No,
2: bueno, no té res a veure.
1: No hi havia sirenos, eren això, sirenes, eren dones.
2: Clar que hi ha sirenes.
3: Perquè no hi havia marineres, i com que hi havia marines...
1: Això no té res a veure. A l'Adam i Eva. Qui va tentar Adam?
2: Vale,
1: la dona.
2: Però
1: continua, Josep.
2: I els sirenos ja es diuen tritones.
1: Continua, Josep, vine.
3: A veure, jo he buscat aquí una herba... que es diu Magòria.
2: Es fuma?
3: O si vols.
2: Sí.
3: Diu, és una criatura fabulosa que viu adormida dins l'humus, entre verms, arrels i mineralitzacions, fins que la reviscola el llamp caigut a terra. Em ha fet gràcia perquè hi ha l'estació de Magòria.
4: Sí.
3: A Barcelona. I per això quan l'he trobat m'ha xocat, que potser es deia Magòria perquè hi devia haver un tipus de... I deu haver algun tipus d'herbes que es diu Magòria.
1: Possiblement.
3: I aquí la tenen com una herba una mica especial, no?
1: Veninosa?
3: No. Diu, la seva cua aleshores surt del subsol, s'entortollega els roures i puja fins a les branques. Sovint la cua es confon amb el vesc, planta sagrada dels druides i ofrena de bona sort, de bona sort nadalenca. Vaig al bosc i busco vesc, i visc del vesc que busco el bosc.
2: El vesc és verinós. És el que agafava el druida, el panoràmix.
3: Sí,
2: és el que agafava el panoràmix.
3: Els druides.
2: El panoràmix, sí.
3: És planta sagrada dels druides. Diu, fa l'embarbussament que entonen els buscatans, que recullen la planta, però també busquen la magòria. Qui la cultiva ha d'adobar-la cada dia, devora la pitança amb la ferocitat d'una planta carnívora. Si no... s'encessia la fam, converteix en desgràcia la fortuna que propicia, fins a causar la mort de qui no la manyaga. O sigui,
1: home,
3: la
1: però llavors
3: bé,
1: sí que era veninosa.
3: No, perquè llavors diu que està a les rouredes i té un aspecte de vesc, que és vegetal, atrau la fortuna, necessita molt d'adob, i genera bona estrogància. O sigui, que qui la té i la cuida, té bona estrogància.
1: Pues tindrem si no d'anar la cuides, a buscar.
3: Sí. Si no la cuides...
4: No, i és fàcil de recordar. Fàcil de recordar.
1: I tant, a l'estació de Magòria. Sí. Doncs bé, companys, ho deixarem aquí per avui, perquè ara el que vull és desitjar-vos unes molt bones vacances.
4: Igualment, sí.
1: Si estareu pel poble, sortireu a fora, us anireu a Miami o...
4: Sí, no, a Miami res.
1: No.
4: Però fora sí.
3: Miami Plage, sí.
1: Home, que és Miami Plage està aquí mateix al Perelló.
4: Ah, val,
1: Miami Plage, sí. Jo ja no poso més. L'Albert sé que se n'anirà cap a Platja d'Aro.
2: L'Albert no se n'anirà enlloc.
1: No.
2: No.
1: Té de cuidar gossos.
2: No, els puc cuidar tot arreu.
1: I no, el no. Josep Porós quedarà cuidant a Santa Coloma.
3: No, jo la setmana que ve me'n vaig una setmaneta.
1: Ah, on? Bé, molt bé.
3: Esterri d'Àneu.
2: Ai, que bé.
1: Molt bé.
4: Hi ha un festival... No sé si ja l'han passat.
3: No ho sé, l'any passat hi vam anar i també feien festival.
2: Llavors, per què una setmaneta?
1: Bueno, més senyors, setmaneta. Ho hem de deixar-ho aquí. Més, sí. Repeteixo, molt bones vacances i ens retrobem cap al mes de setembre. O sigui que ja podeu anar preparant coses pel mes de setembre. Que...
2: Ja tenim pensades coses. Ostres, que no es poden dir.
1: Aneu molt adelantats.
4: Serà alguna novetat.
3: Doncs... Feliç vacances a tothom.
4: Igualment, sí, sí.
1: Molt doncs, repeteixo.
2: Hi va haver molta aigua, eh?
1: Bueno, això ja ens n'encarregarem. I protegiu-se, sobretot, gorres. Poseu-se gorres perquè aquest sol fa molt de mal.
3: Sobretot els calbs.
1: Doncs, bé, fem una petita pausa per les notícies de les 5 i tornem ara mateix. Fins ara.
4: Fins ara.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. I d'entrada, a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Encara uns 10 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Parets del Vallès i Barberà en direcció Tarragona per una topada aquest migdia entre dos camions i dos turismes. Encara treballen per retirar l'últim camió. Hi ha dos carrils tallats a la circulació. També llarga cua des de Sant Cugat fins a Barberà en sentit nord a causa d'un vehicle avariat. I el transport públic per diverses incidències, afectacions i retards a les línies R1, R8 i R14 de Rodalies.
1: El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes. L'alt tribunal també ha castigat el seu exassessor Koldo García a 19 anys. Els socialistes carreguen contra el fet que els jutges han deslliurat de la presó l'empresari Víctor de Aldama per haver-hi col·laborat, mentre que el PP insisteix que Pedro Sánchez no pot continuar a la Moncloa. El Poder Judicial inicia els tràmits per expedientar Juan Carlos Peinado, que investiga la dona de Pedro Sánchez. La cúpula dels jutges ha avalat estudiar si sanciona el magistrat per haver justificat la retirada del passaport de Begoña Gómez en el fet que els seus guardaespatlles la podrien ajudar a marxar d'Espanya. L'alcalde de Manchester, Andy Barham, és l'únic que de moment aspira a substituir a Keir Starmer com a primer ministre laborista del Regne Unit. Starmer ha anunciat avui la seva dimissió, que es farà efectiva quan hi hagi substitut. Serà el setè mandatari en només una dècada. Salvador Illa elogia l'expresident Jordi Pujol i el rol històric per a Catalunya de Convergència Democràtica. El partit extint ha lliurat aquest dilluns tota la seva documentació a l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'onada de calor que afecta Catalunya arriba avui al seu punt àlgid. Les temperatures poden arribar als 40 graus al Pla de Lleida, a la Catalunya Central i al prelitoral. Protecció Civil adverteix que el risc d'incendis és molt elevat en bona part del territori. Hi ha Hostalric a la comarca de la Selva. Hi ha una plaga de mosques des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics on suposadament hi ha l'origen. Mentrestant, l'empresa i el consistori treballen per intentar combatre-les.
0: Esports.
3: El Barça de bàsquet rep el València a les 8 del vespre en el tercer partit de la final de la Lliga CB. Qui guanyi agafarà avantatge al play-off al millor de 5 partits. En futbol, l'Argentina i França s'enfronten a Àustria i l'Iraq respectivament en els seus partits de la segona jornada del Mundial. Aquesta matinada també es jugaran el Noruega-Senegal a les 2 i el Jordània-Algèria a les 5. El Barça de futbol sala prepara l'enfrontament de demà a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la final de la Lliga. Un triomf suposaria el títol per als blaugranes, mentre que l'Igualada visitarà demà el Liceu en el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga masculina.
1: I pel que fa al temps, calor desbocada en el dia del pic de l'onada de calor, màximes de més de 41 graus a l'Ebre, a Ponent i a la Catalunya Central. La tarda serà assolellada amb ruixats i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor afluixarà al llarg de la setmana, però no deixarà de ser intensa.
0: 3CAT Info.

0: After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: La veu de la gent gran.
4: Doncs bé, després d'aquesta petita pausa, iniciem la segona part del programa d'avui recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda. En diferit, de 9 a 11 de la nit. I també el podeu veure, escoltar, de moment encara no el podeu veure, però escoltar-lo sí, per la web de Ràdio Sant Boi, a les vegades que vulgueu i a l'hora que vulgueu. Doncs amb aquesta segona part saludem el nostre company, el Miquel. Ara ho he fet expressament, Martí? Perquè és que sempre el confong i li dic Miquel. El Martí, bona tarda, Martí.
5: Hola, bona tarda.
4: I a l'Esteve, bona tarda, Esteve.
6: Bona tarda, Carme.
4: I com sempre teníem el Miquel aquí i ara pues, fa uns temps que no pot venir, però sí que ens envia les receptes. I començarem amb les receptes del Miquel, que avui ens ha fet torrada d'ous remenats amb salmó, alls tendres i maionesa de caviar. Ingredient per 4 persones: 8 ous, 400 grams de salmó fumat, 4 torrades de pa, 100 grams d'alls tendres. Per la maionesa de caviar: maionesa, caviar, llimona i sal. Per la preparació posarem a una paella una mica d'oli. Saltejarem els alls tendres, afegirem la meitat del salmó tallat a tiretes fines i tot seguit afegirem els ous, remenant la preparació sense parar amb una cullera de fusta. Finalment ho corregirem de sal. Es posa el remenat obtingut sobre una torrada de pa i es cobreix amb un tall de salmó i una mica de caviar. Es decora el plat amb una llàgrima de maionesa de caviar. Recordeu que es pot afegir una mica de crema de llet al remenar, si es vol que us quedi una mica més suau. Ai, perdoneu, però tinc la veu una mica... Després ens ha preparat el Miquel llobarro a la sal. Ingredients per 4 persones: 4 llobarros de mig quilo, sal gruixuda de cuina, julivert, cebollí i farigola. Per la preparació, els llobarros han d'estar preparats sense escates i les tripes buides, vull dir, nets, que això, si ho demaneu a la peixatera, us ho arreglarà. Prescalfeu el forn a 200, entre 200 i 225 graus. Trinxeu el julivert i el cebollí i esmicoleu la farigola per omplir el llobarro. Poseu sal en una safata resistent al forn. Col·loqueu-li els llobarros i cobriu-los totalment amb més sal, que no quedi cap lloc sense cobrir. Humitegeu lleugerament la sal amb aigua. Coeu-los durant 25 minuts aproximadament. Aquest plat s'ha de consumir un cop ha sortit del forn, per tal d'evitar que la crosta de la sal s'adhereixi a la carn del peix. Trenqueu la sal amb l'ajuda d'un martell petit o d'una giradora i decoreu el peix amb rodanxes de llimona. Aquest plat també es pot servir fred. Doncs ja veieu, amics oients, aquí tenim dos plats, la mar de bons, per preparar per aquestes festes. I bé, ara ja donem pas al Martí. Martí, vinga, ara t'ho he dit bé, eh?
5: Molt bé. Bé, avui, doncs, farem una passejada entre Estanys i Romànic.
4: Apropa't una mica al micro, sisplau.

0: Digues, digues, mira.
1: L'inici de l'excursió que parla...
0: A veure, explica'ns una mica el per què la música aquesta.
1: Bé, la música es diu L'Estany, i aquest concret és l'Estany de Banyoles, o també al costat hi ha l'església romànica de Porqueres.
0: Molt bé.
1: De totes maneres, és una excursió, una cançó molt bonica, que de fet és l'himne del Club Natació Banyoles. Sí, però bueno, tinc inclús la lletra, però bé, anem ara de cara a l'excursió i veureu per què parlo de l'Estany, tot i que l'Estany que anem avui està una miqueta lluny del de Banyoles. Bé, l'inici de l'excursió de què parlarem la trobem en l'art romànic. Catalunya és un país de romànic i en trobem per tot arreu. El desenvolupament del romànic va paral·lel a l'eclosió de les llengües romàniques que s'han anat formant a partir del llatí en els segles precedents, amb el ressorgiment de la consciència de nació. De fet, a l'abat Oliva ja ens parlava de pàtria. El Berguedà és una terra de frontera. Està teixit per un... i hi podem trobar un conjunt d'esglésies visigòtiques i romàniques magnífiques. Aquesta serà una de les nostres destinacions. D'aquestes esglésies n'hi ha quatre que sobresurten i que es poden fer visites guiades. Són Sant Quirze de Pedret, Sant Vicenç d'Ubiols, que són visigòtiques amb reformes romàniques, i Sant Vicenç del Rus i Sant Sadurní de Rotgers, que són romàniques. Els horaris de les visites guiades són dissabtes i diumenges i festius a les 10, a les 11 i a les 12, des de principis d'abril fins al 20 de desembre. Els altres 3 mesos està tancat. A la web, es poden trobar informació de...
0: I s'han de treure les entrades a través de la web?
1: No, les entrades són...
0: O sigui, no cal que...
1: T'has de presentar allà sense reserva prèvia i l'entrada val 3 euros... i 2 euros pels jubilats, o sigui que...
0: Molt bé, vull dir, per 2 euros qui no visita...
1: No, a veure, i jo vaig tenir el goig de poder-les visitar a les 4, tot sol, perquè anava a les 10 del matí.
0: Molt bé.
1: I no hi havia ningú, encara, Bé, i així és com amb una visita, amb una concretament a la de Sant Vicenç d'Ubiols, hi vaig anar un segon diumenge de mes a les 10 del matí, i vaig aprofitar el dia per fer una excursió pels voltants. La destinació escollida va ser l'Estany de Greugers, d'aquí ve la cançó de l'Estany.
0: Molt bé.
1: I és una excursió interessant, però amb un inconvenient. L'anada i la tornada des de Sant Vicenç a Greugers hi ha més de 3,5 quilòmetres de pista que tenen realment poc interès. I així va ser que vaig decidir fer una altra excursió, més aviat una passejada, que és la que farem, que és, comença en el poble d'Avià, i també visitarem una església romànica. En
0: aquest cas, tot això ho farem caminant.
1: Tot això ho farem caminant. Santa Maria d'Avià, és la segona que visitarem. Abans, però, ja que vaig visitar Sant Vicenç d'Ubiols, dues pinzellades de lo que és Sant Vicenç d'Ubiols. Està documentada l'any 88 i conserva tant elements preromànics com del romànic. Del preromànic són l'absis de forma trapezoidal, l'arc de ferradura, que també el podem veure a Sant Quirze de Pedret, que és una altra destinació molt interessant i també molt fàcil d'arribar-hi. Al període romàntic, del període romànic, hi trobem la façana de llevant, el campanar d'espadanya, la volta de canó i els arcs de mig punt. I un altre element a destacar, i aquest és molt interessant, són les restes ben visibles de les tombes antropomorfes excavades a la roca que envolten l'església. I una d'elles s'hi va trobar inclús una moneda visigòtica. Recentment s'han fet excavacions dins de l'església i s'han trobat més tombes.
0: Carai.
1: Bé, sí, no, realment és interessant, Jo al moment que hi vaig anar, en una segona ocasió vaig poder entrar perquè estava la porta oberta, aquí estaven treballant, i van tenir la gentilesa de deixar-me entrar i em van explicar el que estaven allà descobrint.
0: I com te n'assabentes de totes aquestes esglésies?
1: A veure, doncs el romànic m'interessa, començo a buscar coses...
0: I això està documentat amb algun...
1: Sí, no me'n recordo ara el nom de la web, llàstima, però està documentat, sí. Però bueno, jo començo a buscar coses por ahí i ho vaig trobant.
2: Però aquesta està a la porta oberta o no, has de venir a la clau?
1: Aquesta és a horaris de visita.
2: Ah, horaris.
1: Aquesta, Sant Vicenç d'Ubiols, és horaris de visita.
2: A mi el que em fa gràcia és l'altra.
1: L'altra és d'allò. Bé, comencem la caminada.
0: Vinga.
1: Bé, la caminada...
0: Amb un bon calçat, sobretot.
1: Sí, amb un bon calçat, la motxilla a l'esquena i, sobretot, aquesta època, molta aigua.
0: Molta.
1: Una cantimplora amb molta aigua, que farà falta, Tot i que el recorregut és curt, el comencem al poble d'Avià, que el trobem a 5 minuts en cotxe des de Berga. dir, que la gent se situï. Estem parlant d'un recorregut de 6,1 quilòmetres, un desnivell fàcil, 74 metres de desnivell, positiu. És un recorregut, ja dic, fàcil, senyalitzat, que va per pistes amples, algun corriol, algun tram de pista asfaltada on haurem de fer atenció als vehicles. La durada caminant, una hora i mitja com a llarg, tot i que l'excursió es pot allargar fàcilment unes 3 hores, eh? Vull dir que vas entretenint...
2: Anar i tornar.
1: Sí, anar i tornar. Bé, doncs ja som al poble d'Avià i comencem, eh? Comencem a caminar, i en aquest cas hem tingut forces facilitats per poder aparcar i hem deixat el cotxe davant de l'església de Sant Martí. I d'allà comencem. Trobem d'entrada una curiositat, i és que sortint de l'església, al peu d'un parc, al parc de la Torreta, hi ha un mur que està tot pintat de diferents aspectes de la vida rural, i ens crida l'atenció. Què és això? Com que l'excursió ja estava una miqueta preparada, però no teníem les coses localitzades, sabíem que hi havia un corrent que es deia l'Aviart, que és una iniciativa del poble d'Avià en qüestions d'art, que fusiona la presència artística i la cura paisatgística, que porta l'art al carrer i està fet per veïns i també per algun professional, i ordena paratges naturals fusionant-los amb el poble de manera coherent. La veritat és que el mural aquell ocupa una paret llarguíssima i, bueno, hi ha aspectes rurals molt interessants i molt macos i està molt ben dibuixat.
0: I és pintat pels mateixos veïns. I què són? Vistes o paisatges o...?
1: Bé, al final en parlarem.
0: Val.
1: Al final en parlarem, sí, perquè hi ha 27, entre pintures, escultures, i hi ha una ceràmica, inclús.
0: Carai.
1: Sí, sí, no. Les vaig veure...
0: Que interessant,
1: les...
0: eh?
1: Les vaig veure a les 27, eh? Però, bueno, això és una altra història. Bé, en aquest cas, comencem a caminar, i un cop allà mateix, a la plaça, trobem el primer pal informatiu, que quan el llegim ja veiem que trobem Santa Maria d'Avià a tan sols 750 metres, o sigui, allà al costat, i Graugés a poc més de 2 quilòmetres. Graugés és l'estany on anirem. Bé, anem caminant pel camí de Santa Maria, que coincideix amb el GR1, que per la gent que no ho sàpiga, són uns camins de gran recorregut que estan marcats en senyals blancs i vermells i que ens guiaran fins a arribar a Graugés. Poc abans de la sortida del poble, a l'esquerra, mentre anem, trobem un altre element d'aquests d'Aviart. En aquest cas, és un plafó anomenat Mart i Muntanya. Continuem. Caminem per pista asfaltada i just al deixar la darrera casa del poble, ja ens trobem amb camps de cereals en un costat i un magnífic alzinar per un altre. I si ens hi fixem, per dins de l'alzinar hi ha un corriol que transita paral·lel a la carretera i ens estolviem tot el... passeig de carretera, el risc dels cotxes, i a més anem per una zona ombrívola, cosa que és molt d'agrair.
2: Però ara faig un encís. Això és com el camí de Santiago, eh? Surs de la carretera i te'n vas pel interior, que és més maco.
0: Sí, sí, clar, no? I, però a més, ara amb aquest temps, vull dir que passar per entremig dels pinars, vull dir, és...
2: Els cines i per caminar.
1: Clar, sí, sí, a veure, és molt agraït, eh? T'asseguro. Bé, i així és quan arribem a l'ermita de Santa Maria. Està gairebé isolada entremig de camps de cereals. Decidim visitar-la. I com ho fem? Doncs molt senzill, demanant la clau a la casa que hi ha al costat.
0: Carai.
1: Molt amablement, truques al timbre, ara hi ha un timbre, fa uns anys no hi era. Surt la senyora i dona la clau.
0: Te la dona sense més.
2: Sense mirar. La bo de tot això... És
0: que confiada. No,
2: és com se feia abans.
1: Com les coses
2: les portes obertes, tota la confiança, perquè ell pot marxar, agafar la clau i se'n va i...
0: Sí, perquè no ha tingut cap sorpresa, perquè la gent que ha anat és gent honrada, però el dia que tingui una sorpresa aquesta clau ja no es deixarà.
2: A més, la clau és antiga.
1: La clau és antiga,
2: és antiga,
1: sí.
2: I fa gràcia.
1: Sí, sí, és així. Bueno... Aquesta construcció està entremig de camps de cereals, ja ho he dit. Vale. És una construcció romànica que data del segle XII.
0: Déu-n'hi-do.
1: Consta d'una sola nau amb un absis semicircular de similars mesures d'alçada i amplada que té la nau. Té una coberta de volta de canó, molt típica, de mig punt, que està reforçada per dos arcs torals. Presenta quatre finestres, una al centre de l'absis, dues al mur sud i una al mur oest, totes amb dos arcs de mig punt, a l'interior monolític i a l'extern adovellat. La porta d'entrada ja és també força interessant, la formen dos arcs en gradació de mig punt. El campanar és de cadireta de dos ulls i no s'aprecia exteriorment cap classe d'ornamentació. El que veiem ara externament és una restauració de l'any 1973, ja que l'església fou malmesa a la Guerra Civil, com moltes.
2: I hi ha campana al campanar?
1: Sí, hi ha una campana. Sí, sí. Han deixat una campana. Bé, entrem a l'interior, que és el que hi ha, la part més interessant. Destaca, sobretot, un frontal d'altar. El que trobem aquí és una reproducció, ja que l'original es troba al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: El MNAC.
1: El MNAC. És una bona opció també per un dia anar-les a visitar, perquè hi ha obres romàniques realment interessantíssimes. La seva datació d'aquest frontal és del segle XII. Se'n desconeix l'autor. És una obra més representativa de l'art de l'any dels anys 1200 a Catalunya. Està pintat sobre fusta amb trem d'ou, estucats i colradures, és a dir, una aplicació de vernís transparent tenyit de color groguern que probablement imitava l'estètica de revestiment de la plata de les icones romanes d'Orient. Està dividit en cinc espais, molt típics, tots cinc, presidits pel central per la Mare de Déu amb el Nen Jesús a la falda i flanquejada per quatre escenes de la infantesa de Jesús: l'Anunciació i la Visitació, el Naixement, l'Epifania i la Presentació de Jesús al Temple.
0: Les pintures són originals?
1: No, són...
0: Són modificades al...
1: Són una reproducció.
2: Són reproducció.
1: A l'original les d'anar a veure al MNAC.
0: Estan al MNAC.
1: Estan al MNAC, sí, sí.
2: Millor, perquè si no... És...
1: Sí, a veure, i si no estiguessin al MNAC segur que no et deixaven la clau, Vull dir que no et deixaven la clau, vull dir que és així. És difícil que et deixin una clau. Però és de les poques que encara es pot fer. Bé, ja hem vist l'església, hem tornat la clau i continuem la ruta seguint el GR, i els senyals blancs i vermells ens ajuden a trobar el camí correcte a cada una de les cruïlles. A pocs metres, som pel voral de la carretera i trobem un vell abeurador, que és l'abeurador de Santa Maria. En aquest punt es deixa la pista i entrem altra vegada dins d'un alzinar, i en un tres i no res arribem a les primeres cases de Grougers. I hem dit que estava a 2 quilòmetres, o sigui que ja en portàvem 750, és un quilòmetre i poc. Bé, i entrant a les primeres cases de Grougers, a l'esquerra trobem una estructura moderna que és l'església de Grougers, que és una església construïda l'any 1994 i dedicada a Sant Isidre i Sant Galderic, que són els patrons dels pagesos, però vull dir, no té cap interès en principi. Un parell de cases més avall i també a l'esquerra ja hi ha alguna més interessant, la Casa Vella de Grougers, una antiga masia medieval que, com el seu nom indica, la Casa Vella, fou la primera casa que s'edificà en aquestes contrades. Malauradament està en un estat no gaire bé. Però bé, a mà dreta ja hi trobem un estanyol. Què és això? L'estanyol de les escoles.
0: Un estanyol?
1: Un estanyol, sí. Un petit estany.
0: Un estany.
1: Un petit estany petit. Que li diuen l'estanyol de les escoles. Per què? Perquè està just davant de les escoles del poble. Què és això de Grougers? Doncs bé, ens trobem en la històrica colònia agrícola de Grougers, fundada per Agustí Rosal i Sala, de la mateixa nissaga que van fundar la colònia tèxtil de Cal Rosal. Fou la primera colònia agrícola de la península Ibèrica.
0: Carai.
1: Sí, sí, és interessant. Es va fundar entre els anys 1887 i 1889, en unes terres dels masos que Agustí Rosal havia comprat amb els de la Casa Vella.
2: Però havia fàbrica allí?
1: La fàbrica està baix, a la colònia Rosal. O sigui, està a la colònia Rosal, a veure, en cotxe potser tens un quart d'hora perquè has de donar més voltes que el 29, però en línia recta no està més de 4 quilòmetres. Segur que hi ha camins que hi van directes. Jo no els he recorregut, però segur. Sí, sí, és la mateixa família, la mateixa nissaga. Bueno, aquesta colònia segueix l'esquema de les colònies tèxtils que es van edificar i tenen un entramat, un complex entramat de cases, d'hàbitats, de construccions, que fan la funció productiva, amb les cases dels treballadors, com a les colònies, i els serveis necessaris. L'objectiu de l'explotació era produir aliments destinats al consum humà, però també pel consum animal. Blat, cibada, seguit de mongetes i fejols, tot per alimentar a persones i a porcs i gallines. també l'objectiu era obtenir dues collites anuals i aplicar al mateix temps una rotació del terreny perquè les coses fossin més productives, i també plantaven faves, patates, blat de moro, trapadella i cols pel bestiar. Bueno, també eren unes immenses terres de pastura on hi havia ramats d'ovelles i de cabres amb més de 8.000 caps de bestiar en total.
0: Que era Déu-n'hi-do, eh?
1: Una colònia...
0: Però tot això ha canviat ara,
1: tot
0: no?
1: Tot això ha canviat, sí, sí.
2: Saps quants habitants tenia?
1: 300 habitants. Va arribar a tenir 300 treballadors. Sí.
0: La meitat. Treballadors?
1: Sí.
0: Perquè habitants...
1: No, habitants... A veure, és que això està fet allà expressament. O sigui, allà només hi ha la casa
2: famílies,
1: vella i després hi ha...
0: I la colònia.
1: La colònia.
2: Les famílies.
1: Sí, sí. Només hi ha això. Bé, quan van fer això pels treballadors també van construir pisos. Hi ha el carrer Vell, el carrer del Mig, el carrer Nou, això també ens sona. Hi ha diferents serveis, una escola regentada pel capellà de Graugés, com no podia ser d'altra manera, a la qual assistien els nens de menors de 12 anys. Les nenes anaven a una escola diferent que s'encarregava la comunitat de les monges carmelites.
2: Com a la colònia, no?
1: Com a la colònia Güell, igual.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Una botiga, una caixa d'estalvis...
2: Ep.
1: Auxili mèdic i centre de reunió pels treballadors, és a dir, el perfil exacte de la colònia.
2: De la colònia, clar. També es va trobar la cooperativa.
1: Sí,
2: la cooperativa.
1: Sí, és exactament igual. Però bé, per tot aquests cultius fossin productius i fossin rotatius, necessitaven aigua. I d'on te traien l'aigua? Doncs és així que construeixen un sistema de regadiu amb llacs artificials que actuaven com a dipòsits, els quals es nodrien de l'aigua provenent de la riera d'Avià. O sigui, estàvem nosaltres baixant d'Avià, pas allà a la riera d'Avià, la captaven al costat d'un mas, que es diu Mas Lluert d'Avià, on encara s'hi pot veure la resclosa. No, ja no funciona, però s'hi pot veure. I mitjançant un sistema de canalització sense precedents a la comarca, arribava a l'explotació agrícola. Tenia 425 hectàrees, tres quartes parts eren de regadiu. O sigui que era realment era important. Aquest sistema de regadiu comença a l'Estanyol de les Escoles, que era el primer on anava a parar l'aigua, que es troba al costat de la Casa Vella, i l'aigua baixa a l'Estany Gran, acaba als estanys de sota, el superior i inferior, on era depurada, i l'excedent tornava a baix a la riera d'Avià. Aquest conjunt de basses ha esdevingut una de les principals zones humides de la comarca i de la conca del Llobregat. I bé, doncs sabem ja el que és Graugés, podem tornar a l'excursió. Estàvem a l'Estanyol de les Escoles, i el que fem és donar-li el vol, vorejar-lo, passejant per sobre d'una mota envoltada de plàtans i altres arbres de ribera. Fins i tot, en dos extrems, hi ha uns bancs per seure i descansar a l'ombra, bé, amb l'aigua allà, vull dir que està la mar de bé, i algun ànec que ja podem començar a veure.
0: És gran aquest estany?
1: Aquest, que a l'Estanyol, no, és molt petitet.
0: Petit.
1: És molt petitet, sí, res. La volta té 100 metres per un costat i 70, no arriba a 70 d'ample.
0: Yeah.
1: O 50, és molt petit. I bé, però és un lloc agradable d'estar-hi.
0: Home, per el que expliques té de ser...
1: És un lloc agradable, sí, sí.
2: Havia pous a les cases? Havia pous?
1: No. L'aigua tota venia de...
0: Tota de la venia pluja de la muntanya, no?
1: De la pluja de la muntanya, no? I també hi havia algunes fonts. Després veurem que veurem, no hi passo exactament, però es pot fer menció que hi ha una miqueta més avall, al costat dels Estanyols de depuració, hi ha la font de Sant Ramon, i per dalt també hi havia alguna altra font que anava, abastava d'aigua pel consum humà,
2: que ara han desaparegut.
1: Sí. Bé, llavors, un cop hem fet la volta a l'Estanyol, baixem unes escales i anem a parar a la carretera de Casserres, i caminem una miqueta pel voral, arribem a l'entrada de les edificacions principals de la colònia. Un pal indicador ens fa saber que som a l'inici i al final de la ruta 4, i hem dit que eren rutes senyalitzades, no, de quatre rutes senyalitzades. Nosaltres seguim la 1, que en principi fa Graugés, Avià, Graugés, però en lloc de començar aquí, a Graugés, nosaltres hem començat Avià i hem fet Avià, Graugés, Avià. És una altra forma de fer-ho. Abans d'entrar a la zona del llac, per això, podem fer un petit recorregut al costat de la carretera pel voral, també cobert d'arbres, i arribem a un punt on hi ha una petita entrada a la colònia que, com que està mig feta malbé, està tancada en tanques metàl·liques. I podem veure els edificis principals de la colònia, entre altres coses, Casa de l'Amo, que és la que destaca entre totes elles. Però bé, tornem a posar l'inici i nosaltres continuem la nostra excursió. Ens endirem a la part accessible del recinte, on arribem a una plaça gran, on hi ha les antigues cases dels treballadors, mig en ruïnes, la Casa de l'Amo al fons, vista per l'altre costat, i en un lateral hi ha un edifici reformat que avui en dia se fa les funcions dels restaurants, i pel que em van dir, ho fan malament. Es diu Cal Garretà. A la dreta també trobem la reixa que ens dona l'entrada a la zona de l'estany. I ja, ara sí que ens endinsem a l'espai natural, que al llarg de 800 metres voreja el llac. Malauradament no es pot fer la volta completa perquè una part es troba tancada a l'accés al públic. Tot l'estany està envoltat d'una ombrívola i frondosa vegetació, de bosc de ribera, podent observar sobretot pollancres, salzes blancs, freixa, verns i tamarius. També hi ha altres espècies al·lòctones procedents de l'enjardinament inicial del llac, com poden ser el teix, hi ha pruners, que hi havia prunes, i la mar de bones, per cert, el xiprer, així com plàtans, alzines i roures. Dels mamífers, que són molt difícils de veure, destaca la guineu, el teixó i el ratpenat comú. Pel que fa a les aus, durant tot l'any podem observar-hi ànecs, collverds, merles, bernats pescaires, picots, garces, pastorelles i moltes àcies espècies.
0: Esteve, crec que volies dir alguna cosa, no?
2: Sí, és una pena que el Galloient pugui tindre documentació del Martí. Aquesta documentació que l'ha fet ell, i l'ha viscut, perquè ha fet totes les curses, seria poc interessant tindre documentació d'això.
0: Bé, però
2: amb
0: aquest aspecte, de totes els nostres oients, tot això, a veure, jo ho estic visquent, no?
2: Sí, sí.
0: I els nostres oients també ho veuran, i si algú té interès, jo crec que el Martí no té cap inconvenient en facilitar-los tota aquesta documentació que ell porta aquí.
2: Ell ho viu, és que ell ho viu, això.
0: Clar, perquè, a veure...
2: No és el mateix que agafar apunts d'un lloc determinat que l'altre és vivir-ho.
0: Clar, és que de la manera que ho explica...
2: És molt diferent.
0: Ja ho vivim, també, perquè jo ja m'imagino passar entremig dels sembrats i entremig del bosc. Vull dir, ja més o menys ja t'ho imagines, i l'estany, el veus, de la manera que ho expliques ho vius.
2: Sí,
0: però si algun oient té algun interès en aquest recorregut, es posi en contacte amb mi i li fem arribar tota la documentació.
1: Cap problema, serà molt de gust, Bé, doncs estàvem parlant de les aus que hi habiten tot l'any, i a l'hivern també augmenta la llista d'espècies que fan parada durant la seva migració. En aquesta època és fàcil observar corbs marins, pins roig, mallarengues carboneres i cuallargues, i fins i tot algun blauet, que no és fàcil de veure. Els peixos, tots són totes espècies introduïdes. Hi ha la perca sol, la carpa i l'indesitjable silur.
2: També. El cirulo.
1: També.
0: Però aquest...
2: Això està...
0: Això és de l'Ebre, no?
2: Sí,
1: de Mequinensa.
2: A Ribarroja, Mequinensa i tot allò de Mequinensa.
0: Però Martí, aquest llac deu ser gran.
2: Bueno, home, però que pugui viure
0: perquè
2: un cirulo...
0: Perquè pugui viure els cirulos?
1: No, però bueno...
2: Cirulos
1: i anianis. El llac és suficient gran. No em facis dir quantes hectàrees perquè no he agafat la dada, però bueno...
0: És gran.
1: Sí, bueno...
0: No tant com el de Banyoles.
1: No. A veure, és molt més petit que el de Banyoles perquè d'un costat a l'altre l'estàs veient. Vull dir, potser hi ha 200 metres al lloc més ample.
2: Però un cirulo, per aquí, amb aquesta, la pressió de l'aigua, pot ser 7 o 8 quilos els fa perfectament.
1: Sí.
2: Això vull dir que no.
1: Pot, sí. I lamentable és que es menja totes les altres espècies.
0: El peix bo.
1: S'ho menja tot. Això indica que és un indesitjable, En el seu temps, fins i tot, s'hi havien arribat a pescar anguiles, Imagina't. L'anguera també havien sigut introduïdes, però també s'han anat perdent perquè la qualitat de les aigües ja no és la que era. Bueno, també hi ha amfibis, que hi trobem granota verda, el gripau, i la inofensiva serp d'aigua. Tranquils, que no passa absolutament res.
2: No és l'anaconda, no.
1: No és l'anaconda ni
0: esperem que no.
2: Ni
0: és, a dintre l'aigua no.
1: Ni és un escurçó com a l'altre dia. Va muntar un sidral a la colònia. Era una colobra, però bueno.
0: Sí, era una serp normal i corrent.
1: Sí, una colobra normal i corrent.
0: Sí.
1: Vale. I entre tot aquest bé de Déu de natura, arribem a l'altra punta de la tanca, a l'altra punta del llac, que és visitable, i hi ha una altra tanca amb una porta que sortim de la zona de l'estany. En aquest punt tenim tres opcions. La nostra ruta, en principi, emprèn el camí de la dreta i ens en anem cap a Avià directament. Però si algú només vol anar a arribar fins a Graugers, deixar allà el cotxe i fer la volta a l'estany i als estanyols, o inclús arribar als estanyols petits, hauria d'anar cap a l'esquerra i amb un recorregut total, total, eh? Des de l'estanyol petit de les escoles, donar la volta a l'estany i tornar, en 2,7 quilòmetres es fa tota la volta a l'estany, que és la part més interessant.
0: Clar, però aquí la gràcia és deixar el cotxe a Avià, no? Has
1: sí,
0: dit?
1: Sí,
0: a baix a Avià, i llavors fer tot el
1: tot
0: circuit
1: el
0: aquest.
1: Sí, sí, i anar fins a Santa Maria, que val la pena. Santa Maria és realment maco de veure, i la gràcia que poder-la veure sol.
2: També és romànic, també, la Santa Maria?
1: Sí, sí, sí, Santa Maria romànica, també. Molt bé. Una altra de les opcions és anar fins a la Font de Sant Ramon, que estàvem dient abans, que també hauríem d'anar un moment a l'esquerra, i en un punt on hi ha dues pedres baixes a la dreta hi ha els dos estanyols de desguàs i la font, que malauradament, com totes les fonts, aigua no apta pel consum, es curen tots en salut. Bé, nosaltres continuem amb la nostra sortida, i allà a la reixa de la sortida de l'estany agafem cap a Avià. Inicialment és una pista rural envoltada de camps de cereals i amb bones vistes als rasos de Peguera, que quan baixant no els hem vist perquè els portàvem d'esquena, però ara hi ha molt bones vistes. I els que coneixem la muntanya, és fàcil identificar els emblemàtics Cogulló d'Estela, el Roc d'Auró i la Torreta. Amb aquest recorregut passem per les masies del Bep Nou, més endavant a Cal Bep Vell. I aquí fem una altra aturada, perquè estem ja a tocar de la Riera d'Avià i just a sota de la masia, amb un desnivell de 10 metres, i amb una caminada d'anar i tornar de 100 metres, baixem a baix fins que hi ha un gorg, la mar d'interessant i la mar de bonic. Hi ha el salt d'aigua i el gorg, on perfectament es poden banyar. Bé, i tornem des de la masia aquí a Cap Ben Vell, tornem cap a Caltana, al barranc, i acabem entrant a les primeres cases del poble. Com que hem deixat el cotxe al costat de l'església, ens fixem al campanar i arribem a l'inici de la ruta. I així hem acabat fent la ruta d'avui.
2: Molt bé.
1: Si la ruta s'ha fet curta, sempre ens queda temps i gana, i ens queda temps i ganes, sempre tenim la possibilitat de fer un cop d'ull a l'Avià Art que hem comentat abans.
0: Bueno, ara explica que l'art aquest
2: allò que has dit que al final que has dit
0: que ho explicaries al final.
1: Sí. Bé, ja hem dit que és una iniciativa del poble d'Avià que fusiona art i cura paisatgística. L'art està al carrer i hem dit que estava pintat pels veïns i per professionals. Hi ha 17 obres repartides per tot el municipi. Alguna d'elles al proper barri de la Creu i una mica allunyat del, no, i una altra molt allunyada del nucli, ja que la trobem bastant abans de que amb cotxe arribéssim a Sant Vicenç d'Ubiols. Està en un polígon industrial que es diu La Plana. Aquesta que queda molt lluny. Però les altres 26, la veritat, són visitables i pots fer un recorregut que, si la gent va a la pàgina web de Natura Local, allà destaca la georuta d'Avià i tota la ruta per veure aquestes 26 o 27 obres. Aquesta, entrant a la web de l'Ajuntament d'Avià, ja dirigeix a la web aquesta de Natura Local i allà pots trobar-ho. I allà veureu fotografies de totes i cada una de les 27 aquestes peces que hi ha per allà. De les 27, de les 27 obres, 17 són pintures. Majoritàriament són de gran format que es troben a les parets d'alguns edificis. I realment n'hi ha algunes de molt maques.
2: I són personatges del poble, també, no?
1: Sí, bueno, hi ha cares, hi ha mirades...
2: Sí, sí, ja l'he vist. Ja sí, maquíssim.
1: No, hi ha algunes, algunes de molt maques.
2: Hi ha animals.
0: Són obres d'art.
2: Sí, algun animal.
1: Hi ha llops, hi ha un paisatge de mar que, de l'època del Prestige... A veure, la veritat, hi ha...
2: Maco.
1: Algunes potser no agradaran tant, però majoritàriament la veritat és que ho vaig gaudir-ho molt. Primer per trobar-les,
2: també,
1: Primer per trobar-les, i després contemplar-les.
0: I... Martí, abans de que acabis, m'agradaria que m'expliquessis, tu has dit la ruta 4, la ruta 1, sí, els diferents colors, els diferents colors que estan, sí, senyalitzats a diferents llocs, que indiquen la dificultat del tram, no, o no?
1: No, no, a veure...
0: indica diferents rutes.
1: Sí, sí, són diferents rutes.
2: I els groc i blanc. Has començat amb groc?
1: No, no, sí, blau i blanc, perquè seguia el GR1.
2: El GR1 és el blau, és blau.
1: Sí, sí, no, blanc i blau.
2: Blanc i blau, no, és blanc i blau.
1: Sí, el GR1, sí, és el primer tros que surt des d'Avià fins a arribar a Graugés.
2: Sí.
1: A partir d'allà ja canvia. Però bé, hi ha senyals a cada una de les cruïlles, hi ha pals indicadors que t'està dient Avià cap a la dreta, o quan estàs venint et diu Graugés, i quan estàs allà a Graugés...
0: No et pots perdre.
1: No et pots perdre. No et pots perdre, vull dir que, bueno, hi ha gent que es perd a tot arreu, però en principi no pots perdre. Vull dir, és una ruta molt fàcil i ben senyalitzada.
0: Pues, moltíssimes gràcies. Si et quedava algú per...
1: No, a veure, ja pràcticament ho havia dit, vull dir, a veure, aquesta ruta...
2: Jo només faré, Martí, només faré la música d'entrada, perquè el que ha explicat tan bé i tan rato, ja em queda només un quart d'hora per parlar, i tenim que parlar una cosa en comú tu i jo. Ja no tenim...
1: Doncs vinga, ja no tenim... endavant.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Martí, per aquesta explicació tan detallada del aquesta excursió, que vamos, ens entra, els que no són de caminar segur que els hi entra ganes de fer-la, perquè la veritat és que us ha explicat fantàsticament. Vinga, Esteve, què m'has dit, que avui ara cantaràs?
2: Ara comencem, no, cantarà la música que posarà el Dani.

estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia, primavera mor.

0: més, una entrada per demà.
1: Sí, sí, avui, sí. Molt
0: a,
1: bé,
0: vaig
1: molt
0: a parlar
1: bé.
0: Una mica de la nit de Sant Joan.
1: Vinga, doncs, a parlar de Sant Joan.
0: La nit del 23 de juny, també anomenada popularment la Revetlla de Sant Joan. És una celebració molt tradicional a Europa i de forma especial al Mediterrani, arreu dels països catalans. I en altres indrets del món, durant la nit del 23 i el 24 de juny, el dia de Sant Joan, sovint considerat dia nacional aquí dels països catalans. És, de fet, una nit màgica que se celebra el solstici d'estiu i dona inici al segle de festes de Sant Joan, que acaba amb la festa de Sant Pere, que és el 29 de juny. Una festa
2: que no
0: elements...
2: se celebra.
0: Que no se... per ser... Abans sí, però ara ja no.
2: Home, abans se celebrava la Revetlla de Sant Joan, la de Sant Pere i la de
0: tot.
2: Sant Jaume.
0: I el Corpus i tot.
2: Bueno, però ara parlem de Revetlles.
0: Una festa amb elements i costums molt marcades i simbòliques. El foc purificador, els banys de mitjanit, les herbes de Sant Joan, les cançons, el ball, els guarniments i més rituals màgics. Com que tinc poc temps, faré una mica d'introducció, perquè volia parlar dels solsticis, que és el dia més curt i més llarg de l'any, que és el juny i el desembre. El juny és el 20 i 21 de juny, que és el dia més llarg, i el dia més del dia, i el dia, la nit més llarga és el desembre, el 21 i 22 de desembre. Són estacions invertides. El cristianisme va assimilar molt de les velles mites i costums pagans que se relacionaven. L'Església Catòlica va cristianitzar aquesta festa pagana i la va substituir per la celebració en honor de Sant Joan Bautista, fent-la coincidir amb la data del seu naixement. Ja ha esdevingut una festa amb elements i costums molt marcades i simbòliques. El foc purificador, els banys de mitjanit, com hem parlat abans, les herbes de Sant Joan, les cançons i també els rituals màgics. La veneració d'aquest profeta que va preparar el camí que quan vingués el Messies va ser molt estesa de l'antiguitat cristiana en els països catalans. Diferents teories ens ajuden a interpretar el significat de les costums i pràctiques de les festes de Sant Joan. La teoria més bàsica és que la recolza als restes de teories considerats segle com record que les festes solsticials en què antigues civilitzacions celebraven l'entrada de l'estiu, que era el dia més llarg de l'any, i també la teoria solar on les pràctiques de la nit i matinada de Sant Joan serien la supervivència d'un antic culte al sol, font de la llum i de la vida. Les festes de Sant Joan esdevenen diferents creences pràctiques i ritus de diferents procedències, on la bruixeria té un punt important, també, també té el seu protagonisme. Se celebren, doncs, diferents ritus ancestrals, la purificació, la protecció i cerimònies de tipus màgico-medicinals, amb la creença de que aquest dia del solstici d'estiu és màgic. És un dia fast, un dia que la natura adquireix un estat màgic amb propietats especials. Per exemple, en el sentit de la parella i del matrimoni, les ordalies pràctiques màgico-religioses podien ajudar a llegir i pronosticar com seria el futur marit. Quina aparença tindria, si seria ric o pobre, si tindries bona sort amb el teu matrimoni. I les diferents creences provenen de la sèrie de costums, com el d'anar a cercar herbes aromàtiques amb els quals es feien creus antigament, ara ja no, que es col·locaven a les llindes de les portes de les masies, doncs se'ls atribuïa virtuts màgiques i protectores. Això ho hem vist tots quan hem anat per aquests mons de Déu, i tu, Martí, que, les masies, tots tenien la seva creu amb herba seca, enganxada, palma...
3: Sí, amb palma, trenades amb
0: trenada.
3: Palma. Trenades amb palma, que eren precioses.
0: Tu, sí. Tu també ho has vist, no, això?
1: No, recordo. Jo recordo les herbes de Sant Joan, no?
0: Sí, però es conserven portes i dius, ostres! Sí. Que, i quan se seca i es fa malbé, doncs la tenen a posar actualment, sí, en masies. Una de les coses importants és l'aigua, en aquests dies. És un element molt significatiu en la màgia de Sant

0: Joan.
1: Home, si es fa foc, s'ha de tindre aire al costat per apagar-lo.
0: És que ja ens ha fet tota l'il·lusió màgia, la Carme. Prendre un bany a mitjanit és purificar-te. Tu has fet això?
1: No.
0: I molta gent ho fa despullat. Jo ho he viscut, això. És molt maco.
1: Bueno, jo sé que...
0: A la platja de Castelldefels...
1: Quan era jove... altres parelles se n'anaven, però a mi els meus pares no em deixaven.
0: I després portar flors, i després portar flors, roses, i
1: tirar-les al mar. Sí, sí, és veritat.
0: Blanca, que la puresa, tot tenia un significat.
1: Sí.
0: Escombrar el dia de la verbena de Sant Joan, escombrar la terra, vol dir que no sortirien animals, vol dir ratolins o dellonses o cucaratxes.
1: No et sortirien paneroles.
0: Sí. Doncs l'aigua, la purificació amb l'aigua de les fonts i dels rius prové de l'antiga creença de que aquest dia les aigües tenen unes virtuts terapèutiques, medicinals i protectores. L'aigua s'associa també a la fertilitat i a la vida. Des del punt de vista del cristianisme, la relació de l'aigua amb la festa de Sant Joan és molt significativa. El profeta guaridor, Sant Joan Baptista, practicava el baptisme, la immersió de persones dins del riu per iniciar-los a la religió. Per això, el nom de Baptista ve de bany a l'aigua, que es feia, ell va començar al riu Jordà, va ser batejar a Jesús, batejant-lo a les aigües del Jordà.
1: Bueno, era una purificació.
0: Exacte.
1: Del pecat, que no en tenia jo, quin pecat era que tenies quan naixies.
0: Per culpa de Dan i Eva.
1: D'Eva, per culpa d'Eva, que va tentar Dan. Tornem al masclisme.
0: Ja he posat la paraula a Dan, perquè Dan és el company de l'Eva.
1: Però no ens enganyem, és real. És el que parlàvem abans de les sirenes eren dolentes, eren dones. Vull dir, tot el dolent era femení.
0: Exacte, sí. Per això tenim una costella. Per això tenim una costella menys.
1: Sí, no sé de què ens serveix tindre'n una de més.
0: Bueno, però també, a part de l'aigua, també és molt important el foc. El foc, que ve de foguera, és un dels elements més característics de Sant Joan, al voltant del qual hi ha diferents tradicions i els ritus que s'hi llancen. Les andòmines velles, senyal de renovació, i també hi ha el nombre de salts pel damunt del foc. Tu has saltat el foc la nit de demà?
1: Sí.
0: És molt maco.
1: Sí.
0: Jo cada any salto.
1: Quan era petita, que fèiem la foguera al carrer, llavors la podíem fer al carrer, ara ja no.
0: Ara també.
1: No,
0: sí, ara també. Tu si vens a la colònia Güell, veuràs que el Camet...
1: Bueno, però estem parlant d'un lloc concret, però abans aquí a Sant Boi es feien davant de casa, feies la foguera.
0: A cada cuilla es feia el pica la terra.
2: A cada carrer fèiem el nostre foc.
0: Sí, sí.
2: I anava a prendre la llenya d'uns als altres.
0: I les cadires al voltant.
1: Tots els mobles vells i tot el que deia l'Esteve abans, no? De tot, anaves recollint llenya, però no... Ai, llenya. Fusta, però no tan sols fusta. Allà tiraves este plàstic, no n'hi havia massa, però tot el que sobrava.
0: Sí, sí. El foc tenia una creença de poder alquimista, purificador, guaridor, renovador, i per altra banda les flames espanten i allunyen els mals espírits. Vull dir, tot això sempre va amb aquest significat.
1: Sí, són creences.
0: Exacte. També l'aire, pel fum de les fogueres, purifica els camps i a les persones.
1: I aquí... a final d'any, quan és el solstici d'hivern, escriu amb un full totes les... o sigui, tot lo dolent que li ha passat i que vol que no li passi. O sigui, els desitjos.
0: Exacte.
1: I llavors, per Sant Joan, llavors ho tiren a la foguera, que és el solstici de... Més o menys, eh? Més o menys jo ho relaciono...
0: Molt bé, molt bé.
1: Que ens ho explicava la professora i anava així.
0: Volia parlar-nos de els pobles de Pallars, encara queda costum antiga, m'està molt, molt estès, amb el qual s'anomenen els fallaires. El foc va alliberant una cua de guspires i s'anomenen l'esquena i guarneixen la nit fosca des de la llunyania. Jo vaig assistir a la colla d'amics meus al municipi d'Alins, sí, que també hi ha l'Ins, hi ha Sil, Isil, i també està...
2: Durro, que és la primera.
0: També està, la primera és Durro. És un poble, de petitó, 100 habitants, l'any 2025. Això és el Vall de Boí, el Durro.
2: Sí, sí.
0: Vall de Boí. I en altitud, 1.396 metres, el Durro. Després hi està a Sil, Isil, perdó, que antigament s'anomenava, no sé si ho sabies, Gil.
2: Sí.
0: Isil es deia abans Gil.
2: Sí.
0: És un poble també municipal dalt de la Neu i la comarca del Pallars Sobirà. I aquest té 83 habitants, molt petitó també. L'altitud, 1.165 metres. I després hi ha el que vaig anar jo a visitar, que va ser a l'Ins. A l'Ins té una mica més d'habitants, té 269, però el que és el casc municipi en si 80 i pico, el que passa que hi ha tota la població de totes les masies i tot el voltant que té, que té 269 habitants. Estem dient que han declarats patrimoni de la humanitat i hi ha uns 40 i pico de pobles al Pirineu, 40 i pico. Està. Entre ells està Isil i, bueno, i també, també la de l'Ins. Quan vam anar nosaltres ens van dir que hi havia 4.000 persones i això que és un poble de 200 habitants i està a tope de gent i baixen amb torxes,
1: amb torxes, sí.
0: Amb torxes i baixen els bus baixar per la muntanya per la nit i fa molta
2: cada poble d'aquests té el seu lloc que et diuen el faro.
0: El faro, exacte.
2: El faro, que és el punt on t'encenen la foguera.
0: Exacte.
2: I des d'allà baixen en corrua amb la d'allò penjada amb la torxa gran penjada,
0: sí, sí.
2: A l'esquena, a
0: l'espatlla
2: i van baixant i veus tota la corrua.
0: Ah, exacte.
1: Però deuen portar un protector, no? Perquè si no se'ls hi crema l'esquena.
2: No, està qual. Mira, porten roba que no...
1: Inífuga.
2: Bueno, no inífuga.
0: No, tampoc, no. Però...
2: Roba de cotó, perquè no sigui roba d'aquesta de...
0: I després hi ha un per a dones i nens i nenes petits, i hi ha torxes més petitones.
2: Més petitones.
0: Les fan més petitones. Fa molt de goig.
1: Home, sí, però... no deixa de ser perillós, no?
2: Bueno, a veure, tot el foc és perill, però el foc és vida.
0: Mira, parlem, vaig corrent, parlem de la gastronomia.
1: Vinga.
0: D'aquest dia.
1: Això és el que interessa, el menjar també. No, caminar va també, molt bé, però que després Menorca, un bon àpat.
0: També volia parlar de Menorca, els cavalls que fan que també està molt, és
1: això
0: molt maco.
1: Això ho guardes per la propera, sí, vegada, que avui no ens donarà temps.
0: La gastronomia és un diada com aquesta, no pot passar desapareguda de l'àpat col·lectiu. Se celebra l'aire lliure, al voltant d'una foguera, i com és habitual, la gastronomia de la nit de Sant Joan és la llom més variada, però la reina és la coca. La coca. El plat principal són sardines a la brasa, tot un clàssic a les revetlles populars, ideals per menjar amb les mans, acompanyat de rodanxes de tomàquet i pa de pagès.
1: I els cargols.
0: Espera't. Després ve la coca de recapte.
1: És que t'ajudo, perquè com dius, sí, vaig de pressa, doncs sí, t'ajudo.
0: La coca de recapte, que és molt bona, és una coca salada, tradicional, coberta amb verdures rostides, escalivada, i més parlant així es fa la boca ja, d'escalivada, i freqüentament també hi ha sardines i llonganissa per dintre, allò és tot un popurri, no? Després, com tu dius, hi ha els cargols, fets de tota mena, alguns dels comensals. Aquí sí que no en parlem, com t'agrada més. Tu, a la meva dona no li agrada, a tu tampoc, suposo que no t'agrada.
1: No.
0: Però a mi, jo no havia menjat mai, bueno, sí que n'havia menjat, però no com ara, és una festa, i el dia de Sant Joan i no menja caragols, no tindràs diners en tot l'any.
1: Bueno, tu però, bueno m'és igual.
0: Bueno, mentre estiguéssim
1: salut... No en tinc, encara,
0: encara
1: que em mengi caragols, no en tindria.
0: Després tenim l'amanida de bacallà, molt típica d'aquesta època de l'any, servida sovint amb ceba, olives i pebrots. I per assegurar l'èxit, la tradició mana acompanyar tot això amb un bon català, amb una bona copa de cava.
1: Ma.
0: I per postre, a Catalunya, la coca és l'element gastronòmic per excel·lència.
1: Pues molt bé, ho tenim de deixar aquí.
0: I aquí quedava una mica aquest treball que entri el pròxim dia. És la flama del Canigó. I aquí entraria el Martí amb el Canigó, que tenim molt de parlar.
1: Pues jo, la flama del Canigó sí que m'agradaria que l'expliqués la propera vegada cap allà al setembre, perquè jo precisament he fet la pujada del Canigó. No tenim temps ara de...
0: De la mateixa música.
1: De, bueno, quan acabem, acabarem amb la música, música, si de cas, perquè sí, ara ja ens hem d'acomiadar, us haig de desitjar bones vacances, com hem fet amb els altres companys de la primera part. Moltíssimes gràcies, Martí, pel teu relat i per la teva paciència de vindre aquí des de Santa Coloma, des de la colònia, no, que no s'enfadin els de la colònia, des de la colònia, i tu, Esteve, també, que passis unes bones vacances.
2: Igualment.
1: I vosaltres, amics oients, moltíssimes gràcies per la confiança. Desitgem que passeu unes molt bones vacances. Ens tornem a retrobar al setembre, ja us aniré avisant quan tornem. I el més important de tot, que passeu unes molt bones vacances, però que les passeu siguin molt feliços. Molt bona tarda i molt bon estiu.
2: Bueno, igualment.
3: Les flames al foc, la nit tornen dia, si arribés l'amor, que dolç.

0: 3CAT Info. En punt les 6 de la tarda. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Marilut García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Es manté tallat l'eix transversal, la C25, a l'altura d'Arbúcies, en direcció Lleida, per topada entre dos camions. Es fan desviaments aturats a l'AP7 entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord per un camió avariat i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. I destaquem també la ronda litoral de Barcelona amb cua des de Zona Franca fins al port en sentit Besòs, de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes. El tribunal també ha castigat el seu exassessor, Coldo García, 19 anys. Els socialistes carreguen contra el fet que els jutges han deslliurat de la presó l'empresari Víctor de Aldama per haver-hi col·laborat. El Poder Judicial inicia els tràmits per expedientar Juan Carlos Peinado, que investiga la dona de Pedro Sánchez. La cúpula dels jutges ha avalat estudiar si sanciona el magistrat per haver justificat la retirada del passaport de Begoña Gómez en el fet que els seus escortes la podrien ajudar a marxar d'Espanya. L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, és l'únic que de moment aspira a substituir Keir Starmer com a primer ministre laborista del Regne Unit. Starmer ha anunciat avui la seva dimissió, que es farà efectiva quan hi hagi substitut. Els Estats Units suspenen les sancions sobre el petroli iraní fins al 21 d'agost. És la primera mostra evident de l'acord inicial entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. L'automobilística Ebro posa en marxa una segona línia de fabricació a la planta de la Zona Franca de Barcelona. Aquesta millora permetrà augmentar la producció, que passarà dels 14.000 cotxes de l'any passat a 30.000 aquest any. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Aquest robatori ha provocat un incendi que ha danyat un sistema important per la regulació ferroviària. Renfe ha activat un pla alternatiu de transport per carretera entre Vinaixa i la plana Picamoixons. L'Ajuntament de Tarragona es planteja fer formació a les escoles per conscienciar els joves del risc de saltar des de les roques al mar. El consistori també obre la porta a instal·lar més cartells de prohibit banyar-se a les zones de risc després de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada. I el Festival Grec acollirà l'estrena del musical Després de Nosaltres, que a partir del setembre farà temporada al Teatre Texas.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. El Barça de bàsquet rep el València a les 8 del vespre en el tercer partit de la final de la Lliga ACB. Qui guanyi agafarà avantatge al play-off al millor de 5 partits. En futbol, l'Argentina i França s'enfronten a Àustria i l'Iraq, respectivament, en els seus partits de la segona jornada del Mundial. Aquesta matinada també jugaran el Noruega-Senegal a les 2 i el Jordana-Algèria a les 5. El Barça Futbol Sala prepara l'enfrontament de demà a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la final de la Lliga, i un triomf suposaria el títol per als blaugranes, mentre que l'Igualada visitarà demà el Liceo en el 5è i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga masculina.
0: L'ambient sufocant d'avui tindrà continuïtat tota la nit, que serà tòrrida a l'àrea de Barcelona, ja que la temperatura no baixarà dels 25 graus. Demà el dia serà assolellat amb pols sahariana i algun ruixat de tarda al Pirineu. Les màximes baixaran una miqueta, però la calor encara serà molt intensa arreu del país.
2: Trescat Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre, començo saludant l'Albert Vilar. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Bé, també.
2: Es va jugar un partit ahir, no?
1: Ah, sí?

0: Torna la il·lusió, torna l'esperança i a veure fins a on. Aquesta és la pregunta.
1: Aquest és un gran golejador de la selecció espanyola i un gran cantant, Sergio Ramos.
0: Sí, sí, un tio...
1: No era jo, no era jo.
0: Un tio que va dir que, bueno, que ell doncs, estava a prop del Grammy ja, i jo de moment encara no veig que l'hagi guanyat, però...
1: I que a algú no li gusta mai el baloncesto, otro del bàsquet.
0: Doncs mira, en un partit que el vam viure també molt, molt ben acompanyats, de l'Òscar Arjonier, que avui torna a estar amb nosaltres. Què tal, com estàs?
2: Jo no he marxat de Sant Boi.
0: Tu vius aquí, en aquesta ràdio, ja.
2: Sí, sí,
0: has dormit aquí avui?
2: Sí, sí, m'he quedat a dormir.
0: A l'estudi 2.
2: A l'estudi 2, no?
0: Què tal allà per...
2: Bé, no, però no em vas veure? No em vas veure que vaig agafar el sac de dormir i tot?
0: Sí, però jo dic que haurà marxat a, no sé, un altre lloc o... No, no, aquí, a l'estudi 2.
2: Sí, sí, s'estava molt bé.
0: Òscar, nivell d'il·lusió?
2: Nivell d'il·lusió... Buah, de l'1 al 10 et diria que 8.
0: 8, eh?
2: Sí.
0: Bueno.
2: És que tinc ganes de veure el d'Argentina d'aquesta tarda.
0: Veurem, veurem què acaba passant, perquè aquí també hi ha moltes coses. Per cert, nosaltres seguirem oferint aquests partits de la selecció espanyola del Mundial. Com sempre, ho farem amb esportistes santboians que venen aquí a comentar amb nosaltres el partit i també connectant amb diferents bars de la ciutat per saber com es viu també aquest ambient de Mundial, els jocs en els que es veu el futbol aquí a Sant Boi. El proper partit, haurem de veure quin bar està obert, perquè serà ni més ni menys que les dues del matí del dissabte. Partit contra Uruguai.
1: I quin esportista santboià està en atrevit?
0: Partit clau. Això jo crec que ho tindrem.
1: Sí, ho intentarem.
0: Jo crec que ho tindrem i serà un dia en el que prometem passar-nos-ho bé. Abans, avui analitzarem aquesta forta onada de calor que tindrem a la ciutat. També ens acostarem a la revetlla de Sant Joan de demà, explicant tot el que passarà a Sant Boi i també donant alguns consells jurídics amb el Carlos Ruano de què podem fer i què no, perquè són uns dies que sempre hi ha molta, molta bogeria, amb un dia en el que, a més, entrevistarem Ramon Barau, el candidat de Junts a l'alcaldia, que ens farà una valoració del que portem de mandat i ens explicarà també quina és la proposta de Junts de cara a les properes eleccions, unes eleccions per les que falta un any. I avui també parlarem molt d'esport. Albert Vilar, què explicarem?
1: Doncs parlarem de la Unió Esportiva Santboiana, primer de la jornada que es celebra aquest dissabte a portes obertes de rugbi, inclús igual al Dirileu, i després amb el Marcos Puig, exjugador del Degà, i que ha sigut reconegut a la setena nit del rugbi català per la seva trajectòria, més de 140 partits amb el primer equip masculí.
0: Doncs ho escoltarem d'aquí res. Jo sóc en Joan García i avui us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
3: A Ràdio Sant Boi, gent de carrer.
0: Però abans, Albert, com sempre, les efemèrides...

0: Avui vaig ràpid, que tinc moltes. Un 22 de desembre de 1979, la banda britànica Queen llança el seu primer disc en viu, aquest Life Killers, on estava aquesta versió ràpida de We Will Rock You. Va ser gravat durant el jazz tour de la banda que van fer durant el principi de l'any 79 i va ser el primer dels 7 àlbums que té la banda gravats durant un concert, que és una gran manera de fer diners, que és fer un àlbum mentre fas un directe de concert i el torna a vendre. I també fa 45 anys debuta aquest grup. Un 22 de juny de 1981 es publica el primer senzill de la banda madrilenya Mecano. Aquest, Hoy no me puedo levantar, curiosament, és un dels seus grans èxits i mira que és la primera cançó. I fa 40 anys es marca aquest gol.
1: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol, tercer para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
0: Un 22 de juny de 1986, al Mundial de Futbol de Mèxic, l'argentí Diego Armando Maradona primer fa un gol amb la mà, que anomena ell mateix la mano de Dios, i posteriorment marca aquest gol que hem escoltat, que és conegut com el gol del segle, un dels gols més destacats de la història dels Mundials i també una de les millors renacions de la història, feta per el periodista uruguaià Víctor Hugo Morales. Per cert, l'Argentina va guanyar 2-1 aquells quarts de final contra Anglaterra i va acabar guanyant el Mundial, el segon títol dels argentins.
2: Per cert, com sempre passa amb aquests personatges, hi ha una secció de l'Òscar Arjonia per ell.
0: Voleu saber més?
3: La setmana passada.
0: Fa 34 anys surt aquest àlbum. Un 22 de juny de 1992, el cantautor britànic Elton John publica el seu 23è àlbum d'estudi, aquest The One, amb la cançó que escoltem que porta el mateix nom. Amb 45 anys, 23 àlbums, que no està gens malament. Ara té 79 i té més de 30, que ha baixat una mica el ritme, però bueno, segueixen sent molts. I fa 33 anys surt aquest altre àlbum. Avui va molt de música. Un 22 de juny de 1993, el cantant mexicà Luis Miguel llança al mercat el seu nou àlbum d'estudi titulat Aries, on estava aquest Hasta que me olvides. I el mateix dia surt aquest altre àlbum.

0: Un 22 de juny de 1993, la cantant cubana estadounidenca Gloria Estefan ja ens ha marcat el seu tercer àlbum d'estudi com a solista i el primer realitzat en espanyol, titulat Mi Tierra, on estava aquesta cançó amb el mateix nom. Va vendre 13 milions de còpies i va guanyar un premi Grammy. I finalment, un record a aquesta actriu. Avui fa 57 anys va morir a causa d'una sobredosis. Als 47, l'actriu estadounidenca Judy Garland, actriu i cantant protagonista de la pel·lícula Mago de Oz, amb la que va guanyar un premi Oscar juvenil amb només 17 anys. Aquest Over the Rainbow també el canta ella, i és que posteriorment també va aconseguir guanyar un premi Grammy al 61. Òscar, et recomano que facis una secció de Judy Garland.
1: És interessant, sí.
2: I Albert, avui aquí felicitem.

0: Despierto cada día en medio de un huracán.
1: Avui hagués fet 82 anys l'actriu barcelonina Gemma Cuervo i Gartua, coneguda com pel seu paper de Vicenta Benito a la sèrie Aquí no hay quien viva. Va tenir 55 anys de carrera entre teatre, cinema i televisió, començant el 1956 i fent la seva última actuació a la Celestina l'any 2011. I fa 77 anys aquesta actriu. Escoltem Vogue de Madonna, banda sonora de la pel·lícula El Diablo Viste de Prada, que està protagonitzada per l'actriu estadounidenca Meryl Streep, nascuda un 22 de juny del 49 a Nova Jersey. És l'actriu amb més nominacions als Oscars, actriu i actor, amb un total de 21, dels quals va guanyar 3. També té 9 Globus d'Or, 3 Emmy i fins i tot un Grammy, per això que escoltem. Mamma mia.
2: No et paren de sortir seccions, Òscar.
1: Va ser la protagonista de la pel·lícula Mamma Mia l'any 2008 i canta aquesta cançó, que és del grup suec ABBA. I fa 73 anys, aquesta cantant. Un 22 de juny de 1953 va néixer a Brooklyn la cantant estadounidenca Cyndi Lauper, autora d'aquest mític Girl Just Wanna Have Fun. I fa 55 anys aquest presentador. I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile. Què li passa el 22 de juny amb néixer tantes persones?
2: Sí, sí,
1: escoltem
2: fort,
1: la intro del programa El Foraster, perquè un 22 de juny del 71 va néixer a Sant Feliu de Buixalleu, un poble de la comarca de la Selva, no del Baix Llobregat, l'actor Quim Masferrer, que presenta aquest programa que fa 13 anys que està en antena a TV3. Seria bé una secció catalana, Òscar, del
3: sí,
1: Quim Masferrer.
3: De Quim Masferrer,
1: de
3: no
1: Quim Masferrer. És l'única persona honorífica del seu poble, amb tot el respecte, a Sant Feliu de Buixalleu.
2: I que l'has hagut de llegir perquè...
1: Sí, sé que era Sant Feliu, no Buixalleu. I fa 47 anys aquesta cantant. Escoltem El primer dia del resto de mi vida de l'Oreja de Van Gogh, perquè un 22 de juny del 79 va néixer a Guipúzcoa la cantant Leire Martínez, que va formar part d'aquest grup des del 2008 fins al 2024. Havia de posar aquesta cançó, tot i que no hagi sortit de la millor manera del grup, però jo crec que tocava. Finalment, 33 anys, el porter alemany Gloris Karius, no em volia oblidar d'ell perquè crec que val la pena felicitar-lo, animar-lo una mica encara, després de la final de Champions que va fer. I 30 anys, el futbolista espanyol de l'Arsenal, Mikel Merino, que a veure si fa algun gol al Mundial com va fer l'Eurocopa.
2: Esperem que sigui important. Albert, i quina és la cançó del dia?
1: Doncs dimecres farà 5 anys que va sortir aquest EP.

Ja acabo, eh? Un 24 de juny de 2021, el cantant canari Cruz Cafuné va treure l'EP Càncer Capricornio Virgo, una manera de celebrar l'estiu i també el seu aniversari, que és aquest dijous 25. En aquest projecte estava aquesta cançó, Este Verano, on diu una cosa que espero que compleixi, que treballi aquest estiu ja d'una vegada i tregui un maleït àlbum. Escoltem Este Verano, de Cruz Cafuné, que dimecres farà

0: Los
1: I Albert, avui és el Dia Mundial de...
2: I el futbolista argentí.
1: Sí.
2: Honor al gol de Maradona contra Anglaterra, que ja hem dit que avui fa 40 anys. A veure què fa avui Argentina contra Austràlia, i si Messi marca un gol similar, difícil està. Difícil està, i tampoc són uns quarts de final. Però bueno, ja en porta 3.
1: Veurem el que passa, però sí que fa la sensació que està inspirat i sobretot relaxat. Vull, la feina la va fer 4 anys.
2: Sí, sí.
1: A veure què és capaç de fer aquest Mundial. Avui que és dia 22 de juny, els temes del dia han estat aquests.

0: Avui que hem sabut que el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes de la pandèmia i també ha condemnat el seu exassessor, Koldo García, a 19 anys de presó. Amb Víctor Daldama la cosa no ha anat de la mateixa manera. Ara ho explicarem. Segons la sentència, tots dos van formar part d'una organització criminal que va aprofitar la crisi sanitària del 2020 per cobrar comissions en contractes públics de material sanitari.
1: En la mateixa causa, l'empresari Víctor Daldama ha rebut 4 anys i mig de presó, però no entrarà a aquesta de manera efectiva després de col·laborar amb la justícia. El Suprem considera aprovat que es van adjudicar contractes de mascaretes per valor de milions d'euros amb irregularitats i pagaments il·lícits. El govern espanyol ha assegurat que respecta la sentència i ha defensat la transparència en la gestió pública mentre l'oposició reclama responsabilitats polítiques.
0: I en aquesta actualitat que tenim absolutament judicialitzada, també avui el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per una polèmica interlocutòria relacionada amb el cas de Begoña Gómez. La decisió s'ha pres avui amb el vot de qualitat de la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, i ara s'analitzarà si el magistrat va cometre alguna falta disciplinària.
1: La resolució qüestionada insinuava que l'escorta policial de Gómez podria facilitar una eventual fugida, unes afirmacions que han generat una forta polèmica política i institucional. Des del govern espanyol, el ministre Félix Bolaños ha qualificat d'anòmala l'actuació del jutge i reclama que es corregeixin possibles errors. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defensa que la decisió del Consell General del Poder Judicial no altera la investigació oberta. Ara el cas queda en mans dels òrgans disciplinaris de la judicatura, que hauran de determinar si hi ha hagut irregularitats en l'actuació del magistrat.
0: Tot això després, recordem, de que se li hagi demanat el passaport a Begoña Gómez, això és el que va determinar el jutge Juan Carlos Peinado. I també hem sabut que el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha anunciat la seva dimissió com a líder del Partit Laborista i com a cap del govern en una compareixença a Downing Street. Starmer, de fet, ha explicat que deixa el càrrec després de perdre suports interns i ha obert així el procés de successió al Regne Unit.
1: El relleu es començarà a tramitar el 9 de juliol i el nom que sona amb més força per substituir-lo és la de l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Si es compleixen els terminis previstos, el nou líder podria assumir el càrrec de primer ministre a finals d'estiu o, si no, al mes de setembre.
0: I pel que fa a l'actualitat local, Protecció Civil ha activat l'alerta per onada de calor i també s'ha activat la prealerta per risc d'incendi forestal des d'avui fins a dimarts al matí. Les franges de més calor ja han passat. Es preveia que fos de les 12 del matí fins ara, a les 6 de la tarda, però, com podreu comprovar, encara fa molta calor. Ho analitza el meteoròleg sembollà Jordi Alegret.
2: Ahir vam començar oficialment l'estiu i aquest arriba amb la primera onada de calor de la temporada. Valors que avui a la nostra ciutat es mouen o s'han mogut entre els 34 i 35 graus de màxima, valors inusualment alts per l'època, amb un mes de juny que està sent de nou molt, molt càlid, amb una desviació de temperatura entorn als 2 graus per sobre del que seria normal, molt sec, falta de precipitacions. A més, aquesta onada de calor ve acompanyada d'humitats baixes, bufa vent de marinada també per sobre dels 30 km per hora, és a dir, s'enjunta la regla dels 3:30, temperatures per sobre dels 30, valors d'humitat per sota del 30 i vents per sobre dels 30 km per hora. És a dir, situació perillosa pel que fa als boscos, risc d'incendi molt elevat, molta precaució, sobretot ara que ve Sant Joan.
0: I els propers dies?
2: I la calor continuarà amb nosaltres. Avui tenim el pic de calor d'aquesta onada de calor, demà tindrem molta calor encara, i sembla que a partir de dimecres, dijous, començaria a baixar molt lleugerament els termòmetres, però continuem parlant de molta calor, valors que si avui es mouen entre els 34 i 35, dimecres, dijous i cap de setmana es mourà entre els 30 i 32 graus, és a dir, continuarà la calor, una miqueta més moderada, però la calor continua sent forta, i com dèiem, aquest mes de juny tancarà sent molt càlid, no es veuen perspectives de canvi de temps, ni de refrescades, ni pluges, per tant, toca estiu i calor, que continuarà, com dèiem, uns quants dies encara amb nosaltres.
0: Doncs res, tocarà mentalitzar-nos. Recordem també que per aquests dies de tanta calor s'han activat refugis climàtics i també l'obertura de les piscines municipals. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de cometre 7 robatoris amb violència a Barcelona i Sant Boi. Els arrestats seguien les víctimes fins als seus domicilis i les assaltaven just abans d'entrar-hi, sovint utilitzant gas pebre per immobilitzar-les.
1: Els fets s'haurien produït entre l'abril i el juny. Les víctimes eren principalment assaltades per sostreure cadenes d'or i telèfons mòbils. La investigació policial, amb l'ajuda de testimonis i imatges de videovigilància, ha permès identificar els sospitosos. En l'Escorcoll, els agents van trobar pots de gas pebre que haurien utilitzat realitzat en els robatoris.
0: Els dos detinguts ja han passat a disposició judicial i els Mossos donen per resolts els 7 casos investigats. I a Sant Boi, la nit del 23 al 24, és a dir, la nit de demà, es viurà una nova revetlla de Sant Joan amb diverses festes populars repartides pel municipi.
1: Hi haurà celebracions a la plaça Catalunya, organitzada per Sant Boi Vall, a la plaça Mossèn Jaume Oliveres, amb l'agrupament Escolta i Guia Sant Ramon Nonat, juntament amb entitats culturals del municipi, a l'avinguda Pau Casals, amb la comissió de festes de la cooperativa Molinou, i a la plaça de la Generalitat, amb l'associació de veïns del Poblet Mariana.
0: Ràdio Sant Boi hi seran aquestes festes en un programa especial a les que voldrem parlar amb tots els qui celebren aquesta nit tan especial. Serà demà a partir de les 9. Més enllà d'això, pel que fa a les celebracions, el sopar popular ja té les places exaurides, però es poden assistir també sense entrada als balls i també les activitats obertes al públic. I ara que falta un any per les eleccions municipals, a Gent de Carrer conversem amb tots els candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Boi. Avui, Ramon Barau.
3: Cal un lideratge. Cal una persona que pugui liderar l'Ajuntament. Jo crec que ara mateix no tenim... a l'alcaldia que tenim no tenim un líder, d'acord? Tenim
4: una Josep Moret molt... no és líder.
3: És una persona increïble. És una persona molt amigable, molt propera, però no, jo crec que no és un líder.
0: Escoltarem la conversa completa amb ell en pocs minuts. Però abans, en esports... Els Bay Bandits han guanyat el torneig de Gavà per tercer any consecutiu.
1: La secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi ha disputat aquest cap de setmana la segona jornada del Tour català, on el primer equip masculí ha tornat a repetir aquesta primera posició. A més, el primer equip femení va aconseguir un subcampionat, el juvenil masculí va aconseguir una tercera posició i l'infantil masculí va fer el seu debut amb una meritoria quarta posició. Ens explica el Jan Morales, jugador del primer equip masculí.
5: Sorprenentment, tercer any consecutiu que guanyen Gavà. La veritat que no anàvem expectatives de guanyar, però al final pues, quan vas guanyant i et vas apropant a la fase final, pues, tu vas creient més. I la veritat que ens vam posar les piles, ens vam posar un nou treball, vam guanyar 2-0 i al final ho vam aconseguir treure. Llavors ens vam enfrontar a les semis contra Nottingham FPG, que era un altre equip, la veritat que va estar en bo, que ara ens van guanyar 2-0. Amb el mateix pensament de guanyar, de prendre en sèrio, de donar el màxim, que sabíem que volíem donar un puntet més que vam donar el dissabte, doncs vam acabar traient el partit i vam guanyar 2-0 i ens plantàvem a la final un altre cop per tercer any consecutiu contra el mateix rival i en el mateix torneig. Vam donar el 200% que teníem, vam anar a shootouts, que literalment és una loteria, però nosaltres tenim a Jean Blanco, que per nosaltres és el millor porter de Catalunya ara mateix, i va fer la seva feina, que va ser per als dos primers shootouts que van tirar ells, i al final doncs, bueno, pues, vam acabar guanyant, que bastant contents i satisfets. És el que la valoració que faig de moment per aquesta temporada és molt bona, perquè ens hem classificat a campionats, cosa que no ens ho pensàvem ni nosaltres, que òbviament anirà per més, i intentarem guanyar aquest partit, que és el cap de setmana del 3 de juliol, que òbviament anirà amb moltes ganes.
1: Així els Bay Bandits aconsegueixen el seu primer campionat després de quedar-se a les portes a la primera jornada de Sabadell i de que el sènior masculí es classifiqués pel campionat d'Espanya que celebraran a l'Aredo durant el mes d'agost. A més, avui parlarem de la Unió Esportiva Santboiana. Primer ho farem de la jornada de rugby inclusiu que celebra aquest dissabte al Valdirileu i després ho farem amb el Marcos Puig, una llegenda del Degà que aquest any ha estat reconegut per la seva trajectòria a la setena nit del rugby català.
0: Tot plegat ho explicarem avui a partir d'un quart de vuit a Sant Boi en joc. Cinc minuts i seran dos quarts de set de la tarda. Yeah.

0: Carlos Ruano, què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda, molt bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Preparat ja per demà o què?
1: Sí, tinc moltes ganes de Sant Joan ja.
0: Dia gros, eh? Tu ets de llançar petards?
1: No, tot el contrari, de fet. No sé,
0: la
1: persona més... No sé, és horrible, és pensar i amb els petards i m'explota el cap, o sigui, no m'agraden gens.
0: I tu, Òscar?
2: El mateix que ell, o sigui, no sé per què, però no m'agraden gens, sóc com un gosset, saps?
1: Pitjor que els gossos.
0: Sí, sí, és un dia de moltes tradicions, una d'elles llançar petards, però també n'hi ha d'altres, i justament avui el que volem posar és una mica de context a tot això per saber què és el que podem fer i què no aquest dia de Sant Joan, perquè pot portar confusions i algunes podrien arribar a ser greus, fins i tot, eh?
1: Exacte. Avui farem un joc, jugarem a un joc, que és legal o és il·legal? Mm-hmm. Vale? Jo us posaré una situació o passarà alguna cosa i haureu de dir-me doncs, si vosaltres ho castigareu o no. Com a policies o com a jutges o com a llei.
0: Ens donaràs després la resposta correcta, entenc, no? Perquè si depèn de nosaltres ho portes clar.
1: Exacte, sí, seria tot legal.
0: Doncs comencem llavors amb aquest joc, a veure què ens expliques. Que la calle bota fuego, fuego. Aquesta cançó va en honor a l'Òscar Arjonilla quan va a Huaca Sabadell, no? Les seves èpoques més.
2: Sí, la posaven. Ja no sé què ha sigut de Huaca Sabadell, la veritat.
0: Bueno, crec que segueix obert encara, no? Vull dir, està barallant-se allà una mica amb l'Ajuntament.
3: Obert sense llicència.
0: Sí.
3: Parlant de la veritat. És la millor manera d'estar obert.
0: Doncs Sant Joan és un dia de foc, sobretot.
1: Sí, i de moltes fogates.
0: Però amb això hem d'anar en compte.
1: Sí, oi tant. Vosaltres creieu que si feu una fogata i un... Una foguera petita per fer llonganisses, per exemple, o per agafar el foc d'aquí per llançar petards al costat en el carrer, crec que allò que és legal o il·legal?
0: Jo diria que en general no ha de ser legal, a no ser que hi hagi com una zona habilitada. Però triple que em llenço aquí...
2: Clar, jo penso que es depèn de la zona. Vull dir, jo que sé, això que fan... A les platges, per exemple, que fan les fogueres, igual allà està permès, però no te sabria dir.
1: Doncs és totalment il·legal.
2: Ah, mira.
1: O sigui, fer foc és il·legal. Podeu prendre, jo què sé, un balcó, podeu prendre un contenidor. Ara bé, amb autorització de l'Ajuntament, sí que es pot en zones habilitades, com estaves dient tu, John. És a dir, és una mica d'aquest sentit comú. No puc, però puc preguntar si es pot.
0: Yeah.
1: I si et donen l'autorització, doncs pots fer-ho. Ara bé, sempre has de tenir el contacte dels bombers al teu cap, o sigui, al teu telèfon, per si de cas, si, per exemple, t'accedeixes a la mida de la foguera, doncs també et poden posar una multa, etc.
0: Per tant, no hem de fer això si no és en els jocs autoritzats, que hi ha sempre.
1: Exacte.
0: A tots jocs.
1: Perquè si no seria un delicte, és a dir, seria un delicte per emissió de fums, delictes contra la seguretat col·lectiva, delictes d'incendis... I també, doncs, responsabilitat civil, derivada del delicte, on potser podries arribar a pagar multes de milers d'euros.
0: Per tant, anem amb compte, amb aquest primer cas, seguim repassant-ne d'altres.
1: Ara...
0: Aquí veig soroll, veig amb bon ambient, una mica de coberts per aquí per allà.
1: I vosaltres què feu per sopar a Sant Joan?
0: Doncs encara ho he de veure, segurament fent ràdio.
1: I tu, Òscar?
2: Segurament acabi estant a casa dels meus avis, la veritat.
0: Ah, mira.
2: Fent ràdio, també.
0: No hi haurà tant d'ambient allà, Òscar, com aquí, escoltem.
1: Mai no heu sopat al carrer, a Sant Joan?
0: Home, sí.
1: Aquestes típiques taules enormes de tots els veïns.
0: Sí, clar.
1: Doncs vosaltres creieu que això es pot fer?
0: És que si no es pot fer, s'hauria de fer igualment. Vull dir que jo et diria que sí, perquè...
1: Doncs, de fet, la resposta va per aquí. Perquè normalment no es pot, no? La via pública és de tots, per tant no es pot utilitzar, però tot tipus de llei i de dret i de delictes s'ha sempre d'adequar a l'ús social d'això. És a dir, que es pot menjar al carrer. Ara bé, com en el cas d'abans, s'ha de demanar una autorització municipal, però en aquest cas no hi ha uns requisits, sinó que és simplement aquesta habilitació per poder fer-ho. És a dir, el dret ho tens, però has de demanar aquest permís. Per tant, si demaneu a l'Ajuntament un permís per poder sopar al carrer, doncs sí que podeu.
0: Clar, en el cas de, per exemple, botellots als parcs o així, que ja no és un sopar, sinó que aquí ja la cosa canvia, no?
1: No, clar, aquí la cosa canvia. Com el primer podcast que vam fer, aquí els oients més fidels, fer botellón és il·legal, perquè estàs doncs, fent un delicte contra la seguretat. Un delicte contra la salut pública, estàs també utilitzant vidre, que el fet també és perillós, no? Com hem vist en altres capítols, i a més, doncs, és com vam dir en el seu moment, i és que hem de fer-ho en llocs habilitats pel propi Ajuntament.
0: Doncs aquest cas també queda resolt. En repassem d'altres.
1: Però, Òscar, què fas amb petards? Què fas?
0: Òscar, aquí ja havíem dit que no, eh? Havíem dit que tampoc t'agraden els petards a tu.
1: No,
0: no estic entenent.
2: Jo encara em queden els petards. Estan tots els cotxes.
1: Tens més petards encara, a més d'aquests?
2: Sí, tinc uns quants.
1: Però quants?
2: Abans tenia uns 12 quilos, ara uns 7, em quedaran suficient per passar la nit.
1: Ui, després en compte, perquè és que més de 10 quilos és il·legal.
2: Hosti.
1: És a dir, està una llicència especial de l'Ajuntament per poder portar petards més de 10 quilos. És a dir, menys de 10 quilos sí que pots portar, però has de tenir en compte. Què fas amb aquests petards, llavors, si no t'agraden?
2: Són per un amic.
1: Ah, per un amic.
2: Sí.
1: Tu, John? Portes petards al cotxe?
0: Ara mateix t'haig de dir que no. Demà vés a saber.
1: Vés a saber,
0: algun,
1: no? I quants
0: algun,
1: portaràs?
0: Algun.
1: Quants quilos de pólvora portaràs?
0: Doncs uns 25, així, 25, per anar tranquil i per si, no sé.
1: Per tant, l'autoritat.
0: Per si es necessiten.
1: Això per repartir, no?, en la família?
0: Sí. Per tant, això seria il·legal, bàsicament.
1: Sí, bàsicament seria totalment il·legal. Has d'anar molt de compte, perquè és que si la policia, per exemple, et diu, obre el cotxe, perquè fa un control rutinari, et veu això, et pot... Això és especulació meva, però terrorisme està...
0: Sí, a prop.
1: Està a prop.
0: Clar, de fet, com és? 10 quilos?
1: 10 quilos, exacte.
0: 10 quilos.
1: Sí.
0: Clar, suposo que en cas que tu els comercialitzis, aquí ja sí que varia la cosa,
1: sí,
0: però ciutadà són 10 quilos.
1: Exacte, com a ciutadà són 10 quilos, però com a professional, doncs a partir de la llicència que tu tinguis, no?, de la Generalitat de Catalunya, ja que els professionals doncs van diferent, no?, perquè tenen uns protocols, tenen... uns vehicles especialitzats, un vehicle normal, un cotxe de família de típic, doncs no està preparat per això.
0: El tema és que aquí es pot descontrolar això també una mica.
1: Sí, i tant.
0: Clar, se te'n va la olla, llences un petard, pum, a l'arma del cotxe. Aquí què?
1: Doncs en un dia normal podríem estar parlant de desordre públic, és a dir, un delicte de desordre públic, el 557 del Codi Penal. Però com hem estat parlant abans del tema del sopar al carrer,
0: sí,
1: aquí també el fet de llançar petards a la nit de Sant Joan està habilitat per l'Ajuntament a causa de que hi ha una funció social, i és celebrar Sant Joan.
0: Sí.
1: Per tant, en aquest cas, evidentment hem d'anar en compte, no? A ningú li agradaria que li rebentessin el cotxe amb un petard.
0: No cal dir-ho.
1: Però com a tal, no et pots queixar a la policia que està llançant petards a la nit de Sant Joan.
0: Clar, el tema és que si et fan malbé el teu cotxe...
1: Ah, ja sí que podries trucar a la policia, ja,
0: sí,
1: però perquè hi ha hagut mala fe o hi ha hagut una imprudència.
0: Clar.
1: I si estem davant d'un delicte de danys.
0: Però si de sobte hi ha un petard a prop que no li fa res el cotxe i s'engega l'alarma, aquí no hi ha cap problema.
1: Doncs mala sort. Totalment mala sort. És a dir, que es poden llençar petards, però amb compte sempre.
0: Doncs haurem de tenir-ho en compte i mirar-ho també per el que vindrà la nit de demà, que com sabem sempre serà una nit intensa, però una nit a la que sobretot haurem d'anar molt de compte. Algun dubte, Òscar, que t'hagi quedat a dir, ostres, vull fer això, però no sé...
2: No, és que és el que us he dit. O sigui, els petards seran per un amic meu. Vull dir, jo és que no puc, no sé per què, però...
0: De petit tampoc, eh?
2: Ni de petit ni ara. O sigui, és com que, no sé, se'm fa por. És una barbaritat, no sé.
1: Són totalment horribles. Jo segueixo sense entendre per què s'utilitzen petards, la veritat.
0: Bueno,
1: a mi això del sopar, això de que sigui la nit més curta de l'any, sopar amb la família, amb els amics, després potser una
0: això
1: copa...
0: Bé.
1: Això
0: bé, ja, complicat.
1: Però els petards ja no, eh?
0: Sí.
1: És horrible.
0: En conclusió, Carles, què podem explicar?
1: Doncs en conclusió, doncs que es poden ser petards grossos, que facin tremolar tot, no? Fins i tot el pavelló de Can Vinader. Però, evidentment, no se'ls acudeixi llançar-los a mala fe contra persones, llançar-los a mala fe contra cotxes, contra béns, contra, doncs això, contra tot tipus de cosa o objecte o animal, ja que això sí que és il·legal, però com a tal el fet de llançar petards, doncs no ho és i tampoc tens molt de dret a queixa. També, per últim, voldria recordar que això és més bé conscienciació que no pas un resum, i és que a Sant Joan és la nit més curta de l'any, però també és la més perillosa.
0: Clar.
1: I és que, a comparació de, per exemple, l'any nou, a Sant Joan tenim cremats i beguts. A l'hospital.
0: Ja, junts.
1: Sí, exacte, junts.
0: Clar, el tema de la combinació d'anar una mica, no?,
1: sí,
0: de cantó a cantó del carrer amb el fet de tenir pirotècnia a les mans, home, no sembla la combinació més...
1: No. És pitjor que barrejar medicació amb alcohol.
0: Ja, per tant, que tothom vagi en compte i que s'ho passi bé, també.
1: Exacte. I qualsevol cosa, com sempre, trucar a les autoritats corresponents si hi ha cap tipus de problema, com ara trucar al 112, 061... I en cas de dubte, doncs no llenceu el petard. En cas de dubte, no acabeu aquell got d'alcohol.
0: I tant, Carles, com sempre, gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Falta un any per les eleccions municipals del 2027 i a Gent de Carrer coneixem tots els candidats i candidates que es presenten a l'alcaldia de Sant Boi. Avui ens visita Ramon Barau. Què tal, com estàs?
1: Hola, molt bon dia i molt agraït per el convit.
0: Ah, clar, de fet, estem explicant que queda un any per les eleccions. Quan penses en això, et fa la sensació que queda molt o que queda poc? Ho trobes com a prop?
1: Bueno, això és com un examen, no? Quan el comences, el temps doncs, passa molt ràpid i realment és el que ens estem trobant, no? Des de que hem començat una altra vegada a reprojectar doncs, el que portaven del 2021-2022 fins al projecte final del 2023 fins ara, doncs han passat 5 anys o 6 i sembla que hagi passat un any, no? I ara que estem en aquesta recta final, doncs tot va molt de pressa, oi?
0: Tu sents que t'estàs preparant com per un examen?
1: Gairebé, sí. Perquè al final, doncs, bueno, són moltes percepcions també internes, externes, com ho percep la gent, com tu doncs, pots exterioritzar doncs, tot el que portes al darrere d'un doncs, equip que està treballant, que està generant idees, que està doncs, buscant solucions per Sant Boi, i doncs, això ho has de ficar no? en escrit també, i ho has d'extrapolar a la població, i la població doncs, ho ha de percebre doncs, amb les millors maneres, amb els canals més adients, com per exemple aquest, i que doncs, amb l'esforç de tot doncs, és important doncs, que la població doncs, rebi doncs, les màximes informacions possibles també perquè pugui escollir i pugui posar nota no?, en aquest examen tant a Junts com a la resta de partits. No?
0: Parlant d'examen, quina diries que va ser la nota de Junts a les anteriors eleccions municipals?
1: Doncs per esforç un 9. No? Un excel·lent. I després doncs, no vam arribar a l'objectiu, d'acord? Aleshores, aquí vam suspendre. I aleshores, jo com que no em considero políticament correcte, quan dic que les coses no surten bé, doncs ho dic i no tinc cap problema. Val? Aleshores, hem de fer una valoració, una anàlisi de per què no han sortit bé les coses. Fàcilment doncs, podem dir que el tema comunicatiu i que no vam poder arribar a tothom, tots els nostres projectes no van poder arribar a tothom, perquè moltes persones, inclús després de les eleccions, van dir, hòstia, si hagués sabut això, no? Doncs està clar que potser no vam poder arribar a tothom. Ens vam guardar moltes coses pels darrers 15 dies, va ser un error greu, perquè això no volíem tampoc doncs, precipitar escenaris, però també la gent doncs no vam ser capaços en 15 dies d'arribar, que totes les nostres propostes arribessin, no? I aleshores hem pres mesures al respecte i no cometrem el mateix error.
0: Doncs ara s'està fent també tota aquesta comunicació en aquesta carrera que queda fins a l'examen final, que serà aquest dia de les eleccions del 2027. Ara en parlarem també de tot el que es proposa des de Junts, però abans també volíem conèixer-te com a candidat i també quina és la teva perspectiva i la teva forma de veure la política. Què diries que és per tu fer política?
1: Doncs per mi fer política és arreglar i solucionar doncs, els problemes de les persones d'una manera ètica, sobretot, val? Com t'he dit, no m'agrada ser políticament correcte, no m'agrada parlar a les persones amb infinitius, val? Com fan la majoria de polítics. De moment no sóc polític, a la gent m'ha d'escollir per ser-ho. No m'agrada que es parli a les persones com a projecte universitari, és a dir, buscarem solucions i farem xarxes perquè tothom s'aplegui en un moment determinat i aconseguir certes coses. Jo crec que així no se li pot parlar a la gent.
0: Com se li ha de parlar a la gent?
1: Doncs, per exemple, nosaltres vam fer una proposta. Bueno, un exemple, no? Al Parc de la Muntanyeta i vam dir, mira, al Parc de la Muntanyeta farem un parc de tobogans amb zona de pícnic i això costarà 110.000 euros. Vam tenir un pressupost per 110.000 euros, 12 tobogans gegants, d'acord? I a davant del Mercadona, per exemple, s'ha fet un parc que ha costat 1 milió i pico d'euros i llavors ja aquí hi ha una diferència molt, molt gran, no? I per fer aquest parc, per exemple, doncs es diu doncs bueno, farem una zona perquè la gent, doncs les famílies puguin gaudir, però no s'explica el com, el què, de quina manera, en quins terminis, m'entens? Aleshores, parlant d'infinitius, no m'agrada estar molt bé per un projecte que tu puguis presentar per fer una sol·licitud de qualsevol cosa, però crec que a la ciutadania se li ha de parlar amb coses precises, que la gent ho entengui perfectament i ficar amb la teva mesura i la teva responsabilitat. Perquè si tu t'equivoques amb els números que dones, després et poden demanar responsabilitats. Però si tu parles amb infinitius a la gent, doncs tot queda molt abstracte, molt abstracte, no? I aleshores, doncs és una de les coses que a mi m'agrada molt, perquè així també dones transparència a tot el que dius i ets molt concret, perquè una de les coses que més por li fa, doncs, a l'administració pública, a un ajuntament, i a un ajuntament com el de Sant Boi, que porta molts anys, doncs és donar una data. No? Una dada concreta, amb uns terminis concrets, no? Ja m'assistís d'alguna reunió, no, no, no diem quan acabem, no? Bueno, doncs és això, no? Per,

0: que pesen molt en un rendiment ciutadà, no? Aleshores, crec que aquí doncs, tenim un problema.
1: Tu diries que ets molt analític.
0: Bueno, soc analític, creatiu, d'acord, però també flexible. ¿Vale? Estem en un món dinàmic on la flexibilitat és molt important. Aleshores, nosaltres, o sigui, el món, els canvis més importants del món s'han fet gràcies a persones que han tingut una retrospectiva, amb l'experiència que tenien han pogut objectivar el futur. D'acord? I ara mateix, doncs, a Sant Boi tenim persones que bueno, me les aprecio moltíssim, però crec que estan saturades. Crec que l'Ajuntament de Sant Boi està lligat de mans i peus i es pot moure molt poc.
1: A què està lligat de mans i peus?
0: Està lligat de mans i peus perquè ha creat amb aquests 50 anys, amb aquests 40 i pico d'anys, 46 anys, doncs una estructura molt gran. Molt gran, molt gran, molt gran. I aleshores necessites... És com... és com l'obesitat, no? Necessites consumir molt de sucre i donar molt de sucre al sistema perquè el sistema funcioni. Ara mateix, tant les estructures europees com les empresarials estan canviant moltíssim. Jo que treballo en una empresa que fa 20 anys tenia 30.000 treballadors, ara en té 11.000, i estem reduint molt els costos, estem reduint molt qualsevol detall t'afecta la producció, t'afecta doncs, el teu futur, afecta a tots els sistemes de producció, qualsevol detall doncs, és important. No? I aleshores, ara mateix, a l'Ajuntament de Sant Boi, doncs, si bé hi ha persones que puguin ser competents en els seus llocs de treball, però estan moltes lligades de mans i peus, no poden avançar en moltes coses.
1: I
0: no?
1: Sobre gent a l'Ajuntament?
0: Crec, sincerament, que s'ha de fer una reestructuració, sí. I sobre gent, jo crec que hi ha d'haver un bypass. Ara mateix, amb l'estant que tenim, amb la perspectiva que tenim de futur, jo que vinc també del món de l'empresa, estic veient tots els canvis. Vam ser, per exemple, jo en treballo lo suficientment flexibles doncs per apenas un mes doncs, crear una màquina, una respiradora pels hospitals, quan hi va haver la crisi de la Covid. Oi? Ens vam posar tots a treballar en molt poc temps i ho vam fer possible. Estem en un moment... ara mateix, en un dels moments doncs, més trampes de la història de la humanitat, i cal reajustar totes les parcel·les. Val? I enfocar allà on potser la gent no és tan necessària, val? En segons quines pràctiques, que aquesta mateixa gent pugui fer un bypass, val? Cap a uns altres sectors. Uns sectors on estiguin més pròxims a la ciutadania. Val, uns sectors on tu, per exemple, ara mateix amb els problemes socials que tenim al carrer, potser calen més agents de carrer, calen més educadors socials al carrer, a les places, m'entens? O sigui, no és que s'obri gent, és que s'ha de reubicar el sistema.
1: D'on treus personal de l'Ajuntament per ubicar-los a la policia?
0: Per ubicar-los...
1: Perquè entenc que seria aquesta la mesura, no? És a dir, si falta presència policial al carrer, faltarien més policies... I, segons dius, s'hauria de treure també d'altres administracions que potser estan gastant masses diners. D'on es treu i on es posa?
0: Mira, doncs, el bypass es fa amb temporalitats. Ara mateix estem en una situació on l'Ajuntament, en els pròxims 4-7 anys, més o menys, doncs hi haurà una reestructuració molt important de plantilla. Per què? Doncs perquè hi ha moltes prejubilacions, hi ha moltes jubilacions, no? Llavors, també tenim una oportunitat. L'Ajuntament ho ha de veure com una oportunitat, també, oi? I aleshores hem de mirar on reubicar, on es necessitarà en els propers anys els nostres funcionaris, el nostre múscul, no? I és això on hem d'anar a mirar, a la comunicació, als carrers, a fer una integració molt millor de les persones nouvingudes, que potser les necessitem també per treballar, per desenvolupar una economia. Doncs tot això és important i s'ha de fer d'una manera esquemàtica, però sempre, sempre, sempre amb criteris d'eficiència i efectivitat, perquè és molt important. Això és vital, perquè això marcarà la diferència. Hem de tenir en compte que a l'Ajuntament doncs, la partida més important doncs, és els sous també, no? Ens gastem molts diners amb sous,

0: I aleshores doncs, hem de mirar com poder revertir també aquesta situació dins de l'eficiència de la ciutat, perquè la ciutat té moltes necessitats, i s'ha de generar economia, perquè no estem generant economia, és al revés, són cada vegada més dependents. Llavors, necessitem un Sant Boi fort a través, doncs, per exemple, doncs, reactivar els Ateneus, que és una font molt important d'economia, i dona molt de valor afegit, a través d'interaccions amb empresa, també, interconnectada també doncs, amb els Ateneus, tenim un pla estratègic per això també. Aquestes interconnexions, com vaig dir també una vegada, doncs, que estem molt a prop de la Fira de Barcelona, tots els firaires doncs, fan un pre i un post i això porta molt valor afegit, molt el coneixement local, tot el talent... té una necessitat, i aquesta necessitat també passa per interconnexions a escala global, no? I a Sant Boi tenim unes potencialitats immenses. Sant Boi és una, pot ser una màquina, val? De potencialitats i de portar valor afegit al jovent, a la indústria, al comerç, i de tot plegat fer un Sant Boi molt més potent i més dependent, que és el que busquem Junts per Sant Boi.
1: Parlaves ara, per exemple, dels Ateneus i que hi havia un pla respecte a això. Què és el que es pretén fer?
0: Bé, nosaltres hem detectat que... hem detectat que els dos Ateneus que tenim a Sant Boi, tant el familiar com el santboià...
1: Per cert, hem de dir que en el familiar hi formes...
0: Sí,
1: part molt
0: sí,
1: important,
0: sí,
1: diguéssim.
0: Sí, sí, ara mateix sóc el vicepresident de l'Ateneu Familiar i per mi també és molt important doncs, la transparència amb les coses, d'acord? I no me n'amago de dir que sóc el vicepresident de l'Ateneu Familiar i que jo vaig entrar en política, quan vaig obrir la porta del teatre de l'Ateneu Familiar. M'ho havien proposat abans, sempre havia dit que no, però vaig dir, això és indignant. Això és indignant. O sigui, això no pot estar passant aquí a Sant Boi. Tenim el teatre més gran de Sant Boi, amb 732 places, tancat. El 99% de la població no sap que existeix. Jo que vinc del món associatiu, quan vaig veure allò, és com si haguessin clavat aquí una estora, saps? Un ganivet i se'n va caure el món al terra, no? Vaig dir, com pot ser que aquesta joia estigui aquí, no? Llavors, bueno, hi ha un seguit d'errors, tant per part de l'Ajuntament com... per part de l'Ateneu, amb dos han tingut errors, però bueno, ara estem intentant doncs, que l'Ajuntament doncs, també ajudi d'alguna manera i intentar doncs, rehabilitar l'espai perquè els santboians i santboianes doncs, no hagin de marxar fora. Com et deia abans, nosaltres hem detectat que milions d'euros, ojo, estem parlant de milions d'euros que marxen de Sant Boi, amb les darreres dues dècades han marxat de Sant Boi milions d'euros per part directa i indirecta, val? És a dir, indirecta, quan dic indirecta vull dir que el propi Sant Boià doncs, els seus diners els gasta fora de Sant Boi, anant a teatres, i de manera directa dic que les subvencions que reben moltes entitats, pagades per totes i tots nosaltres, doncs se'ls han gastat o bé a l'Àtrium, que val... uns 5.000 euros a llogar-lo, o a l'Auditori de Cornellà, que si el vols tot el dia, doncs potser val fins a 7.000 euros, segons el que demanis. Aleshores, durant tot...
1: Però quan dius 2 milions, o sigui, com es fa aquest càlcul, per exemple? Perquè, clar, el que tampoc pots fer és dir, si algú va a Barcelona a veure teatre, significa que directament no estan anant a Sant Boi, és uns diners que es perd. Home, potser hi ha algú que simplement la decisió és anar a Barcelona, perquè hi ha una obra que li agrada molt.
0: Exactament, exactament.
1: I però llavors aquest càlcul dels 2 milions...
0: I et dono tota la raó, però tu... vas perquè no tens l'opció aquí a Sant Boi. Perquè aquí a Sant Boi, al no tenir teatre, estem fora de l'àmbit de les obres de teatre que passen per tota Catalunya. Aleshores, tu, no és la teva decisió. Tu estàs obligat.
1: Sí.
0: Tu estàs, no, perquè aquí a Sant Boi no la pots veure. Aquí a Sant Boi és impossible, perquè no tenim teatre, d'acord? I Can Macera, per exemple, no està habilitat. O sigui, és una sala... A més, Can Macera m'encanta, perquè et dona moltes possibilitats. És una sala camaleònica que nosaltres, com l'entitat en la que estava abans, la vaig utilitzar durant 9 anys i, bueno, va ser increïble. És una sala increïble, però... té moltes limitacions també, no? Per exemple, doncs, una és aquesta, uns grans esdeveniments potser no es poden fer, moltes entitats grans que tenen molta capacitat, doncs, el col·lapse en sencer, deixen fora altres entitats, llavors, independentment, doncs, necessitem espais. Quan et dic això és que tu no tens l'oportunitat, perquè encara que la vulguis veure, doncs no la pots veure perquè aquí Sant Boi no arriba. Aleshores, les entitats que reben subvenció es gasten la subvenció que surt de tots els santboians i santboianes fora de Sant Boi, no? Aquests són uns diners que surten. I a més, com que no hi arriben, perquè no hi arriben els 5.000 euros, perquè Sant Boi, els departaments, ja sigui qualsevol departament, qualsevol àrea, ja sigui de cultura o d'altres àrees, doncs et donen subvencions que van entre 1.100 i 3.000 euros aproximadament, doncs aquests diners te'ls gastes, no arribes, doncs el pare i la mare que ha tingut que gastar-se 20, 30, 40 euros, doncs a portar el fill de teatre a l'escola de dansa, doncs com que no hi arribes, has d'anar el pare, la mare, la tieta, m'entens? I al final t'acabes gastant doncs 10.000 euros, m'entens? Que se'n van fora de Sant Boi, això multiplica per totes les entitats que marxen, doncs són molts diners, multiplicat per 20 anys, doncs són milions d'euros.
1: Però quin és el pla per intentar revertir això? Què és el que es faria?
0: El que es faria, doncs, hem de rehabilitar i reconstruir els dos ateneus, vale? Això és primordial, també donar una accessibilitat als espais. Ja et vaig dir, sobretot a l'Ateneu Sant Boià, perquè l'Ateneu Sant Boià està ubicat a 30 segons, a un minut de l'estació. Està molt més a prop del recinte firal del polígon Almeda, que seria la nostra competència si féssim això, no? Aleshores, necessitem un espai que pugui, un espai dinàmic que pugui aportar coneixement, que pugui aportar economia, que pugui aportar clients de qualitat per tota la restauració que hi ha a Sant Boi, per tot el comerç que hi ha a Sant Boi, i aquí fer un cercle, a més vital també, per aportar coneixement interconnexions per la gent jove i perquè pugui Sant Boi tindre un creixement des de els ateneus i les zones firals cap a la indústria i no projectar tant a la logística, que per situació Sant Boi està molt bé per la logística, però tenim un problema perquè la indústria s'està marxant. Aleshores, Sant Boi necessita parcel·lar molts vectors per intentar captar més economia i diversificar-la, perquè si ho apostem tot a una cistella, doncs ens arruïnarem, perquè cada vegada serem més dependents, la gent anirà sortint cada vegada més fora de Sant Boi, tenim molts habitants, les polítiques del temps doncs ens preocupen molt, independentment que s'hagi donat un premi ara, em sembla que s'han donat un premi per les polítiques del temps,
1: sí,
0: ens provoquen...
1: Capital Mundial del Temps.
0: Sí, doncs i ja veurem, no?, que a partir d'ara, cada dos o tres mesos ens donaran premis per alguna cosa, però clar, si quedes entre els teus municipis amics a veure quin premi em pots donar i es van repartint premis, ens anem donant notícia, però a mi això no em preocupa. Jo si sóc alcalde, no buscaré premis que em donin premis. Jo buscaré que quan el ciutadà de Sant Boi passegi per Sant Boi, estigui a gust, vegi que els seus impostos estan ben pagats i que aquell dia, el dia que surti a passejar per Sant Boi, sigui un dia de qualitat que valgui la pena. Això és el més important. D'acord? Perquè el premi realment l'has de percebre. Sí? Perquè és com el Sant Boi respira més verd. Sant Boi no ha construït ni un mil·límetre quadrat de verd urbà. En canvi, ens donen premis, no? No pot ser. Sant Boi no ha construït ni un mil·límetre quadrat de verd urbà. Si es vol, es pot dir, s'han renaturalitzat zones.
1: És el que t'anava a dir. Hi ha verd que no cal construir-lo d'alguna manera. És a dir, tu no construeixes un arbre, tu no construeixes una gespa, no sé com explicar-t'ho. És una cosa que es construeix sola, si li dones l'espai perquè passi.
0: Això mateix. Aleshores, però tu dius, tenim un Sant Boi respira més verd, no? Un Sant Boi...
1: Home, si hi ha més arbres, si hi ha més gespa, si hi ha més espais naturals, doncs sí que hi ha un Sant Boi més verd, no?
0: No, és al revés. N'hi ha més gespa, menys espais naturals, perquè si tu mires...
1: Però una gespa no és un espai natural.
0: Sí, però si tu mires una gràfica, o sigui, nosaltres el que diem és... Vale, tu pots dir, renaturalitzem l'espai, però no pots dir que busques un premi per un Sant Boi respirar més verd quan no s'ha construït ni un mil·límetre... O sigui, és a dir...
1: Però s'ha renaturalitzat.
0: No, perquè estem tirant a l'atmosfera, si mires els darrers 4 anys, molt més CO2. És a dir, tu no només has fet un Sant Boi no més verd, sinó al revés.
1: Quin és l'estudi que diu que Sant Boi envia més CO2 a l'espai exterior?
0: Mira, si tu has perdut hectàrees envers edificis, ¿vale? I les zones verdes que ja eren verdes les has renaturalitzat, ¿vale? Sí?
1: O sigui, tu has perdut hectàrees per fer edificis i has això ha generat CO2. Per exemple, quines hectàrees s'han perdut per generar edificis i s'ha generat CO2?
0: Doncs, per exemple, en els darrers 4 anys, doncs, totes les obres que s'han fet en habitatge a la Ronda, ara a la part d'aquí de Casablanca, oi?
1: Però Sant Boi no hauria de construir més habitatge, llavors?
0: Bueno, Sant Boi no hauria de construir tant habitatge. Hi ha un problema d'habitatge, d'acord? Però on volem arribar? Volem arribar als 100.000 habitants? Sant Boi té un problema. Com t'he dit, la vida, o no sé si t'ho he dit o no, la vida és equilibri, d'acord? Mm. Sí? Mm. És equilibri. Sense equilibri no pots desenvolupar. Mm? Perquè si et desenvolupes sense equilibri tens un problema. Aleshores, fa uns anys, per exemple, fa 4 anys, fa 6 anys, nosaltres vam projectar també aquí a Sant Boi doncs, fer drenatge d'aigües, perquè teníem un problema de sequera. Després, a l'Ajuntament també va dir la mateixa cosa, però enfocat des d'un altre punt de vista, no? En comptes de sequera, doncs amb els aiguats, no? Ens sembla perfecte. Això ho recolzem perfectament, d'acord? Però tornant, no? Doncs en el tema de l'habitatge, cal un equilibri. Això està claríssim.
1: Però entre què i què?
0: Doncs entre la nostra dependència que tenim, perquè la gran majoria de persones treballa fora de Sant Boi, d'acord? Sí? Entre la zona industrial, no, logística que tenim, perquè estem perdent la indústria, quan aquesta zona logística d'aquí 7 o 8 anys estigui 100% robotitzada, no necessitarà el 80% de la plantilla, d'acord? Encara tindrem més dependència, ¿vale? Quin tipus d'habitant tindrem aquí a Sant Boi? O sigui, com estarà detencionat? Val? Haurà de sortir molt més. Aleshores, nosaltres, per exemple, en la problemàtica aquesta que hi ha ara amb el tema del quartel dels soldats. Què ha de passar amb el quartel dels soldats? Perquè si ens l'emportem, qui pagarà la penyora que costa els milions i milions d'euros del trasllat? Hem de lluitar per això? Necessitem allà... Quants habitatges necessitem allà per poder pagar el trasllat? Nosaltres de Junts per Sant Boi potser el que diem és que potser sí que cal fer l'Avinguda 11 de Setembre molt més gran, molt més dinàmica i fer una línia d'habitatges en aquella zona, però d'aquella zona cap enrere potser el que cal és aprofitar algun pavelló dels que n'hi ha i fer un jardí botànic mediterrani que empalmi, per exemple, doncs amb la muntanyeta ens calen 5 o 6.000 habitatges allà. Jo tinc els meus dubtes perquè Sant Boi es tensionaria moltíssim. Aleshores, doncs, és una cosa que també estem valorant i estudiant molt seriosament.
1: Però vosaltres també el que heu explicat aquests dies a través de les vostres xarxes és que el que volíeu fer és que hi hagués més habitatge social. Com es fa perquè hi hagi més habitatge social sense construir-ne més?
0: En aquest, bon, t'acabo de dir que tota l'Avinguda 11 de Setembre, doncs ens agradaria que fos una gran avinguda i amb un 50% de l'estructura amb base en habitatge social.
1: I quants habitatges hi hauria en aquesta
0: avinguda? Aproximadament ens surten uns 500 habitatges, més o menys.
1: Respecte a quin estudi o com s'ha arribat a aquesta
0: conclusió? Bueno, perquè per el que seria tota la L, una línia sencera, val? Fas el càlcul total del que fa l'avinguda i interconnexiones una miqueta amb la pujada de la Ronda, fins on està el Pipicant aquell que hi ha. Més o menys és el que els estudis que estem mirant ara, vale? Però tanmateix ara m'has tret una proposta aquí, vale? Estem en desenvolupament i és el que estem mirant. Estem mirant buscar un equilibri en Sant Boi. És igual, es parla també doncs, d'un altre tema picant, no? Que també se'ns ha titllat molt de racistes a Junts per moltes coses, no? En el tema de la immigració. O sigui, estem amb el mateix. S'ha de buscar un equilibri. Quan tu portes 2,5 milions de persones, o gairebé 2,5 milions de persones, doncs a Catalunya el 33% de la immigració ve de l'estat espanyol ve a Catalunya, doncs sense un equilibri on tu pots rebre aquestes persones, on tu pots integrar-les d'una manera adequada, doncs aquí pateixes, no? I és en el que ens trobem. Jo crec que les persones quan venen i quan les reps, les has de rebre amb unes condicions mínimes, perquè si no el que passa és que tensiones molt tot l'ambient, i al final doncs tens problemes per tot arreu.
1: Però tu no pots regular matèria immigratòria des del municipi.
0: Es poden fer moltes, sí, perquè això ja ve de dalt també.
1: Sí, per això, em refereixo que a nivell de presentar una candidatura municipal, el que sí que es pot, per exemple, és com s'atén a través de serveis socials, a través de serveis d'integració, com aquesta immigració d'alguna forma s'acull per part de la ciutat. Aquí és on pots treballar.
0: I aquí és on podem treballar també, però des del municipi es poden fer moltes coses. Mm. Com et deia abans, hem vist doncs, aquesta trencadissa social, val? Per part de les esquerres, val? Que ens han aportat...
1: Trencadissa social.
0: Sí, jo crec que hi ha una trencadissa social. Val? Jo crec que la visió d'esquerres és molt important. Ojo, eh? Jo que també he estat també doncs, en el món de l'esquerra, fins a vehicular fins a Junts, crec que la visió d'esquerres és molt important i necessària, però a vegades ens enfoquem massa doncs, quin és el color de l'interfaz i no ens enfoquem en l'interfaz. No? O sigui, la culpa de tenir febre no és del termòmetre. Per dir-ho d'alguna manera. No? Aleshores, crec que es pot créixer, però sobre uns ideals, però els teus ideals no et poden col·lapsar, perquè si no el que fas és trencar també tots els valors socials i esforços que venen del darrere de les persones que han construït doncs, tots els valors socials. No? Aleshores, doncs, has de buscar un equilibri aquí respectar...
1: Traduït a fets, diguéssim, que és el que està defensant l'esquerra, que és defensar uns colors i no defensar unes polítiques concretes.
0: Doncs, mira, si a tu et pugen, per exemple, si tu et pugen tres formiguetes per aquí, ¿vale? Si és de, ara que no ens escolta ningú, si és d'extrema dreta, ¿vale? Bueno, si ets, segons quina visió extremista tinguis, ¿vale? Per no dir d'extrema dreta, que jo ho dic, però bueno, potser te les apartes així, ¿vale? I si és d'esquerres, doncs acabes un paperet, no? Segurament. A veure, les portem al carrer, que surtin i es puguin desenvolupar. Si en aquest mateix moment et posem 50 formiguetes de cop, hòstia, ja t'espantes una miqueta més. Si tens una visió més extremista, doncs te les exposes així amb força, val? I si tens una visió més d'esquerres, doncs agafes una altra paperet, escolta, potser una mica de sucre, busques la manera, però hi ha un moment que si t'entren un milió de formigues i t'omplen el cos, siguis del color que siguis, surts fora i intentes, no? Aleshores, hi ha un moment que et col·lapses, no? Les coses
1: però Junts
0: s'han de fer amb
1: com ho fa? És a dir, quan li pugen a Junts un milió de formigues aquí, o sigui, què fa Junts?
0: Vale, no, el que estem dient des del principi és que nosaltres, amb retrospectiva i amb prospectiva, el que et deia abans, no? Quan tu veus els problemes, que ja els estem dient fa temps, quan tu veus els problemes, doncs, clar, si estàs en una posició doncs, que políticament no tens la força que has de tindre, doncs potser no arribes tant mateix, estem...
1: Cap a quines són les propostes? O sigui, com es fa front a aquesta situació que estaves explicant?
0: Doncs abans, a nivell municipal, que suposo que és el vincle, no? que m'estaves dient, aquesta connexió que m'estaves dient abans hem parlat més o menys del tema, no? O sigui, en els pròxims anys tenim l'oportunitat de fer aquest bypass, oi? Mm. I aleshores, doncs...
1: Més policia.
0: No, abans... és que la policia és com anar a tirar les escombraries i que ara et multaran si no ho fas bé. I per què en comptes de multar no et premien? No? Doncs no és més policia, potser calen educadors socials al carrer, calen psicòlegs al carrer, calen persones que tinguin contacte real amb les persones, cal veure doncs, aquesta persona que ha fet un delicte al carrer, seguir-lo, veure quins problemes... Perquè A vegades les coses passen i no passen per una cosa. Les coses són multifactorials, d'acord? I jo no hi crec tant amb la policia, no? O sigui, amb la policia en el sentit de que, per exemple, hagin d'estar a les escoles... No, la policia té la seva funció i ho fan molt bé, d'acord? Però hi ha unes altres funcions que no depenen tant de la policia. La policia és un actor importantíssim a la societat, però hi ha altres actors que potser no es tenen tant en compte, que poden ajudar molt més als joves, poden ajudar molt més a aquestes persones que venen i com que veuen que se'ls acaben les oportunitats, que han vingut amb una esperança, se'ls acaben les oportunitats i al final acaben delinquint, multireincidint, m'entens? Aleshores, ojo, aquí hi ha un multifactorial que afecta moltes coses. I a moltes vegades fiquem el dard a una qüestió concreta i aquesta qüestió en concret s'obre en moltes fases, no? Llavors han d'entendre moltes coses.
1: La proposta de Junts és una mica de policia, una mica de psicòlegs al carrer, deies, que no sé molt bé quina és aquesta figura, però psicòlegs al carrer i una mica de que hi hagi més ajudes dels serveis socials.
0: Sí, o sigui, està més pròxim a la ciutadania. Més pròxima a la ciutadania, perquè ara mateix podem parlar de moltes coses. Ara es ve, com t'he dit abans, una revolució, o sigui, estem en un moment més cachondo i de la història de la humanitat, però a més, en el moment també doncs, de més responsabilitat, perquè la intel·ligència artificial treurà molts llocs de fer, i la robotització, cosa que estic veient cada dia, ara nosaltres allà a l'empresa doncs, tenim maquinetes ja que les programes hi van soles a certs llocs, no? Aleshores, a l'administració pública...
1: Sí, però per no deixar aquest tema sense tancar-lo i marxem a parlar del que en consideris, però respecte al que s'havia de fer d'un problema que dius que és la immigració, que deies que hi ha, bueno, que hi ha un problema que és el que es considera des de la posició del teu partit, que han arribat masses, perquè feies no? Explicar les formigues, però bàsicament resumint és que, segons considero, n'han arribat masses i per tant alguna cosa s'ha de fer. A mi el que m'explicaves sona una mica com el que havies dit que no s'havia de fer, que era com mesures molt generals, i no anar a les mesures concretes. Ho dic perquè no he escoltat encara mesures concretes sobre què s'havia de fer en aquest sentit.
0: Sí, doncs les mesures concretes és, com t'he dit, en quant a municipi, crear també doncs, figures que no siguin tan impositives com la policia, que han de fer la seva feina, però crear figures més de carrer, més pròximes. Però no només per la immigració, sinó també pels joves. Val? Que els joves, molts han de sortir de Sant Boi, tenen molts problemes. Val? I la policia doncs, ha de fer la seva feina, i l'Ajuntament també, perquè, per exemple, els multiresidents, l'Ajuntament no s'està presentant com a acusació particular. Doncs, oi que hem tret una llei per donar eines tant a la policia com a l'administració, com als ajuntaments? Doncs els ajuntaments han de fer la seva feina. I l'Ajuntament de Sant Boi ha de fer la seva feina, que no l'està fent. D'acord? Perquè, sobretot, s'ha de protegir a la ciutadania. Però també, aquesta persona que és multiresident, abans que ho sigui, doncs potser necessita ajuda, o potser necessita una oportunitat. Doncs aquí és on Junts per Sant Boi, doncs, ja que aquesta persona està aquí i ha vingut sense papers o de qualsevol manera, perquè l'Estat ha estat incapaç de vehicular doncs, unes oportunitats segures per a aquestes persones, doncs ja que hi són, doncs, quan arriben, doncs se'ls ha d'agafar de la millor manera, perquè si no després doncs, tenim un problema tots.
1: I amb l'ocupació?
0: I amb l'ocupació ho tenim claríssim també. Mira, aquí per exemple, o sigui, tenim al carrer Montevideo amb el Joan Bardina, tenim una casa molt gran aquí que està ocupada, amb la música a tope fins a la 1 de la nit gairebé tots els dies. I viuen 7 o 8 famílies. Doncs, a veure, tu... Val? Amb la llum punxada i tot, d'acord? Doncs tu com a ajuntament has d'anar i treure'ls-hi la llum. Per què? Per què? No perquè hagin ocupat la casa que també, sinó perquè estan desestabilitzant la zona, val? Perquè tu ets un ocupa i tu necessites la vivenda, per exemple, d'acord? Doncs tu com a ajuntament pots, a través de serveis socials, pots mirar quina és la situació d'aquesta família. I pots fer una valoració sobre uns estàndards que han d'estar molt clars i oberts a tota la ciutadania. Val? Uns estàndards i uns indicadors. Mira, nosaltres podem fer...
1: Els estàndards és la llei, i en aquest cas la llei també depèn de l'Estat.
0: No s'aplica, moltes vegades no s'aplica com s'ha d'aplicar, d'acord?
1: Perquè, en quins casos?
0: Doncs en quins casos, doncs, tu tens un lloc com aquest, per exemple, doncs, que no només et punxen la llum, que no només ocupen l'habitatge, que no només hi viuen moltes famílies, sinó que, a més, doncs, molesten a tot el veïnat. Doncs això no pot ser, perquè tu ja d'entrada no estàs respectant les normes cíviques de la ciutat. Llavors l'Ajuntament aquí ha d'intervindre. O sigui, aquí no es poden quedar de braços plegats. Tu pots anar allà amb educadors socials, pots anar allà amb gent de... amb gent social, no? I veure quines les problemàtiques que pot tenir aquesta família, val? Si cal ajuts, val? I compleixen les condicions estatals sota normatives, es pot ajudar. Però quan tu, a més, no respectes el teu entorn, doncs a sobre t'estàs rient dels teus veïns. Això no pot ser, d'acord? Llavors, com et deia abans, a la vida... com a tot, tot és equilibri. Quan a l'equilibri, com a yin yang yang, no? Ara per fer aquí, per ser pedagògic, quan aquest equilibri es trenca, doncs tu has de tenir la teva experiència, val? En retrospectiva, què ha passat i com ho pots arreglar. Però també has de tenir aquesta perspectiva, no? De com ho pots arreglar el problema, no? I com bé et deia, no em conformo amb les persones que només fan la seva feina. Quan tu estàs en un ajuntament has de buscar l'excel·lència, i quan aquesta excel·lència, quan aquest rendiment baixa, has de marxar. El que fico amb més valor amb les persones és que saben marxar en el moment que toca. Aquesta per mi és una condició increïble. Quan tu ja no dones el teu màxim, quan tu has perdut la il·lusió... quan estem parlant de serveis públics, perquè després la gent s'ha de guanyar la vida i moltes vegades doncs, no pots canviar de feina, però estem parlant que la teva responsabilitat són els ciutadans de Sant Boi, d'acord? I més o menys tu pots perdre la il·lusió en un projecte en 4 anys, en un projecte col·lectiu. 6 anys si t'engresca molt. 8 anys si tens valor afegit dels teus grups de treball. Però a partir d'aquí està demostrat científicament que vas declinant.
1: Quin estudi ho ha demostrat, això?
0: Bueno, jo que estic amb educació social, doncs bueno, ja te'l passaré. He llegit molt sobre el tema.
1: Si sí, vols, segur que és interessant. Sí.
0: Però bueno, tu perds, no? I després hi ha estudis, que això t'ho pots trobar en qualsevol lloc, no? Doncs que ja està la passió, l'enamorament, no? I després doncs, el vincle que tens amb la teva parella, que pot durar doncs, tota la teva vida, d'acord? Doncs hi ha molts estudis semblants, no? Però el que sí que està clar, tornant, no? Que amb 50 anys de govern doncs, has perdut l'atenció, has perdut l'emoció, has perdut això que has de tindre, no? per portar doncs, un projecte col·lectiu engrescador que il·lusiona a la ciutadania. Això s'ha perdut i està claríssim. Jo veig un Sant Boi molt fort, i ho estem veient amb l'oci, ho estem veient amb la indústria, estem veient com està funcionant el sistema de comerç local, amb tots els establiments d'un mateix vector que s'estan obrint a Sant Boi, i això ens preocupa moltíssim perquè s'està perdent doncs, el Sant Boi que volem, no? Primer el Sant Boi que volem, i després potser sí obrir a lliure mercat, però primer hem de tenir un nucli, un rovell, val? Que capaciti a tots els barris i que pugui fer prosperar tothom. Perquè si no, doncs, cada vegada som més dependents, i és el que ens estem trobant. Estem amb un Sant Boi molt dependent, molt dependent.
1: Per tant, si hi hagués una autèntica revolució en aquestes següents eleccions i sortissis com a alcalde, clar, duraries què? 4 anys, com a molt 8, diguéssim.
0: Màxim. O sigui, això ho tinc claríssim. Ara, tothom que em coneix sap que dono el 200%, el 1000%. El 2000%, val? O sigui, això, el que és feina, treball, honestedat, al màxim, amb seny, però fins a les màximes conseqüències, no? I també he de dir que si prometo alguna cosa i no compleixo, marxo. Val? O sigui, això ho tinc claríssim. No? Si jo dic que faig un parc de tobogans amb zona de pícnic, amb zona d'ombra per 110.000 euros, clar, després em pot dir, és que tu portes l'empresa que vols. No, aquesta empresa que es presenta a la licitació que toqui. Perquè el que no pot
1: ser... Ja li donaràs tu, no?
0: No, el que no pot ser... No, li donarà la ciutadania. El que no pot ser, per exemple, com el que està passant a Sant Boi, que sempre surten les dues o tres mateixes empreses, va, durant els darrers anys, això no pot ser. O sigui, potser... jo crec que també és una de les coses, no? Jo crec que els tècnics de l'Ajuntament, que fan molt bona feina, doncs també es tindrien que fer equips on es puguin buscar empreses de fora. No? Igual que jo vaig trobar una empresa a Vic, em vaig recórrer durant un mes mitja Catalunya a través de contactes i vaig trobar una empresa a Vic que ens feia habitatge a Sant Boi per 127.000 euros, que després aquesta empresa doncs, la va agafar Moto2 i GPU. Mm. Val?
1: Però nosaltres en el seu moment, per exemple, vam preguntar després de l'entrevista, ens ho vas explicar a l'última entrevista, vam preguntar a l'Ajuntament de dir, escolta, com pot ser que no se li hagi donat cap obra a aquesta empresa que realment és tan competent, i ens van dir, ostres, és que no s'ha presentat mai als processos de licitació, per tant...
0: Sí, qui es presenta als processos de licitació? Surten... Escolta, això és com les empreses llibreria, no? Que mires al darrere i sempre estan els mateixos, no? Jo crec que aquí, i una altra cosa que proposo, si sóc alcalde, es farà una auditoria a l'Ajuntament, d'acord? Que sau que se'n fan. Però em vull fer diverses auditories, d'acord? I amb diversos sectors determinats. És importantíssim fer una auditoria externa, val? Perquè són 45 anys, 46 anys, que anem cap als 50 anys de govern i han passat moltes coses, ens arriben moltes informacions preocupants, d'acord? I algunes, doncs, no les puc dir perquè no tinc proves i unes altres, doncs, tinc alguna prova, però també tinc la persona que m'ho ha dit que no m'ha dit, bueno, no et donaré els papers, no? Mm. Vull dir, aleshores, clar,
1: em costa
0: dir, doncs, bueno, hi ha, per exemple, silencis administratius, val? Que es podrien tocar. El silenci administratiu vol dir que hi ha alguna sentència i que potser doncs, no s'està duent a terme per part de l'Ajuntament. Bueno, hi ha coses que són preocupants, d'acord, i que, bueno, que una auditoria potser ens diria si tenim la raó o no. I per això no em vull extendre més en aquest tema, val? Perquè també doncs, si dic les coses concretes doncs em pot portar
1: problemes legals,
0: d'acord? No perquè potser no tingui proves, sinó perquè la persona que les aporta doncs, potser doncs, em diu, doncs, mira, ara no te les vull donar perquè tindria que donar la cara. Aleshores, l'únic que dic sí és que cal una auditoria a l'Ajuntament de Sant Boi, i jo crec que tots els ajuntaments potser del Baix Llobregat que porten tants anys governant, siguin del color que siguin. O sigui, una auditoria externa sempre crec que està bé, i una auditoria externa feta per algun auditor que no l'hagi fet mai. Jo crec que això és essencial, perquè els ciutadans de Sant Boi que s'aixequen a les 4, a les 5, a les 6 del matí per anar a treballar, jo que em moc en aquestes franges horàries que els veig cada dia, doncs jo crec que necessiten saber que, doncs, que el seu esforç està ben gestionat, els seus impostos estan ben gestionats, no? I en això m'implicaré al 1000% de veritat.
1: Per tu, quin diries que és el tema més important de crear aquestes properes eleccions?
0: Doncs... Hi ha molts temes importants. Per mi, personalment, generar una economia i la seguretat és molt important. ¿Vale? La seguretat és molt important, que la gent pugui respirar i no és tranquil·la per Sant Boi és molt important. I també generar un sistema econòmic a Sant Boi és molt important, que no siguem tan dependents de la logística i que els santboians i santboianes, quan arribi aquesta... revolució, jo prefereixo dir-li evolució, abans que deia si hi ha una revolució i entres a l'Ajuntament de Sant Boi, jo crec que no és revolució, perquè hi ha persones molt competents a l'Ajuntament, i crec que cal una evolució i cal un lideratge, cal una persona que pugui liderar l'Ajuntament. Jo crec que ara mateix no tenim en l'alcaldia que tenim, no tenim un líder, d'acord? Tenim una molt...
1: Josep Moret no és líder.
0: És una persona increïble, és una persona molt amigable, molt propera, però no, jo crec que no és un líder.
1: I quines són les capacitats que tens tu per ser aquest líder que necessita l'Ajuntament?
0: Doncs sobretot fer de Sant Boi un Sant Boi que treballi amb l'eficiència. Val?
1: I però dic les teves capacitats.
0: El lideratge es mesura amb la capacitat de gestió, amb la capacitat d'aportar coses, d'aportar coses i quines coses. Val? Perquè tu, si vols portar valors socials, per exemple, estem parlant de models. Val? Jo veig amb l'Ajuntament de Sant Boi, no? Es preocupa moltíssim amb aportar valors socials, que està molt bé, amb la cura de les persones, que està superbé, val? No m'aparto d'aquesta línia, però això necessita recursos. I els recursos no han de sortir tots de la ciutadania, val? Aleshores, el lideratge que em comprometo a portar a terme, perquè hi ha molts tipus de lideratges, un pot ser líder en una cosa i pot ser un inútil en una altra, d'acord? I per això estan els equips. Però aquí es necessita una evolució, d'acord? I el lideratge que cal portar a Sant Boi és un lideratge amb interconnectivitat de talent i economia per generar aquestes cures, val? Perquè tot no hagi de sortir del mateix sac. D'acord? Sant Boi necessitem ser més autònoms. I és aquest el lideratge que vull portar a Sant Boi. Perquè totes les entitats no necessitin de la mateixa Pachamama. Val? Sí? Això és el que vull de Sant Boi. Que les entitats puguin generar recursos per elles soletes, que no necessitin a ningú. Ni necessitin que ningú els raspalli l'esquena. Val? Per mi aquest és un mal lideratge. Aleshores, és un tipus de lideratge, però no és el lideratge que vull per Sant Boi.
1: Em fa gràcia això de la Pachamama.
0: Sí, sí. És com el que passarà amb els governs d'esquerra i que jo me'ls aprecio molt. És que també vinc d'aquest món, no? Però crec que bueno, hi ha un moment que necessites fer un reset. I ja està. O sigui, has fracassat i ara t'has de reconstruir. Jo crec que a l'esquerra li passa això. Ha fracassat, val? Han de saber per què ha fracassat i ara s'han de reconstruir. Vale? Ja està, no passa res. És com l'acudit aquest del Woody Allen, no? Que diu... com era? Diu... Hem anat al metge amb el meu germà i diu que és una gallina. O que posa ous, no? I diu al company, porta-la al psicòleg, en comptes del metge, porta-la al psicòleg, dic, no, que ens quedem sense ous, no? Diu, que és una gallina, no? Diu, no, que ens quedem sense ous, no? Diu, pues és això, no? Bueno, ara l'he explicat així de...
1: Aquest final d'entrevista m'està...
0: Sí, no, és que és això, no? O sigui... És el que et deia abans, no? O sigui, el tenir febre no és culpa del termòmetre, no? I això és el que li ha passat a l'esquerra i, hòstia, necessitem l'esquerra, necessitem aquest punt de vista, però necessitem també, doncs, ara, com t'he dit, estem en el moment més trempat de la història. Necessitem mirar com fem l'interfaz i després ja ens preocuparem del color de la interfaz. Hem de saber gestionar millor les coses i hem de tenir una mirada prospectiva. O sigui, què passarà al futur? Ens hem d'adelantar. No pot ser, fem això perquè ho diu la Unió Europea. Fem això perquè ho diu aquest. No, o sigui, quina estratègia tenim per Sant Boi, sisplau? On estarà Sant Boi d'aquí 20 anys, sisplau? Digui-m'ho. Jo t'ho dic. ¿Vale? Jo et dic el que faré. ¿Vale? No, perquè no, jo estaré 8 anys com a màxim, però plantaré la llavor perquè el Sant Boi d'aquí 20 anys sigui possible i necessitem tot això que t'he dit. D'acord? Necessitem... sabem el que vindrà. Hòstia, actuem ara. Ara, ja, abans, perquè ja... O sigui, ja tindríem que haver actuat ja fa 4 anys, val? No vam sortir, bueno, intentarem ara, doncs, que la gent ens, bueno, ho percebi, no? Percebi el que fa 4 anys i els estudis que tenia s'estan demostrant un per un. O sigui, ja, és que un per un estan caient, val? Ja ho vam dir fa 4 anys. Aleshores, vam dir el tema de la seguretat, vam dir el tema de l'habitatge. Fa 6 anys, tots els indicadors que teníem els portàvem aquí. Tot s'està demostrant el que vam dir, no? Aleshores, el que volem ara és que la gent, ara que s'ha vist, doncs, que cregui en nosaltres i que ens doni l'oportunitat, no? Que l'oportunitat ja l'han tingut uns altres, doncs, durant 50 anys, doncs ara potser doncs, cal una regeneració, una visió tècnica prospectiva, també política i social, però crec que necessitem un Sant Boi molt més potent, perquè tenim, de veritat, o sigui, els estudis que tenim unes potencialitats enormes que estem utilitzant, com el que es diu del cervell, no? Utilitzes el 12% del teu cervell, doncs podríem utilitzar molt més a Sant Boi, amb les potencialitats que tenim i hem mesurat, no? I estem treballant amb elles.
1: Doncs veurem què passa també a les properes eleccions, ho seguirem molt de prop. Ramon Barau, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Una pausa i tornem amb els esports. Fins ara.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de La Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: reconegut per la seva trajectòria a la setena nit del rugbi català. Marcos Puig va arribar a la Unió Esportiva Sant Boiana amb només 5 anys i després de 25 anys al club i 13 al primer equip, l'any passat penjava les botes amb títols com la Lliga del Centenari, la Supercopa o la Copa del Rei, entre cometes, a les seves esquenes. Tot i retirar-se, el Marcos ha seguit vinculat al club com a entrenador i avui a Sant Boi en Joc volem saber com han sigut tots aquests anys a la Unió Esportiva Sant Boiana. Marcos Puig, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, què tal? Molt bé.
0: Hem dit ara que fa una mica més d'un any que vas penjar les botes. No sé si et fa lluny o encara recordes aquesta etapa de jugador encara a prop.
1: Bueno, si ho penses en perspectiva, ha passat ràpid, perquè no he parat, he seguit vinculat al club. Però bueno, sí, ja fa una temporada exacta, ajustada.
0: Tu comences la Unió Esportiva Sant Boiana amb només 5 anys.
1: Correcte.
0: No sé com et fiques en el món del rugbi, concretament a la Sant Boiana.
1: Bueno, tot comença pel meu pare. El meu pare i nosaltres som de Caldes de Montbui. Mm. Però ell treballava aquí a l'hospital, va conèixer el rugbi, coneixia l'ambient i volia que ho provés i va decidir que volia portar a provar el rugbi amb mi, però que si provava algun lloc era aquí a la Sant Boiana i bueno, vaig provar i ja no vaig tornar a sortir.
0: No sé com recordes aquells primers anys i com era la Sant Boiana en aquella època. Si ha canviat molt o s'ha mantingut una mica igual?
1: Aviam, ha canviat, com totes les coses bones doncs canvien, evolucionen i hi ha molt bones coses d'aquests canvis. Però l'essència, que al final és la gent que al final tenim tots a la Unió Esportiva Sant Boiana, doncs aquest esperit segueix intacte.
0: Tu que coneixes ara jugadors sub-16 més com a entrenador, no sé si tu te'n recordes com a jugador sub-16, si és molt diferent, potser tu jugaves a més camps de terra i ells no tant, no sé si és molt diferent.
1: Sí, això sí que era diferent, veus? Això és una de les coses que ha canviat. El camp antic, perquè jo el vaig veure i viure abans de que reformessin i fiquessin el complex o el Dirileu, doncs era diferent i hi havia molta sorra. Ara, per sort, doncs hi ha gespa artificial i és menys lesiu.
0: Doncs ens alegrem que sigui així. Vas anar pujant en aquestes categories formatives, però no sé si tu te'n recordes d'aquell moment d'arribar al primer equip i debutar al primer equip, com va ser?
1: Bueno, va ser una mica, vaig tindre molta sort, no? Jo acabava l'etapa de formació l'any, el que seria el sub-18, i quan acabava aquella temporada, a l'estiu següent em diuen que, bueno, que vaig entrenar amb el primer equip i, bueno, per circumstàncies també hi havia molta gent que se'n anava, doncs començo a entrenar i al final, doncs, sí, em diuen que estic convocat, que debuto i mira, per sort, al principi no jugava gaire, anava sempre convocat però no jugava, però bueno, és molt, això és moltíssim, i més per un noi com de petit.
0: I en aquella etapa que al final, a molts jugadors ja ha passat que comencen amb un esport i als 18 i 19 ho deixes, a tu t'ha arribat mai aquesta sensació o tu seguies jugant fins que et cansades?
1: No, jo al final sabia que tenia ganes de jugar i el meu somni era jugar al primer equip de la Sant Boiana. Al final tots els nens de l'escola, nens i nenes de l'escola, el que volem fer és jugar al primer equip, o almenys la gran majoria. Llavors doncs no em plantejava amb 18-19, tenia la sort, bueno, estava estudiant, ho podia compaginar i bueno, vaig anar compaginant-ho al final. Sí.
0: I vas durar uns quants anys. En aquella època era, m'imagino, els primers anys del BRAC, d'aquesta gran ratxa que va començar el BRAC. No sé si te'n recordes com era la divisió honor en aquella època.
1: Sí que me'n recordo, perquè el meu primer any de sènior arribem a la final, al Pepe Rojo, i quasi la guanyem. O sigui, anàvem guanyant fins l'últim segon que vam fer un xutapals, anava a dins, però va bufar el vent perquè per estar gravat i se l'emporta, però si no hagués sigut històric, perquè la primera o segona lliga del BRAC d'aquestes consecutives l'haguessin trencat aquesta ratxa i a casa seva.
0: Quins companys recordes d'aquella època? No vull ara que et deixis nom, però si hauries d'estar algú.
1: Aviam, ja per etapes, no? Teníem el que serien els fitxatges o que venien gent estrangera, que l'AFA, que és bastant conegut i que s'ha quedat aquí, l'AFA, l'Antonio, el Cyrus, el Hamish. Després recordo amb molt de carinyo i estima doncs tots els amics que jo tenia d'aquí de l'escola, com seria l'Aleix Blasco, el Dani Ferron, i també companys que van vindre d'altres clubs i que són amics, més que companys, que van vindre aquell any i que van jugar molts anys, com el Fede, el Rubén, el Josep Puigverd, que és del meu primer amic, quasi com aquell quido del rugbi. Així que molt bé.
0: Et volia preguntar també, perquè al final el rugbi no és un esport fàcil, i justament el 2016, uns anys després, pateixes una dura lesió de turmell, de fet una lesió complicada. No sé com va ser aquell moment, Marcos, com ho vas viure?
1: Home, va ser bastant dur, la veritat. Al final estava posant un moment dolç, personalment, l'equip estava bé, a sobre em vaig fer mal justament a Valladolid, contra el BRAC, també.
0: Sí.
1: Principi de temporada, era el segon partit, si no m'equivoco, i llavors doncs, ostres, doncs va ser complicat, però bueno, es va complicar també l'operació, la intervenció, van ser 4 intervencions, al final el que havien de ser 3 mesos es va convertir en any i mig, però bueno, al final em vaig sentir molt recolzat sobretot per la meva família, que em va ajudar molt els meus amics, i aquests moments difícils doncs s'agraeix molt i en perspectiva ho agraeixes encara més.
0: Això mentalment com a jugador com ho portes? Això de, hòstia, una nova intervenció, com ho recordes?
1: Aviam, són coses que tots sabem que hem de viure i hem de patir entre cometes perquè practiquem esport i són coses del dia a dia que poden succeir. La cosa és que la lesió en el meu cas concret doncs va ser bastant estrepitosa perquè bueno, se'm va desplaçar el turmell, llavors va sortir per la tele, me'l van col·locant allà, etcètera. Bueno, en fi, que no va ser algo que dius, bueno, t'aixeques i tornes i a l'hospital diuen les males notícies, sinó bueno, va ser corre, agafa l'avió, anem a operar-nos, etcètera. Llavors, doncs, bueno, són coses de l'esport. Per sort me'n vaig en sortir, vaig poder tornar a jugar, vaig jugar molts anys, vaig tindre la sort de tornar a jugar. I ja està, i ara amb una anècdota, sobretot també et fa més fort, en perspectiva.
0: Què tal aquest moment de tornar després de tant de temps?
1: Amb molts nervis, sobretot al principi, perquè tot el rato mires el peu, dius, aviam que
0: tot estigui tranquil,
1: bé.
0: No?
1: Exacte, els primers entrenaments sobretot, i després els primers partits, també al principi, sí, és complicat, sobretot mentalment.
0: En aquella època, la Sant Boian, en aquell moment que et recordaves de la lesió, va tenir un any molt bo, va guanyar la Copa del Rei, tu vas estar allà present al camp, com la recordes aquella final?
1: Va ser espectacular, al final, com bé dius, no vaig poder jugar al camp, estava animant-los, estava des de la grada i la veritat que espectacular, o sigui, al Zorrilla hi havia potser 20.000 persones o capacitat per 20.000 i recordo que tota la gent que vindrà de Sant Boi i dels voltants, bueno, animar-nos a nosaltres es va fer sentir, es va fer notar.
0: Doncs després van venir més títols, ara parlarem. Tu justament en aquells anys després de la lesió comença a tenir convocatòries amb los Leones, no sé si fins i tot vas tenir abans de la lesió.
1: Sí, justament, jo havia debutat abans, vaig anar amb 20 anys, després, bueno, em vaig lesionar, vaig estar entre una cosa i l'altra un any i mig, quasi, i després torno a jugar, ja torno a anar tot bé, i em tornen a convocar, vaig anar, durant tot un any vaig estar anant a les concentracions, però no entrava en convocatòria el que era el 6 Nacions B, i després em van trucar per anar a una gira per Sud-amèrica a l'estiu.
0: Què tal l'experiència?
1: Molt bona, perquè estupenda.
0: I en un altre moment molt especial, va ser uns anys després, Lliga del Centenari 2022, aquí al Valdiri contra l'Ordizia. No sé com vas viure aquell partit, Marcos, jo crec que queda la memòria de molta gent de Sant Boi, fins i tot.
1: Sí, la veritat que ha sigut superespecial, és la primera i única lliga que he guanyat com a jugador, i a sobre ho vam poder fer a casa, no? Llavors, el Valdiri, bueno, va estar d'excel·lent, no? Vull dir, si ho recordo ara, se'm fica la pell de gallina i els records són molt bonics. A sobre va ser com tot idíl·lic, centenari, guanyem la lliga, ho vam tindre tot de cara.
0: Havies vist mai un Valdiri tan ple? Perquè veus les imatges i, hòstia, no cabia ni una persona més, ni al bar, ni a cap lloc.
1: La veritat que estava molt, molt, molt ple. He de dir que el meu primer any, quan t'he comentat que quasi guanyem la lliga contra el BRAC, els play-off d'aquell any estava també molt, molt ple. També es van obrir les portes i la gent va vindre. Però l'any de la final també la recordo, perquè com és una final, l'ambient, l'animació, la gent com animava, i això també ho fa més especial. O sigui, potser com això no ho recordaria.
0: I des d'aquell començament, perquè al final són 13 anys el primer equip masculí, com diries que també ha canviat la Sant Boiana? Perquè, clar, tu vas començar amb uns companys que m'imagino que al cap dels anys s'anirien retirant. Com ho has viscut tu? De passar de ser el jove a ser una mica més veterà?
1: Sí. Al final fa gràcia perquè el temps passa molt ràpid. És un tòpic, però és veritat, perquè, com tu dius, doncs jo feia 4 dies era el nen, o era un dels nens, i tothom ens considera, doncs mira, el jovenet, no sé què, que juguen i tal, i passen els anys i de sobte, doncs, bueno, veus que ets una de les persones, junt amb altres, que porta més anys, que ets dels veterans. També el fet de tindre jugadors de fora, estrangers o jugadors fitxats, doncs ets del veterà del club, o un dels veterans del club, i això també, doncs, és un aspecte maco, no?, perquè també has de, crec, inculcar i transmetre, doncs, això que t'han ensenyat des de petit a l'escola, com estem intentant fer ara.
0: I també és bonic que vinguin gent darrere, que com tu s'ha criat a la Sant Boiana, ja sigui el Marc Palomar, el Hugo Pichot, no sé, com els rebeu a l'equip també, aquests jugadors?
1: Bueno, la veritat que és genial, al final són amics que ens coneixem des de petits, no són de la meva generació, de la meva edat, però tots ens coneixem i al final el sènior, doncs, pues, coincideixen amb ells i passes molta més estona, no? Llavors, doncs, superbé, la veritat.
0: I finalment arriba 2025 i decideix posar punt i final. Són 184 partits, 13 temporades de primer equip. Per què decideixes retirar-te, Marcos? Quin és el moment que dius fins aquí?
1: Bueno, al final això no, són un conjunt de moments, no són decisions que prens en calent de ara ja ho deixo, ara no. També vas veient, doncs, que les teves amistats ho van deixant, ja no tens tants amics, i al final, doncs, bueno, que tinc la sort de pensar que he jugat molt al primer equip, m'ho he passat molt bé, i bueno, amb això m'he de quedar, no res més, vull dir, tinc aquesta sort.
0: Una mica veus que potser és moment de tancar una etapa i de començar amb una altra cosa, no? Potser.
1: Exacte, vull dir, a veure, no m'he desvinculat del tot.
0: Sí.
1: O sigui, això també, jo pensava que tindria més temps i ja m'ho deien i m'equivocava, però sí, és com tu dius, no? També hi ha etapes per tot i tampoc has de voler estar massa temps en allà si no vas estar.
0: Jo també la volia preguntar per això, en aquesta nova etapa has estat al Sub-16 aquest any, com ha anat?
1: Doncs la veritat que molt bé, o sigui, l'any que vaig estar lesionat aquella temporada, doncs vaig col·laborar també amb el club, vaig estar amb el Sub-14, amb entrenadors que ho portaven, però com no podia jugar, doncs anava a ajudar-los, i aquest any doncs he tornat i bàsicament doncs ha sigut una etapa molt maca també perquè he estat amb entrenadors que molts són, un parell són de la meva quinta i són amics, i amb uns altres doncs són gent més gran que m'havia entrenat, i llavors doncs ha sigut un bon tàndem, no?, i molt maco, i la veritat que és molt agraït entrenar aquests nois i noies i superagradable, la veritat.
0: De què endavant això t'ha fet és un dels perquès de per què has decidit seguir vinculat al club, no?, perquè no volies perdre potser aquestes amistats.
1: Tal qual, sí, és així, o sigui, al final són aquestes coses que és una forma de vida, no?, i que estàs vinculat al club, i des d'aquí també aprofito per dir que sempre es pot ajudar el club de qualsevol forma, no sigui només entrenant, sigui col·laborant, sigui portant l'aigua o fent les samarretes, o sigui, és igual.

0: així que res, un patiment, però bueno, hem acabat bé.
1: I l'únic que també, per treure una cosa positiva, és que s'omple el Valdiri. Aquests dos últims partits contra Sevilla i Barça, no sé si el nivell contra Ordizia, però bastant ple estava.
0: Sí, estava a l'alçada, sí. La veritat que la gent va animar i bueno, es va omplir, que tant de bo doncs, tinguéssim aquesta situació més vegades durant l'any.
1: I tant de bo repeteixi aquest any que ve. I has vingut perquè fa unes setmanes has estat a la nit del rugbi català, et van reconèixer per la teva trajectòria, no sé com la vas viure aquesta nit, entenc que també especial, no? Recordar-ho tot.
0: Sí, la veritat que va ser una trucada que no m'esperava, no? Em van contactar de la Federació Catalana i em van dir, Marcos, mira que has estat premiat amb el Premi de Trajectòria Esportiva. No m'ho esperava, la veritat. Dic, bueno, això et fa pensar ja que estàs bé i que ja no jugaràs més. Però la veritat, que amb molta il·lusió. O sigui, va ser una sorpresa. No era algo que jo tenia en ment i aquestes coses doncs, sempre s'agraeixen i fan il·lusió.
1: I una mica això de recordar, no? Mira, tot això que he viscut, no?
0: Tal qual, o sigui, és així, no? Dius, ostres, doncs, si ho mires en perspectiva, doncs la veritat que te n'adones més quan passa un temps o quan algú comentes amb algú de dius, ostres, doncs he tingut aquesta sort de viure molt experiències i vivències gràcies al rugby.
1: Ja per acabar, Marcos, han sigut 25, ja 26 anys vinculat a la Sant Boi, ara no sé què és per tu aquest club.
0: Pues és com la meva segona casa, al final, com has dit, des dels 5 anys, em porten mons pares, la meva germana també és més petita i també va començar amb la mateixa edat, també suposo que per culpa meva, perquè m'havia de seguir i llavors la van posar a jugar i mira, al final, aquí estan els meus amics, m'he quedat aquí a viure, m'he casat, o sigui, al final és casa meva ara, la Sant Boiana i Sant Boi, i estic molt content d'estar aquí.
1: Marcos Puig, jugador de la Sant Boiana, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i felicitats també per la teva trajectòria.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: I avui parlem d'una jornada de portes obertes que celebrarà aquest dissabte a l'estadi Valdireleu, aquí a Sant Boi, una jornada organitzada per la Unió Esportiva Sant Boiana i l'Associació Sant Boiana de Persones amb Diversitat Funcional Tots Som Sant Boians. De 10 del matí a 2 del migdia es faran jocs, petits entrenaments i s'acabarà amb l'habitual tercer temps del rugbi en una diada per descobrir aquest esport d'una manera divertida, participativa i oberta a tothom. I per explicar-nos-ho millor ens visiten a Ràdio Sant Boi el Jesús Burgos i el José Blanco, impulsors del rugbi inclusiu dins de la Unió Esportiva Sant Boiana. Jesús, José, què tal, com esteu?
1: Hola, buenas tardes.
0: No sé com us trobeu, amb ganes d'aquest dissabte ja?
1: Amb moltes ganes, sí.
0: José, tu, la teva part?
2: Ja arriba, ja feina aquí darrere i ja tenim ganes de veure res tocar.
0: No sé, Jesús, com neix la idea aquesta primera jornada de portes obertes del rugby inclusiu?
1: Ara mateix estem fent molt de xup-xup amb el tema. Estem buscant que estigui tot perfecte, que la gent s'ho passi bé i sobretot que els participants tinguin la millor jornada possible.
0: Ara, José, ho parlàvem fora de micros, la Unió Esportiva Sant Boiana ja fa anys que parla de rugby inclusiu, fins i tot hi ha jugadors.
2: El rugby en si ja és un esport
0: és
2: molt inclusiu i el que fem des d'aquí és simplement ampliar aquest concepte d'inclusivitat.
0: Una mica l'objectiu d'aquesta jornada és això, no? Crear una base sencera.
2: La jornada és molt senzill, és passar-ho bé, tots practiquen esport. Aquesta és l'única base, és l'únic objectiu que tenim. A partir d'aquí poden sortir més coses. La idea és que surti un equip de rugby inclusió en un futur. Però la jornada de dissabte és passar-ho bé, disfrutar tots junts i fer una jornada d'esport en comú.
0: No sé, Jesús, aquestes persones amb diversitat funcional, no sé com els ajuda a practicar aquest esport, també el moure's per al camp.
1: Mira, me permitirás que ahora me expreses en castellano.
0: Sí, tanto.
1: Transmitir con mucha,
0: sin problema.
1: Con mucha más emoción. Básicamente porque el rugby, tanto para los niños, para los adultos, es un deporte... Ya de por sí es inclusivo. No importa ni el tamaño ni la edad que tengas, puedes practicarlo en cualquier momento de tu vida. Mira, el otro día cuando Sirven estuvo aquí, lo dijo muy claro, había muchas variedades de rugby, ¿no? Está el rugby touch y el rugby cinta, que son... Es rugby y no te tocas. O sea, si tocas para quitar una cinta o para tocar y que deje el balón en el suelo. Quiero decir, al final, es rugby para todos. Imprime más valores... que son valores del deporte. Todos los deportes tienen buenos valores. De hecho, hacer deporte ya es un valor en sí.

Som gent de carrer, avui un programa més al vostre costat. Moltes gràcies, com sempre, per ser-hi. Demà hi tornem amb un programa especial per seguir tot el que passi a la nit més màgica de l'any, a la nit de Sant Joan. Ens retrobem llavors, una abraçada.

0: After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
0: Més de 45 anys amb tu.
4: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
5: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi, l'edició informativa del vespre, on us destaquem l'alerta per l'onada de calor, tot el que has de saber per gaudir de la revetlla de Sant Joan i el començament de les obres del cinquè cap al municipi. Avui és dilluns, 22 de juny del 2026, repassem l'actualitat punt per punt. Comencem amb les temperatures perquè Protecció Civil manté l'alerta per l'onada de calor i demana extremar les precaucions fins Sant Joan, Albert Vilar.
6: Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Procicat per l'onada de calor intensa i la calor nocturna que afecta Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi es prolongarà com a mínim fins al dia de Sant Joan, amb temperatures molt elevades durant el dia i nits especialment caloroses.
5: Una onada de calor que aquí afectarà especialment durant les nits, on les temperatures nocturnes d'avui i de demà seran especialment elevades.
6: Es preveuen nits tropicals a mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures superiors als 25, especialment a punts del litoral i prelitoral. L'episodi vindrà acompanyat d'una entrada de pols sahariana en suspensió, fet que dificultarà el descens de les temperatures durant la nit. Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i tenir una especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques i aquelles que treballen o fan activitat física a l'aire lliure.
5: Al temps coneixerem tots els detalls. Recordem també que la nostra ciutat compta amb 6 refugis climàtics interiors, com són els casals municipals i les biblioteques, i també d'exteriors, com el Parc de la Muntanyeta o els jardins del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. A més, aquest any, la xarxa incorpora també microrefugis climàtics amb l'objectiu d'ampliar la cobertura territorial i oferir espais de proximitat davant les elevades temperatures.
6: Es tracta de comerços i establiments que de manera voluntària ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts sense necessitat de fer cap consum. Tant els refugis com microrefugis climàtics estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments i equipaments.
5: Sant Boi ja ho té tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan amb activitats repartides per diferents barris de la ciutat. Sopars populars, música i balls ompliran places i espais públics per donar la benvinguda a l'estiu.
6: La plaça Catalunya acollirà una nova edició de la revetlla popular organitzada per Sant Boi Vall, mentre que la plaça mossèn Jaume Oliveres serà l'escenari de l'arribada de la Flama del Canigó i d'una revetlla amb sopar, música i el tradicional ball del Fanalet. La festa també arribarà a la plaça de la Generalitat, a Marianao, amb un sopar popular i ball fins les 2 de la matinada.
5: Al barri de la Ciutat Cooperativa Molinou també hi haurà revetlla comunitària amb DJ i, per acabar, l'Ateneu Sant Boià celebrarà la seva tradicional trobada per la revetlla, que començarà a les 8 del vespre als jardins de l'entitat. Una nit on policia local i protecció civil es coordinen per evitar incidents, sobretot relacionats amb el foc. Escoltem el caporal 275 i Pol Fortón, voluntari.
7: Però realment és una nit que, tot i que tenim un dispositiu, òbviament, especial, no acostuma a tenir una rellevància important, sobretot pel que fa als incendis, que sí que són molt habituals a altres municipis, i aquí, la veritat, parlem d'incendis amb rellevància.
8: Els voluntaris estan disponibles, hi ha un servei preventiu que s'activa el mateix dia de la revetlla a les 10 del matí i es perllonga en funció de les sortides que hi hagin i tal, però està previst fins a les 10 del matí del dia següent.
5: Afectacions de trànsit per revetlles durant el dia 23 i 24 de juny es preveuen els següents talls de circulació als entorns més propers de les revetlles populars.
6: Entre les 6 del matí i les 4 de la matinada del dia següent, tall de trànsit al carrer Pau Casals, el tram comprès entre el carrer Lluís Companys i el carrer Frederic Montbou, en ambdós sentits de la circulació. Entre les 6 del matí i les 4 de la matinada del dia següent, tall de trànsit al carrer Ramon Llull, entre el carrer Ventura Gasol i el carrer Pau Casals. I entre les 5 i les 4 de la matinada, tall de trànsit al carrer Pont amb plaça Constitució i passatge Calanor amb el carrer Frederic Mistral.
5: Entre les 6 i les 2, tall de trànsit al carrer Antoni Gaudí amb el carrer Llibertat, en el tram comprès entre el carrer Antoni Gaudí i el carrer Rosselló, i entre les 8 i les 2 també tindrem un tall al carrer Vermell amb el carrer Nou. Per tenir una revetlla tranquil·la, recordem que està prohibit llançar coets, petards o focs artificials o qualsevol artefacte que contingui foc, així com fer fogueres a menys de 500 metres de la muntanya. Ara que l'humitat és baixa i tenim períodes de vent, el perill d'incendi és molt elevat, tot en una jornada on Generalitat i Diputació de Barcelona han presentat una campanya per prevenir els incendis forestals aquest estiu. Judit Vallès, La Xarxa.
9: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu. Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
10: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
11: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
9: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
5: Acabem amb l'apunt que Ràdio Sant Boi oferirà una programació especial en directe entre les 9 del vespre i les 2 de la matinada. L'emissora connectarà amb les diferents revetlles de la ciutat, que recollirà les impressions dels participants i oferirà música per acompanyar una de les nits més màgiques de l'any. En política ens trobem en setmana de ple municipal, on es presentarà l'informe anual del 2025 de la Síndica Municipal de Greuges i s'assignarà l'adhesió al manifest que reclama la reforma de la llei de dependència.
6: També tindrem l'aprovació de les bases de les subvencions municipals per la rehabilitació d'habitatges i edificis i el lloguer d'habitatges, així com l'adhesió al manifest institucional a motiu del 28J, Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+.
5: El ple municipal es sotmetrà a l'aprovació del segon expedient de modificació del pressupost municipal del 26 i es debatran quatre mocions.
6: Vox contra la corrupció de Pedro Sánchez, Esquerra a convertir un parc urbà naturalitzat l'espai del carrer Josep Marieges, la regidora no escrita Cristina Serna suporta la reforma de la llei de dependència per reformar el sistema públic de cures i un altre cop Esquerra per millorar l'enllumenat urbà incorporant la perspectiva de gènere.
5: Tot en una jornada on a Sant Boi els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de cometre 7 robatoris amb violència a Barcelona i al nostre municipi. Els arrestats seguien les víctimes fins als seus domicilis i les assaltaven just abans d'entrar-hi, sovint utilitzant gas pebre per immobilitzar-les.
6: Els fets s'haurien produït entre l'abril i el juny. Les víctimes eren principalment assaltades per sostreure cadenes d'or i telèfons mòbils. La investigació policial, amb l'ajuda de testimonis i imatges de videovigilància, ha permès identificar els sospitosos. En l'Escorcoll, els agents van trobar pots de gas pebre que haurien utilitzat en els robatoris.
5: Els dos detinguts ja han passat a disposició judicial i Mossos donen per resolts els 7 casos investigats. Salut, a més, inicia les obres de construcció del 5è cap de Sant Boi, que tindrà una superfície de 3.455 metres quadrats i suposarà una inversió de prop de 12 milions d'euros.
6: La construcció d'aquest nou equipament sanitari permetrà donar resposta al creixement poblacional de la ciutat i alliberar així espais als Camp Montclar i Molinou, millorant l'atenció i l'accessibilitat de la ciutadania a l'atenció primària i a l'atenció de salut mental. El nou cap es construirà al carrer Antoni Gaudí 86, al barri de Marianao, en un solar cedit per l'Ajuntament, distribuïts en 4 plantes.
4: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
5: Els esports, els Bay Bandits, són campions del torneig de Gavà per tercer any consecutiu i el Marina Bolet segueix anunciant incorporacions. Com us explicàvem, els Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, tornen a sortir campions al torneig de Gavà celebrat aquest passat cap de setmana.
6: A la segona jornada del Tour Català, el primer equip masculí ha aconseguit per tercer any consecutiu quedar en primera posició en aquesta competició. A més, el primer equip femení va aconseguir un subcampionat, el juvenil va aconseguir una tercera posició i l'infantil masculí va fer el seu debut amb una meritòria quarta posició. Així, els Bay Bandits aconsegueixen el seu primer campionat després de quedar-se a les portes a la primera jornada a Sabadell i que el sènior masculí es classifiqués pels campionats d'Espanya que celebraran a l'Aredo durant el mes d'agost. Ens ho explica el Jan Morales, jugador del primer equip masculí.
12: Sorprenentment, tercer any consecutiu que guanyem Gavà. La veritat que no anàvem expectatives de guanyar, però al final, pues, quan vas guanyant i vas apropant a la fase final, pues, tu vas creient més. I la veritat que ens vam posar les piles, ens vam posar un nou treball, vam guanyar 2-0 i al final ho vam aconseguir treure. Llavors ens vam enfrontar a les semis contra Nottingham FPG, que era un altre equip, la veritat, que va estar en bo, que ara ens van guanyar 2-0. Amb el mateix pensament de guanyar, de prendre en sèrio, de donar el màxim, que sabíem que volíem donar un puntet més que vam donar el dissabte, doncs vam acabar traient el partit i vam guanyar 2-0 i ens plantàvem a la final un altre cop per tercer any consecutiu contra el mateix rival i en el mateix torneig. Vam donar el 200% que teníem, vam anar a shootouts, que literalment és una loteria, però nosaltres tenim a Jean Blanco, que per nosaltres és el millor porter de Catalunya ara mateix, i va fer la seva feina, que va ser per als dos primers shootouts que van tirar ells, i al final, doncs, bueno, pues, vam acabar guanyant, que bastant contents i satisfets. La valoració que faig de moment per aquesta temporada és molt bona, perquè ens hem classificat a campionats, cosa que no ens ho pensàvem ni nosaltres, que òbviament anirà per més. Intentarem guanyar aquest partit, que és el cap de setmana del 3 de juliol, que òbviament hi ha moltes ganes.
5: En futbol tenim encara més novetats del Mariano Poblet, perquè el nou equip de David Rodríguez ha anunciat dues incorporacions més de cara a la propera temporada.
6: José María López, procedent del CP Sarrià, i Ali Tanuat, procedent del Terlenga barcelonista, d'on també ve el nou entrenador. Aquests dos fitxatges es superen a les nou renovacions i les tres primeres incorporacions. El porter Carlos Cabello, el migcampista Martín González i el defensa Izan Rodríguez. Tots tres han passat al CIO Cooperativa, on van aconseguir l'ascens a primera catalana.
5: En handbol, us avanceu una notícia d'aquesta mateixa tarda, perquè qui no continuarà és l'Enric Soriano, el Quique, entrenador del primer equip femení vinculat a l'equip des de la temporada 21-22. En rugby, el club ha anunciat les sortides d'Alfonso Zotola, Lucas Matsubarà i Nico Lambert, i acabem explicant-vos que aquest dissabte al Valdir i a l'EU se celebra una jornada pel rugby inclusiu.
6: Organitzat per la Unió Esportiva Santboiana i l'Associació Santboiana de Persones amb Diversitat Funcional Tots Som Santboians. De 10 del matí a 2 del migdia es faran jocs, petits entrenaments i s'acabarà amb l'habitual tercer temps del rugby en una diada per descobrir aquest esport d'una manera divertida, participativa i oberta a tothom. Ho explica el Jesús Burgos, líder de la categoria i d'aquest projecte de rugby inclusiu al Dies de Ràdio.
13: Principalment el que volem és que tinguin una experiència perquè aquests nois i noies tinguin un joc a la Santboiana que sigui com a casa seva. Si tu ets una persona solidària, amb ganes de fer esports, que millor que vinguis a la Santboiana, t'apuntis al rugby inclusiu i que vinguis a ajudar a ser de facilitador. O sigui, si podem tindre una, dos, tres categories, millor.
5: Pel que fa al temps, el meteoròleg santboià Jordi Alegret ens fa la previsió d'aquesta onada de calor que colpeja el municipi avui amb màximes de 34 al migdia.
14: Ahir vam començar oficialment l'estiu i aquest arriba amb la primera onada de calor de la temporada. Valors que avui a la nostra ciutat es mouen o s'han mogut entre els 34 i 35 graus de màxima, valors inusualment alts per l'època, amb un mes de juny que està sent de nou molt, molt càlid, amb una desviació de temperatura entorn als 2 graus per sobre del que seria normal, molt sec, falta de precipitacions. A més, aquesta onada de calor ve acompanyada d'humitats baixes, bufa vent de marinada també per sobre dels 30 km per hora, és a dir, s'enjunta la regla dels 3-30, temperatures per sobre dels 30, valors d'humitat per sota del 30 i vents per sobre dels 30 km per hora. És a dir, situació perillosa pel que fa als boscos, risc d'incendi molt elevat, molta precaució, sobretot ara que ve Sant Joan.
5: La calor es desferma fins al dimecres, així que els propers dos dies seguirem amb molta calor acumulada.
14: I la calor continuarà amb nosaltres. Avui tenim el pic de calor d'aquesta onada de calor, demà tindrem molta calor encara, i sembla que a partir de dimecres, dijous, començaria a baixar molt lleugerament els termòmetres, però continuem parlant de molta calor, valors que si avui es mouen entre els 34 i 35, dimecres, dijous i cap de setmana es mourà entre els 30 i 32 graus, és a dir, continuarà la calor, una miqueta més moderada, però la calor continua sent forta, i com dèiem, aquest mes de juny tancarà sent molt càlid, no es veuen perspectives de canvi de temps, ni de refrescades, ni pluges, per tant, toca estiu i calor, que continuarà, com dèiem, uns quants dies encara amb nosaltres.
5: I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 22 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi en breus instants. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dimarts al punt de la 1 del migdia. Bon vespre a tothom.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. Què és l'orgull i què és la supèrbia? La paraula orgull té dos significats que en alguns casos pot adquirir inclús sentits contraposats. Orgull és la satisfacció o estima que una persona sent per ella mateixa, pels seus èxits, com per exemple sent orgull d'haver arribat on soc. En aquest sentit és una autoestima sana. Supèrbia és un excés d'orgull que porta a sentir-se superior als altres, menysprear-los o creure's més important del que realment és. En resum, orgull, valoració positiva d'un mateix i dels seus propis èxits. Supèrbia, orgull exagerat que es converteix en arrogància. Avui som 22 de juny, iniciem el programa 569 i darrer de la temporada d'estiu fins al setembre de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, amb aquest calorós dia, perquè déu-n'hi-do, lo que està el Lorenzo, lo que està apretant, donem la benvinguda als nostres col·laboradors, que ja només el sol fet de vindre de Santa Coloma aquí ja se'ls ha d'agrair amb aquesta calorada que fa. Bona tarda, Josep Oller.
2: Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Albert.
3: Bona tarda.
1: Estic i bona tarda, molt, Josep
3: Oller. Estic molt orgullós d'estar en aquest programa de Ràdio Sant Boi.
1: Bona tarda, Josep Oller.
4: Bona tarda.
1: I vinga, avui...
3: Ja està, bona tarda, ja està.
1: Ja parles tu per tots, ja no cal que ell digui res més. Bueno, avui, continuant amb el tema del cinema, que és el tema que vosaltres sempre toqueu, bueno, per lo menys l'Albert i tu.
2: Cinema i música, sí.
1: I música.
3: No? Sí. Bueno,
1: per què començarem?

0: sentiu, ai, com sentiu,
1: sí, estem... perquè a veure és... no, tant de bo és que poguéssim la... veure'ns,
0: bueno, és la
1: sí.
0: música de la pel·lícula Recuerda del Miklos Rocha, però no té res a veure amb el que després jo presentaré, que és sobre les pel·lícules de l'Oeste.
1: Clar, perquè la música...
2: Ni tampoc el que presentaré jo.
0: Exacte.
1: La música aquesta sonava una mica a l'Oest, no?
0: No, aquesta no té res a veure. És de la pel·lícula Recuerda, de l'Alfred Hitchcock.
1: Ah,
0: aquesta sí, és molt misteriosa. És una
1: però de por no, tampoc no em sonava la música.
0: És de suspens, més aviat.
2: És de suspens. Amb el Gregory Peck...
0: Sí.
2: I la
0: d'això, Jean Fontaine, no?
2: No,
0: espera, no.
2: Home,
0: qui era?
2: La... Ai...
0: Ingrid Bergman.
2: La Ingrid Bergman.
0: Ingrid Bergman, sí.
2: Doncs bé. Vale, jo he posat aquest tema perquè quan estàvem parlant, quan vam començar la temporada, volíem parlar de tots els músics europeus que es van anar als Estats Units, l'època durada de les bandes sonores de Hollywood, etc. I quan vam parlar també de les pel·lícules bíbliques del Miklos Rocha van sortir un parell, però a mi em vaig quedar amb les ganes de posar aquest tema que es diu Spellbound perquè vam estar parlant del Theremin, aquell instrument electrònic amb dos antenes que feia un sorollet. Vale, pues és el sorollet al principi del tema aquest que fa aquest sorollet, no? I després, perquè em vaig entrar l'altre dia, que és una demostració del perfeccionisme i de la rigorós i serietat d'un compositor que quan va fer la música del Cid, que ell podia haver compost la música del Cid com tenia per costum, imitant música tipus medieval i tal, igual, no, va venir a Espanya i es va entrevistar amb Ramon Menéndez Pidal, que era un filòleg i historiador espanyol, i li va parlar de com funcionàvem aquí a l'edat mitjana, més o menys com ara. No he dit nada, eh? Sí. I li va recomanar que escoltés les càntigues de Santa Maria d'Alfonso X el Sàvio.
0: Sí, que si t'hi fixes amb el començament, la introducció de la pel·lícula, ja sona una miqueta que notes música espanyola.
2: És que són temes sí. que sense copiar-los els ha adaptat, però els recorden els originals. I després un altre, el Llibre Vermell de Montserrat.
3: Carai.
2: Ostres. I jo he sentit aquests temes i dius, hòstia, és veritat, són... I, bueno, pues simplement volia parlar d'això. I ara el mestre...
0: Gràcies.
2: El mestre Puller continuarà
0: el mestre Tites,
2: amb pel·lícules del
0: sí.
2: western.
0: No, parlarem una miqueta. El western és bàsicament un gènere cinematogràfic, tot i que s'origina com a gènere literari, l'acció del qual se situa al Far West, principalment durant la segona meitat del segle XIX, aparegut des dels primers anys del cinema mut. És un gènere essencialment clàssic, vinculat sobretot a la indústria cinematogràfica de Hollywood. No hi ha cap altre país que hagi sabut popularitzar millor a través de l'art els fets i els protagonistes de l'expansió de la seva frontera com ho han fet els Estats Units amb el western. El gènere western ha sabut mostrar les tensions entre l'individu i la comunitat, entre ramaders i agricultors, entre els indis, els colons i els militars, coneguts en el mitjà com a pells roges, cares pàlides i casaques blaves, respectivament, entre l'oest rural i l'est urbà i industrial. Encara que no totes eren de bona qualitat, aquestes produccions han captivat l'atenció del públic, especialment entre els anys 30 i 60 del segle XX. Herois i malfactors del Far West han estat elevats a nivells de llegenda als Estats Units i a tot el món. I també són remarcables les produccions pròpies, tant en literatura com en el cinema, de diversos països, com França, Itàlia, Espanya, Mèxic i el Regne Unit. Aquests són... Després ja, dintre de lo que és el Far West, llavors hi va haver-hi el típic d'espagueti western, no?, que era entre els italians, a part de tots aquests països que he dit, no?, però els que van afrontar molt l'Espagueti Western era els italians i els espanyols, fent moltes coproduccions, no? Què més podem dir? Doncs que la paraula Western, originàriament un adjectiu derivat del West i el significat del qual és relatiu a l'Oest, es va substantivar per la referència a les obres fonamentalment cinematogràfiques, encara que també existeixen en la literatura, que estiguessin ambientades a l'antic oest americà. Habitualment també s'usa l'expressió pel·lícules de l'oest o pel·lícules de vaquers. Aquesta vessant literària, hereu de la novel·la cavalleresca, va servir per exaltar les virtuts dels pistolers al servei de la llei i de militars del cos de cavalleria, que ara amb dues ocupacions eren garantia de seguretat en un moment històric sotmès a tensions molt violentes. Vegeu successivament la Gran Depressió, la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda. El Western barreja l'esperit d'aventura, les condicions atzaroses i el caràcter violent que van acompanyar la colonització d'aquests territoris. I són habituals un conjunt d'arquetips: el xèrif, els bandolers, els cowboys, els indis, el setè de cavalleria, les caravanes, el ferrocarril, la diligència, el foraster, etc. I d'arguments: el viatge, la transhumància, la guerra contra els indis, la febre de l'or, etc. Es repeteixen amb variacions i superposicions acompanyades d'una estètica inconfundible: el barret vaquer, les pistoles, el salon, el paisatge dels canyons, etc. Però cal veure el Western com el que és. De Brown resumeix la cautela que cal tenir a l'hora d'acceptar el que comunament es presenta al públic com autèntic, salvatge oest. Hem d'acceptar el fet de que el Far West va ser simplement un lloc de màgia meravellosa. Mites històrics, folclòrics, formen la base de gairebé qualsevol saga de la literatura de l'oest americà. Constitueixen l'entreteniment i alegria dels realitzadors de cinema i televisió, però ens han de permetre ser prou intel·ligents per aprendre la veritable història, perquè puguem reconèixer un mite quan el veiem. Si vols que...
2: No, hi ha una cosa molt curiosa, i és que realment els pistolers eren uns merdetes, uns tios de salut precària, borratxos, pendencieros, i que no tenien aquesta punteria que veus a les pel·lícules, sí. Que te voy a pegar un tiro entre las cejas, sí. Por aquí, les seves pistoles eren una merda, sí. O sigui que tu apuntaves amb un puesto i donaves un altre, i sí, realment hi havia duels, però es morien no del tiro que els havien fotut, sinó perquè després, com a més, estaven fatal, estaven molt malament, no tenien un duro, robaven o mataven perquè els havien pagat perquè matessin, o els perseguien o el que fos, es morien d'alguna infecció.
1: Però això és amb la pel·lícula o és
2: no,
1: amb realitat?
2: Això és realitat. Això és la realitat. O sigui,
3: acabaven les bales i es podien de bufetades.
2: Del que veus a les pel·lícules, guapos amb unes pistoles precioses, brillants, i que treuen la pistola amb una rapidesa increïble, no, perquè si ho feien se'ls queia a terra, perquè estaven fets pols.
0: Home, sempre hi devia haver-hi algú
2: tot, potser, no? Sí, suposo, sí. Que hi hauria algú, sí. Que era un figura, no? Però normalment és que es morien per infecció.
1: Però llavors en què es basaven les pel·lícules aquestes
2: pues
1: que feien?
2: Perquè es mitifiquen, es converteixen en heroi. Sí. No sé, és el cas de Billy el Niño, tampoc.
0: Sí.
2: Un tio que va matar un...
0: quan era molt jove,
2: va fotre, sí. Un tiro amb un tio que havia violat a la seva mare, i a partir d'aquí tot va ser bombardejat al darrere de l'altre. Sí. I clar, pues això és un... és fàcil convertir-lo en un heroi.
1: Ja.
2: O Jesse James, que robava... Bueno, clar, també s'ha de tenir en compte que és conseqüència de lo que va passar a la Guerra de Secessió, que quan va acabar la guerra molta gent es va quedar penjada perquè eren d'un bàndol i no estaven d'acord amb que haguessin guanyat els altres i van,
0: bueno,
2: continuar.
0: Això es passa en totes les guerres,
1: com la guerra civil,
3: sí,
1: aquí
3: sense, sí. Armes, sí, no? Bueno. Els que van perdre sense armes, sí. Clar, que allà els que van perdre també tenien armes i llavors,
2: sí. Es
3: resistien
2: armes...
3: molt perquè havien els sureños, no, que...
2: aquests eren normalment els bandolers,
3: sí, els bandolers, perquè esclar, eren els que van quedar sense...
2: estaven una mica emprenyats,
3: sí. Clar, els hi van fotre els esclaus, doncs.
2: Sí, mira, aquí,
3: clar,
2: sí, sí.
3: Ara hem de treballar nosaltres, doncs no.
2: Exacte.
0: No és el cinema, només el cinema va prendre les històries reals, romàntiques, fictícies i satíriques del Far West. Es considera la primera pel·lícula de l'Oest, The Great Train Robbery, el gran tren de robbery. No sé, bueno, ho hem traduït, crec, el 1903, rodada en un temps en què s'hi narrava encara, o sigui, el que s'hi narrava encara tenia el seu reflex a les pàgines dels diaris, o sigui, acabava de sortir.
2: Clar, és que també sí. Era molt important sí. La funció de la premsa, sí. Que era la que també exacte. Convertia...
0: Era llavors quan hi havia el Kit Carson.
2: Magnificava les assanyes de... Com es diu assanya en català?
1: Assanya no crec, és una cosa de pasta amb carn. Assanya és el que aquell mandatari que teníem aquí, però assanyes no es diuen.
2: Aquest és el moment d'humor, eh?
3: Bueno, després miraré el traductor, veure què
1: exacte.
2: Sí. Què? Posem música?
0: Si vols que ho fem.
2: Què et sembla?
0: Sí, home, perfecte.
3: Podria ser unes proeses.
0: Proeza.

0: dret ara.
1: Ara veig. Aquesta és Sol ante el peligro.
2: Sí, exacte, sí, sí, Sol ante el peligro. Es desenvolupa, o sigui, la pel·lícula aquesta es desenvolupa aproximadament en temps real. Sí, ah, sí, perdona.
3: Ui.
2: M'hi ha adelantat el mestre musical.
0: Bueno, aquest tema, que es diu High Noon, que literalment vol dir les 12 del migdia, però figuradament també significa l'hora de la veritat. Després el Josep Uller parlarà una mica, parlarà del tema de la pel·lícula. Doncs aquesta música, bueno, sí, Solo ante el peligro, és el compositor d'aquesta i de moltes altres és Dmitri Tiomkin, un dels compositors europeus que van acabar fugint a Estats Units, etc. Pues ara parlarem una mica d'aquest senyor. Dmitri Tiomkin va néixer a el que ara és Ucraïna, a la Rússia, el 10 de maig de 1894, i va morir a Londres el 1979. Va tenir 22 nominacions als Oscars, amb alguns altres postos posen 15, però és igual, i va guanyar 4 Oscars per la seva música innovadora. El seu pare era un patòleg, o sigui, un metge era de bona família, i la seva mare tocava el piano i li va ensenyar al seu fill a tocar, i el que volia és que el seu fill fos un pianista professional. La família es va traslladar a Sant Petersburg, ja a Rússia, i el Tiomkin, el Dmitri, perquè era petit, encara li podem dir Dmitri, va estudiar al Conservatori de Sant Petersburg amb una sèrie de senyors que no els conec, Vladimir Orovich, Blumfield, i amb un tio que es diu Alexander Glazunov, que és un tio molt important perquè va ser professor de Prokofiev, Sostakovich, i que pertanyia a el que es deia el grup dels cinc a Rússia, que eren Balakirev, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Borodin i ell. I ell, a més, aquesta gent es veu que bevien com cosacos, però no sabem per què eren russos, perquè es veu que els altres, el Beethoven i Wagner i tota aquesta gent, també li fotien a l'ampolla d'una manera exagerada. I precisament el Sostakovich va tenir

0: un problema greu de depressió, perquè va compondre una obra, que era la Sinfonia número 1, boníssima, i la va dirigir l'Alexander Glazunov amb un pet com una... com una. Borratxo perdut, es va carregar l'obra, la gent es va cabrejar, i el pobre Sostakovich va agafar una depressió bestial, bestial, bestial, que li va curar un metge, que ara no me'n recordo com es diu, i li va curar amb hipnosis. Vale, mira quines coses que passen amb la música. Mentre vivia a Sant Petersburg, va viure de pianista, va viure de tocar el piano amb numeroses pel·lícules russes mudes, allò que es feia, que estava projectant, i hi havia un pianista que tocava. Aleshores es van traslladar a Berlín. O sigui, anava de puesto perillós a puesto perillós. Bueno, i després va anar a parar a Nova York, i suposo que era després del crack del 29, pues se'n va anar a Hollywood, i és on va començar a desenvolupar la seva carrera com compositor de bandes sonores de pel·lícules que la majoria són pel·lícules de l'Oest, i a més són molt bones, molt bones. Durant els anys de la Segona Guerra Mundial va posar una música documental sobre temes bèl·lics, i quan li van donar el primer Oscar li va donar les gràcies als seus companys Mozart i Bach, que no els coneixia de res, però bueno, estava molt agraït. Va guanyar 4 cops, i aquesta, la que hem escoltat ara, que és Solo ante el peligro, o High Noon, una altra que es diu The High and the Mighty, o sea, como altos y fuertes o poderosos, que aquí la van traduir per escrito en el cielo. Esta és una traducció que està bé, el vell i el mar, i, bueno, pel·lícules, Horizontes perdidos, La sombra de una duda, Qué bello es vivir, Duelo al sol, el río rojo, Extraños en un tren, Solo ante el peligro, que es aquesta, Yo confieso, Crimen perfecto, esta, Los altos, escrito en el cielo, Tierra de faraones, Gigante, Duelo de titanes, Río Bravo, El Álamo, aquesta tenia un tema principal que el cantava
1: el havien ballat i tot. Sí,
0: carai, clar, sí, perquè sí. Va ser número 1 i tal. Els canons, los cañones de Navarone, 55 días y ve, y la caída del Imperio Romano y el fabuloso mundo del circo.
2: Mira, totes aquestes últimes les van rodar aquí a Espanya.
0: Sí. Sí,
2: bueno, y el fabuloso mundo del circo, inclús a Liceu, a dintre del Liceu.
0: Ah, sí, clar.
2: Bueno, pues que van muntar a sobre les butaques tota una plataforma, i allà hi van entrar-hi els elefants, i bueno, tot imagina't allà al Liceu.
3: La pel·lícula
2: ara
3: era...
2: els hi devien pagar un pastó.
3: El mira. Mundo del circo, diu.
2: Sí, el fabuloso mundo del circo.
3: No, perquè és que hi havia allà el mayor espectáculo del mundo.
2: Ah, bueno, aquesta és del...
3: Surt James Barcelona, sí. El port de Barcelona.
0: El mayor espectáculo del mundo?
2: No, la de Barcelona és aquesta.
0: No, el mayor espectáculo del mundo és aquella que l'Stewart Grant... Ai, el James Stewart fa de pallasso.
2: De pallasso, sí. Bueno. No, la que dius tu és aquesta que deia ell.
3: Sí.
2: El fabuloso mundo del circo.
3: La confong amb aquesta.
2: No, el fabuloso mundo del circo es va rodar a Barcelona, al port, i després al Liceu i tot això, sí. Espera, bueno, faré una pinzellada.
0: No, no farà res.
2: Faré una pinzellada.
0: No.
2: No deixes parlar.
0: Encara no.
2: Però si,
0: encara està parlant de Frankie Lane. Sí. Encara
2: ah, bueno,
0: no toca
2: però,
0: tu.
2: Però deixa'm parlar un moment. Ja.
0: Bueno, què volies dir? No, ara quan... Després de Duelo de Titanes...
2: Sí.
0: Et deixaré parlar.
2: Val? Però tu sí. M'has dit que em deixaries parlar sol davant de... Sol
0: però de, clar, però...
2: Davant del perill.
0: Però després...
2: Ah, bueno.
0: Ah.
2: Bueno,
0: és igual. Bé.
3: Ara ja sé
4: bueno,
3: com
4: va,
3: es diu.
4: Bueno, va, poseu-se d'acord.
3: A veure,
4: perquè...
3: ja sé com es diu assany en català.
0: Com es diu?
3: Gesta.
0: Gesta, vale. Gesta. Bueno, aquest tema està cantat per Frankie Lane, que, com moltíssims cantants americans, era d'origen italià. Es deia Francesco Paolo Lovecchio. Va néixer a Chicago, com molts italians, no sé, quina casualitat, no? La màfia, espagueti, etc. I ja es va morir a San Diego el febrer del 2007. Cantant, compositor i actor estatunidenc. va tenir molts èxit en els anys 40 i 50 i anteriorment també, i va entrar al món de l'espectacle participant en els maratons cantant. Tu te'n recordes aquella pel·lícula que es deia Danzat, danzat, maldito?
2: Sí.
0: Que la gent, sí, en els anys 30, feien uns campionats de resistència per a veure si els hi donaven un parell de duros o podien... Bueno, vale.
2: Michel Sarrasin.
0: I va entrar...
2: Michel
0: Sarrasin, sí. Exacte. Va entrar amb una orquestra de Freddy Cardone, també italià, substituint a Perry Como, que és un senyor que té un tema molt conegut que es diu Magic Moments. Et sona?
3: Ah, sí.
0: Magic Moments.
3: Ens la posa l'Ofèlia.
4: Ja no cal que posis música.
0: No, ja. Bueno, total, també té un tema molt conegut que es diu That's My Desire, que jo no el coneixia per ell, el conec per Eddie Cochran i pels Shadows, i una que es diu Mule Train, que jo quan era petit la sentia per la ràdio, i és, Mule Train és un tren de mules, o sigui, una quantitat de mules que van arrossegant un carro, no? I se sent un fuet que fa, no et sona aquesta? Na, na, na, na, i va fotent cops de...
3: Bueno,
0: va, en l'any 64, bueno, és que aquest senyor va començar a cantar molt abans que nosaltres, en els 30 ja cantava. En el 64 va participar al Festival de San Remo formant duets amb Domenico Modugno i Bobby Solo. Ah, i el que va passar amb aquesta pel·lícula del High Noon, el duelo... Solo ante el peligro, és que realment el que canta la versió original de la pel·lícula es diu Tex Ritter, que és un tema... El tema de la pel·lícula és més simple. Es veu ton, to, to, ton, to, to, ton, to, to, to, to, to, to, ton. I ell a sobre canta. No hi ha aquesta orquestra que hem escoltat ara. I és perquè quan es volia fer promoció de la pel·lícula, la discogràfica de Tex Ritter no va gravar el disco. I clar, no tenien disco per promocionar. I aleshores van contractar el Frankie Lane, que va cantar el tema aquest, i a partir d'aquest moment, pues ja per exemple la propera cançó també la canta el Frankie Lane. I hasta aquí hemos llegado, i ara posaré un tema.
2: Doncs deixem només un segon,
0: sí,
2: sobre el sol davant el perill, no? Que es desenvolupa aproximadament en temps real.
0: Sí.
2: O sigui, què representa? Que comença la pel·lícula a les 10:40 i al cap de 85 minuts, que és el que dura la pel·lícula, doncs s'acaba, perquè tot ve cronometrat i es nota el rellotge, cada de tant en tant van ensenyant el rellotge, i el rellotge vas veient que va passant, però és temps real, és com si estiguessis... Bueno,
4: ja quins detalls?
2: No.
4: Que a vegades no ens hi fixem amb aquests detalls de les pel·lícules, sí, però són curiosos.
2: I aquest,
4: no?
2: No, aquest comença a les 10:40 i es va veient, doncs, primer com es reuneixen. Bueno, i és una de les pel·lícules que va catapultar a la Grace Kelly. Després ja seria la princesa de Mònaco, tot això, no?
0: Sí, però aquí fa un paper molt lleig, Bueno. Perquè de fet l'abandona.
4: Bueno, però és el, si no fos, però és el paper que li toca fer.
0: Com es diu l'actriu mexicana?
2: L'actriu mexicana?
0: Que és molt guapa. Molt.
2: La Cati Jurado.
0: La Cati Jurado. Tio, no siguis...
2: Sí,
0: no,
2: sí, que després la Cati Jurado va sortir també amb el rostre impenetrable del Marlon Brando.
0: Sí.
2: Que també feia un gran paper,
0: sí, sí.
2: La Cati Jurado.
0: Bueno, doncs pues ara posarem...
2: Sí.

0: Aquesta sí, doncs aquesta també, sí, també la...
1: Duelo de Titanes, a l'Hockey Corral, que bueno, se n'han fet diverses,
2: no, diverses bastantes versions,
0: moltes. Sí, aquesta també la tenia coneguda.
1: Doncs aquesta, bueno, és, va ser estrenada l'any 1957, és una nova versió perquè n'hi ha hagut una pila, com dèiem, no? Històriques més emblemàtiques d'Estats Units. Amb aquesta sortia el Kirk Douglas i el Burt Lancaster, en Duelo de Titanes, no?
0: Sí, aquesta és molt, molt coneguda, aquesta pel·lícula.
1: Aquesta, inclús amb el seu, bueno, més endavant la van doblar en català. És una, bueno, és bastant llamatiu perquè no en doblen massa. Bueno, antigament no en doblaven massa.
2: No en doblaven gaire.
0: Home, però deu ser bastant cap aquí.
1: Sí, bueno, sí, però vull dir que...
0: No deu fer masses anys perquè no, això de doblar no, català en no. temps de Franco ni somiar-ho.
1: No, clar. No. Sí, perquè es va estrenar el 57, doncs devia ser després de revisar... Bueno, o sigui, com fan les pel·lícules que potser doncs, després les tornen a sortir, no? Tornen a pagar drets d'autor i una cosa i una altra.
3: Què vols llavors... dir que tornen a pagar drets d'autor?
1: Sí, bueno,
0: segona edició o tercera edició.
1: Tu com ara aquí les majors compren la pel·lícula i potser la compren per 10 anys.
2: Ah,
1: i després doncs paguen per 10 anys. Si després la volen tornar a fer han de tornar a pagar.
3: D'acord, vale,
1: bueno, sí, no per uns períodes determinats, no? Doncs, bueno, vols que...
3: Continua.
1: Sí?
3: Ara ah, si es toca tu.
1: No, sí, però sí. Jo tenia més
3: coses. Més, més.
1: No. No, bueno, aquesta doncs és la nova versió que he dit de l'Hockey Corral. De fet, aquest és el títol original. En aquesta ocasió, amb els altres dos especialistes del gènere, un Burt Lancaster i un Kirk Douglas, fent de Wyatt Earp. Sí.
3: Com?
2: Sí. Wyatt Earp.
1: Sí, Wyatt Earp. Sí. I Doc Holliday, que eren, o sigui, un era el White Harp i l'altre era el Doc Holliday.
2: Una de les versions, sí, sí. El nom de la pel·lícula és Wyatt Earp. Nom,
1: sí.
2: Tombstone també era una...
3: Clar, que tenia un fotògraf.
2: La Tombstone també tracta el mateix.
1: També, sí.
2: Sí, sí, n'hi havien bastantes.
1: Sí, n'hi han fet moltes versions, sí. Sí. I aquesta visió...
2: Totes acaben igual, eh?
1: És l'enfrontament entre un i l'altre, no?
2: Entre un i l'altre.
1: I després, però, es centra sobretot en l'estranya relació d'amistat entre els dos personatges, en teoria molt diferents. Això sí, tant en aquesta com en la de Ford, predomina l'element romàntic que era imprescindible en tota la pel·lícula, no? Bueno, surten el Burt Lancaster, el Kirk Douglas, la Rhonda Fleming, el John Van Phil, John Ireland, que aquest també...
3: Sempre bueno, fa de dolent.
1: Sí, de dolent, sí. La Lyle Bettinger, el Dennis Hopper.
3: El Dennis Hopper, sí, quan era jovenet.
1: Sí, exacte.
3: I encara no es posava fins al cul, sí, de tot.
1: No, no. El Frank Fairlane, Earl Holliman, sí. Ted Corsia, White Diesel, DeForest Kelly, Kenny Tobey, el Ivan Cliff.
3: Sí,
1: també hòstia, sortia l'Ivan Cliff.
2: L'Ivan Cliff era el feo i el malo,
1: sí,
2: no?
1: Sí, exacte.
2: Era el malo.
1: Sí, sí, exacte, sí, sí, sí.
3: Era el malo.
1: Doncs d'això et puc dir. Després estic preparat per dir-ne un altre que és molt interessant, que després ho diràs tu, que llavors si tinc temps em parlaria. Deixa'm una mica el gegant.
3: Vale, parla.
1: Gegant, sí.
3: No, sí, acabem amb la música, sí,
1: de gegant. Doncs de vols gegant. Que parli... Bueno, després com a final, no, posarem la música de gegant, que aquest també... Bueno, no és la típica pel·lícula de l'Oest, que amb els índios i els americans aquí és el títol original, és Giant. És una pel·lícula del 56, també dirigida pel George Stevens. El text és una adaptació de Fred Giol i Ivan Moffat sobre la novel·la d'Edna Ferber. És protagonitzada per l'Elizabeth Taylor, el Rock Hudson i el James Dean en els primers papers principals. També sortia la Carol Baker, Jane
3: que
1: Winters...
3: Que maca la Carol Baker.
1: Sí, la Mercedes McCambridge, que aquesta sempre...
3: La que feia de mexicana.
1: Sortit, sí, i havia sortit també amb aquella Raïces Profundes... No, Raïces Profundes no, aquella que sortia... Ostres, a veure si me'n recordo, és igual. També sortia amb aquesta el Dennis Cooper.
3: El Dennis Cooper fent de...
1: El Salmineo.
2: Salmineo devia cantar, no?
1: Sí. No va cantar, no, però es va morir, de... el van matar, el Salmineo.
3: Sí, el van matar,
1: sí, el van apunyalar. Sí, sí, sí. El Rod Taylor,
3: Sí, el Rottweiler també sortia.
1: Gegant va ser una de les darreres pel·lícules de... Bueno, l'última del Dean, del James Dean.
2: Perdona, la Rio Bravo, el que canta allà a la presó, és el Salmineo o era un altre?
1: No, el Salmineo no és que el Salmineo no era massa... No era un cantant.
2: Jo diria que sí, que era.
3: No, sé qui és,
1: Sí, ha fet Èxodo, ha fet una sèrie de pel·lícules.
3: Sí, no, però el que dius tu, el que canta, ara no me'n recordo com es dius, un cantant de rock, de música...
2: Sí,
3: i sobretot country, més aviat. Va acabar la música country.
1: Mira, me'n recordo que aquest, sabeu aquest, el Terenci Moix, quan es va morir, es va fer posar un pin que es veia la figura, bueno, la fotografia del James Dean. Del Salmineo, perquè bueno, li agradava, es veu que bueno, com ella era homosexual,
0: sí, sí. Jo també pensava que era cantant, el Salmineo.
3: No era cantant.
1: El que passa que ha fet pel·lícules també així, algun musical, però malauradament sortia d'un
2: club. Però fa molt d'això que el van...
1: Sí. Es va morir als 30 i pico anys. Molt jove.
3: Va fer Èxodo,
1: Em va fer poques. Bueno, aquesta del James Dean també, l'altra, el Rebel de Sin Causa, també va sortir, amb el Rebel de Sin Causa.
3: Has trobat qui és el cantant aquest?
2: No, l'estic buscant.
1: Bueno, llavors, doncs, ja hem dit que el James Dean acabava de fer la pel·lícula i va tindre un accident de cotxe i es va morir, que només va fer 3 pel·lícules. I el James Dean ha sigut
0: un
1: icona d'actors, però que es van morir molt joves, no?
0: Però amb aquesta pel·lícula sortien molts actors,
1: sí, boníssims tots.
0: I tots.
3: És de les primeres pel·lícules molt llargues, no?
1: Sí, va durar quasi 3 hores.
3: La primera molt llarga, suposo que va ser...
1: Lo que el viento se llevó. I després també, bueno, aquesta sí, durava quasi 3 hores. Sí. Va ser nominada a 10 Oscars i només en va obtindre un, el del millor director. O sigui que... I el 2005 el film va ser seleccionat pel National Film Registry als Estats Units per la seva conservació. Va ser per la seva conservació a la Biblioteca del Congrés. Va ser descrita com a culturalment, històricament i estèticament significant. I ha estat doblada també al català, aquesta.
0: Molt bé. Sí. Pues...
1: Bé, doncs si...
0: Ara ja acabem amb la...
3: Acabem. Mira, per acabar, posarem la versió de Gigante.
1: Sí.
3: Però, i com hem començat ja a posar una cosa que no tenia res a veure, no?
1: Sí.
3: Pues ara posarem el tema principal de la pel·lícula Gigante, però la versió que van fer els Shadows, amb el típic so de la Fender Stratocaster del Hank Marvin. I ara ja sé com es diu el cantant de... Com es diu?
1: Rick Nelson. Bueno, ell també li deien Ricky Nelson.
3: Aquí.
1: Amb aquest, Rick Nelson.
3: A Ricky Nelson li deien Ricky Nelson. Ricky Nelson.
1: No, però havia dit Ricky.
3: Ricky. Els amics li deien Ricky.
1: Ricky, per això.
3: Ja me callo.
2: També va morir jove, amb 45 anys.
1: També. Sí. Bé, doncs, si et sembla...
0: Bueno, acabem, doncs. Vinga, acabem amb l'últim musical.
3: Adéu.

0: Bueno, doncs moltíssimes gràcies per la informació que ens porteu del cinema, encara que jo no sóc una experta en cinema, però bueno, és molt interessant tot el que dieu. Bueno, després ens acomiadarem, ara donem pas a l'Oró, que avui què ens portes, Josep?
1: Avui...
0: Sobre què parlaràs?
1: Home, per lo de sempre, les bestioles que hi havia...
0: Home, bestioles, quan diguis bestioles, mira cap a una altra banda.
1: Sí, no mirava pas, eh? No sé, hi ha unes quantes, n'hi ha un que m'agrada molt, que són els donyets. Els donyets eren, sobretot, passava, aquests eren passava al País Valencià, sobretot. Però em fa gràcia perquè diu que eren genis d'allò que fan un pam, eixerits i trapelles. Viuen en alqueries, irascibles però sense mala voluntat. Feinejadors, si posen efecte en una família, no l'abandonen mai i defensen la casa. Renten plats, però desordenen les estances. Els nats de la llavor de la falguera, la nit del solstici d'estiu, que era ahir, fan feines a preu fet. Fan feines a preu fet. Cal guardar-los en un canut. Similar són els donys de pou relacionats amb els tresors ocults, anomenats cerdets a l'Alacant i a la Marina Baixa, que galopen en les crineres dels cavalls i vesteixen fatxa, xupatí, mocador de cap amb picarol.
2: Xupatí?
1: Sí, és que són coses que potser són més del País Valencià que d'ara.
2: Que són una jaqueta?
1: Sí, una peça de roba.
0: Sí, deu ser com una samarra.
1: Clar, el seu propòsit era protegir les llars, o sigui, aquest era dels bons. Per això que a vegades un dia em vas dir que em portava massa de dolents. Hi ha les dones peix, que no sé si la vaig dir la setmana passada on va quedar.
0: No recordo.
1: Però, era l'últim que tenia.
0: Josep, tot això són personatges que han existit o personatges
1: no, això
0: de...
1: No, és mitologia.
0: De mitologia.
1: Sí. Ah, passa mitologia. Que, bueno, a veure, les bruixes que eren? Que qualsevol persona deia bruixa perquè havia fet o havia curat amb algú, li deien bruixa i estava liada.
3: Perquè collien herbes remelleres, feien pudingues...
1: Sí, però si eren així i et deien que era una bruixa, doncs el fet popular doncs ja els feia anar. Si hi havia coses, algun cas estrany, però ja en feien. Però això és com la... És pura mitologia, o sigui que les... No, ja no parlem de la romana i la grega, perquè això ja eren déus, però que els tenies que adorar i tot, però això eren gent, com ara la mitologia escandinava, hi ha els trolls, per exemple, que eren els personatges que poblaven els boscos i que eren dolents, els follets, els gnomos i tots aquests. Tot es basa en el dit popular, eh?
0: Però amb quin motiu es basen
1: amb aquesta creació d'aquests... Vés a saber, perquè això pot venir de molt enrere. Sí.
3: Això també té una cosa que veure amb que ara estem acostumats a tenir llum tot el dia. A la nit, o sigui...
1: Sí, qualsevol sombra que veien rara...
3: Clar, tu, jo una vegada me'n recordo que vaig estar en un poble deshabitat i vaig sortir un moment de nit al carrer a donar una volta i primer els cables elèctrics o de telèfons feien soroll, veies ombres, hi havia gossos passejant, gats, aleshores tot això tu pots deformar, veus sí. una ombra i et pots imaginar que és un bitxo que té les orelles en punxa i que va vestit de no sé quina manera i que és un follet o que és...
0: Ja.
3: I sobretot...
0: Sí, deu ser això.
3: I sobretot la gent tenia por.
1: Sí.
3: Hi havia por...
1: Es formava la por.
0: Bueno,
3: I després hi havia malalties...
1: dels dracs. El drac també. El drac és un... Són criatures, ja en diuen criatures fantàstiques catalanes. Criatures fantàstiques que són de tota mena, no? I de tots no tots tenien figura humana, sinó que tots hi havia... que eren molt... té forma de tronc, l'altre té forma de peix, l'altre és un follet, l'altre té forma...
4: Amb les llegendes...
1: Ocells, no? Els dracs mateixos...

0: ensutjar la terra catalana. Sant Jordi i lluitar per salvar una princesa. Guifré el Pilós em va foragitar un a Sant Llorenç del Munt. Aquest ja és més a la vora, sí.
1: Anda.
0: A l'indret conegut com el Morral del Drac. Sé que l'altre van al cantó de Sant Llorenç del Munt, de la banda de Sant Cugat, diguéssim, de l'altra banda, a la banda on hi ha el Montcau. Allà, em sembla, hi ha dues pedres així altes que se'n diu la Cova del Drac, també, d'aquell indret. Sant Mer es vendia un altre Banyoles, però el rei Pere el Gran pujà al cim del Canigó i segellà un pacte amb el Gran Saura, que des d'aleshores és un dels símbols més representats del país. Tingueu en compte que sembla que la Collserola sigui un drac, la xuga de Collserola, un drac ajagut.
1: Sí.
0: I esclar, diu que l'origen són les forces de la natura. Es salvirava bona Sant Celoni, Banyoles, Montblanc, es veu que hi ha arreu, no? I tenia l'aspecte d'un rèptil antidiluvià. Poder, salè de foc. Treia foc pels queixals, no? I per la boca.
1: Sí, exacte.
0: Feblesa a les escames del dintre. Però el propòsit era protegir i custodiar. O sigui, que no era... No tenia que ser tan dolent, no?
1: Home, protegia i custodiava lo seu...
0: Sí, home.
1: Ah, estava a la seva cova i si t'apropaves
0: sí,
1: et feia d'encenir el cigarro des de lluny.
0: Sí, després...
2: amb la pel·lícula del Maravilloso Mundo de los Hermanos Grimm hi ha un conte que es veu que volen entrar dintre una cova i hi ha un drac que treu, bueno, que no deixa entrar ningú amb aquesta...
0: Sí,
2: ara la recordo, aquesta pel·lícula.
0: L'únic que recordo d'aquesta pel·lícula era quan sembla que és un no sé qui que va amb una carrossa i es posa a mirar per sota la carrossa i esclar la pantalla girava al revés i veies allò al revés que perquè estava fet en cinerama,
2: en cinerama, sí,
0: i impressionava bastant allò.
2: Jo aquesta la tinc.
0: I
2: ha estat treta així amb cinema.
0: I després hi havia les dones peix.
3: Sí, aquestes te les vas deixar la vegada passada per dir.
0: Diu, a la mar catalana evolucionaven les nereides, nimfes de la mar, filles de divinitats elementals, de Nereu, que de les nereides venien del déu Nereu. Benefactores dels navegants, o sigui, aquestes eren bones noies. No s'ha de confondre, diu, amb les sirenes. Diu, s'apareixien els homes cavalcant dofins i hipocams i preservaven la vida marina. Encara reviscolaven a la ciutat submergida de Malika. No sé on és això. No he tingut temps de mirar on era.
1: Amca? Malika, Amca?
0: Malika, no, amb C. Els abismes propers al Golf de Lleó. Això era per allà al Golf de Lleó.
3: Ja.
0: Els paratges costaners les confonien amb les sirenes dissipades. Sí, es confonien, però no eren sirenes. Perquè també cantaven, ballaven i es pentinaven sota la lluna. Pràcticament feien el mateix, no? Però bueno,
3: sí,
0: ara com ara les nostres costes estan abandonades d'éssers aquàtics fabulosos. Tampoc es veuen nedar, com cantava la tradició. Les dones desterrades, escàpules del país dels homes, no, on s'ofegaven amb la seva rudesa. Bueno, eren hereves del déu Nereu i Doris, filla d'Oceà, que era un rei, ai, un déu.
3: Ja. Deu ser mitologia grega,
0: sí,
3: no?
0: Bueno, una mica, clar, abarcava el Mediterrà.
3: Ah.
0: Perquè els albiraments estaven des del Cap de Creus, Illes Medes, Montgrí, Garraf. Arribaven al Garraf. Aspecte, mitja dona, mig peix. Però amb...
3: Una sirena.
0: Sí, però amb uns cabells molt raros i amb aletes i tot i coses així. Els poders que tenia era mancir les aigües. La feblesa que tenien eren un xic enamoradisses, és que s'enamoraven ràpid dels mariners. I el propòsit era protegir i guiar.
3: Déu-n'hi-do.
0: I això era el que eren les dones peix, que es veu que era semblant a les...
3: Bueno, per el que has explicat és el mateix, amb diferent nom, però és el mateix.
1: Sí, però unes són dolentes i unes no són tan...
3: Home, les sirenes no eren dolentes.
1: Com que no...
2: Home, les sirenes...
1: Les sirenes el que feien és aconseguir que els barcos s'embarranquessin i s'enfonsessin.
2: Les sirenes, no.
1: Clar, home, i tant que sí.
0: Hi ha una cosa...
1: La sirena... A veure, què passa amb Ulisses?
0: Sí.
1: Que passa per un lloc...
0: Els cants de les sirenes.
1: Els cants de les sirenes, sí. I ell es fa lligar amb el pal major.

0: del barco,
1: per no...
0: els altres es tapen les oïdes
1: per no sentir-les cantar.
0: O sigui, el que feien les sirenes estaven amb els... amb la, com es diu, el...
1: les illes,
0: les illetes aquestes,
1: sí.
0: I aleshores el barco anava cap allà i
1: s'encallaven allà, sí.
0: S'encallaven o s'enfonsaven.
2: Bueno,
0: eren molt males les illes.
2: Això dintre del món masclista, perquè
0: no és món masclista,
2: no té res a veure. No hi havia sirenos, eren això, sirenes, eren dones.
0: Clar que hi ha sirenes.
1: Perquè no hi havia marineres, i com que hi havia marineres...
0: Això no té res a veure.
2: A l'Adam i Eva. Qui va tentar Adam? La dona.
0: Però
2: continua, Josep.
0: I els sirenos ja es diuen tritones.
2: Continua, Josep.
1: A veure, jo he buscat aquí una herba que es diu magòria.
0: Es fuma?
1: O si vols.
0: Sí.
1: Diu, és una criatura fabulosa que viu adormida dins l'humus, entre verms, arrels i mineralitzacions, fins que la reviscola el llamp caigut a terra. Em ha fet gràcia perquè hi ha l'estació de Magòria.
3: Sí.
1: A Barcelona. I per això quan l'he trobat m'ha xocat, que potser es deia Magòria perquè hi devia haver un tipus de... hi deu haver algun tipus d'herbes que es diu Magòria.
2: Possiblement.
1: I aquí la tenen com una herba una mica especial, no?
2: Veninosa?
1: No. Diu, la seva cua aleshores surt del subsol, s'entortollega els roures i puja fins a les branques. Sovint la cua es confon amb el vesc, planta sagrada dels druides, i ofrena de bona sort. De bona sort nadalenca. Vaig al bosc i busco vesc, i visc del vesc que busco el bosc.
0: El vesc és verinós. És el que agafava el druida en panoràmics. Sí, és el que agafava el panoràmics.
1: Els druides.
0: El panoràmics, sí.
1: És planta sagrada dels druides. Diu, fa l'embarbussament que entonen els buscatans, que recullen la planta, però també busquen la magòria. Qui la cultiva ha de dubar-la cada dia, devora la pitança amb la ferocitat d'una planta carnívora. Si no se'n sacia la fam, converteix en desgràcia la fortuna que propicia, fins a causar la mort de qui no la manyaga. O sigui,
2: home, però doncs llavors sí que era veninosa.
1: No, perquè llavors diu que... està a les rouredes i té un aspecte de vesc, que és vegetal, atrau la fortuna, necessita molt de do i genera bona estrogància. O sigui, que qui la té i la cuida, té bona estrogància.
2: Pues tindrem d'anar-la a buscar.
1: Sí. Si no la cuides...
3: No, i és fàcil de recordar.
2: I tant, està a l'estació de Magòria.
3: Sí.
2: Doncs bé, companys, ho deixarem aquí per avui, perquè ara el que vull és desitjar-vos unes molt bones vacances.
3: Igualment, sí.
2: Si estareu pel poble, sortireu a fora, us anireu a Miami o...
3: Sí, no, Miami res.
2: No.
3: Però fora sí.
1: Miami Plage, sí.
2: Home, Miami Plage està aquí mateix al Perelló.
3: Ah, va, Miami
1: Plage, sí.
2: Jo ja no poso més. Sí. L'Albert sé que se n'anirà cap a Platja d'Aro.
0: L'Albert no se n'anirà enlloc.
2: No.
0: Té
2: de cuidar gossos.
0: No, els puc cuidar tot arreu.
2: I no, el no. Josep Porós quedarà cuidant a Santa Coloma.
1: No, jo la setmana que ve me'n vaig una setmaneta.
2: Molt bé.
1: Esterri d'Àneu.
0: Ai, que bé.
2: Molt bé.
3: Hi ha un festival... No sé si ja l'han passat.
1: No ho sé, l'any passat hi vam anar i també fèiem festival.
0: Per què una setmaneta?
2: Bueno,
0: més
2: senyors,
0: setmaneta.
2: Ho hem de deixar-ho aquí. Repeteixo, molt bones vacances i ens retrobem cap al mes de setembre. O sigui que ja podeu anar preparant coses pel mes de setembre. Que...
0: Ja tenim pensades coses.
2: Ostres,
0: que no es poden dir.
2: Aneu molt adelantats.
3: Serà alguna novetat.
1: Doncs... Feliç vacances a tothom.
3: Igualment, sí, sí.
2: Molt doncs, repeteixo.
0: Hi va haver molta aigua,
2: Bueno, això ja ens n'encarregarem. I protegiu-vos, sobretot, gorres. Poseu-vos gorres perquè aquest sol fa molt de mal.
1: Sobretot els calbs.
2: Doncs, fem una petita pausa per les notícies de les 5 i tornem ara mateix. Fins ara.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir diumenge i ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons dades del Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic. El Car, amb 42,1 graus de màxima, s'ha apropat al valor màxim i diverses estacions a Ponent, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja del Priorat o Artés. Els termòmetres no s'han enfilat tant, això sí, a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat els 39,7 graus de Castellbisbal. I en aquest context hem de parlar del risc d'incendi. Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació per impulsar la campanya de prevenció d'incendis aquest estiu. Una campanya especial d'importància davant la situació del risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la responsabilitat.
2: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
3: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
1: Els bombers preveuen un 30% més d'equips de cara a demà, la nit de Sant Joan. Protecció Civil fa una crida a la precaució en aquesta revetlla. Recordem la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de la zona forestal. I el jutge de la secció de violència contra la infància i adolescència de Barcelona ha acordat mantenir a la presó l'home acusat de maltractar el seu nadó de 6 setmanes a la capital catalana, que recordem va ser detingut al març amb la seva dona. Ha desestimat la petició de l'advocada perquè el deixés en llibertat amb l'argument que ja no pot influir en testimonis del seu entorn familiar, atès que hi han declarat. El jutge considera que, malgrat les declaracions, persisteix el risc de fuga de l'acusat donada la gravetat de la pena a la qual s'enfronta i que intenti alterar les proves que l'incriminen. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar per no poder treballar. Hi ha comerços i restaurants que no poden treballar perquè hi ha moltes mosques al voltant. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric que tenia uns palets infectats amb mosques. El consistori hi ha obert un expedient a l'empresa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Ahora, dale al play, dale al play.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.
4: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir